0: Repassem ara altres informacions en format més breu. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Repassem altres notícies amb Ana Alfonso.
1: El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit.

0: suposadament haver coordinat una operació de la policia patriòtica per robar proves de la Caixa B del Partit Popular a Luis Bárcenas i després destruir-les.
1: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
0: YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats per intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta.
1: Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació.
0: Esports. El Barça ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
1: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre i després en el triomf contra la Reial Societat per 2-1.
0: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xevi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
1: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
5: Catalunya Ràdio.
6: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
7: Aviam què passarà avui.
8: Sobretot fent música en català, que vale, i amb... Crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma.
9: Hòstia,
8: que
9: ets optimista.
7: Hòstia, noia.
10: Però aquí comptes els morts,
8: que,
10: no?
8: Que el coneixen.
10: La Mercè parla en tele. Ostres, aquesta la Venus, ja ho veureu, eh? Canta,
11: és de Sabadell, aquella.
10: Canta, sí, canta. Que...
7: Em vas olorar? M'he posat perfum.
11: Ai.
10: I era hora. Ja tocava una mica de perfum, eh, noi? Vull dir que ja...
9: Vaig, calla, que arriba, jefa.
12: Déu, Usuart!
13: I visca el

0: Sovint s'atribueix el perfum, l'invent del perfum als egipcis, però s'ha de dir que d'una manera molt més prehistòrica, ja a l'edat de pedra, els homes cremaven fustes aromàtiques i resines que desprenien un fum d'una olor agradable i que el feien servir per complaure les divinitats.
1: Clar, a les esglésies també fa aquella olor de fusta i d'humitat,
0: sí,
1: i de ciri.
0: Sí.
1: A mi m'agrada molt aquella olor.
0: Sí, oh. Sí, sí, és bona aquella olor. Sí.
2: Tu, aquell ha d'olorar-ho tot, eh?
0: Ah, sí?
2: L'altre dia ja vas dir que t'agradava ensumar els pobos talco.
0: Sí. Ah, sí que ho vas dir?
2: Sí.
0: És veritat.
2: Sí. Pa, tot el dia...
0: Jo he de dir que l'olor de ciri encès de les espelmes d'església i fusta vella també m'agrada.
1: Sí o no?
0: Això m'agrada també.
3: A mi també, però m'agrada més el talc. La palquistina, sí, per exemple, m'agrada.
4: Pues a mi ni una ni altra, que voleu que us digui. És més, si sentiu les dues olors juntes, sospiteu.

0: Si aneu a una església i olora talquistina...
1: Malament.
2: Ai.
3: Repassar una mica els cookies del portàtil del capellà i ja està.
2: I olorar l'olor aquella de misto, no? Per exemple, a mi és una olor que m'agrada molt. La de serveix per cremar coses, també.
3: Mira. Bueno, no desviem el tema. No. Parlàvem del perfum. De fet, la paraula perfum ve del llatí perfumare, per això us deia allò dels fums aromàtics, perquè a través del fum, perfumare. Més enllà de cremar fustes i resines, els pioners en els olis aromàtics sí que van ser els egipcis fa 4.000 anys.
4: Collons d'egipcis.
3: Sí, no, i tu, hòstia, feien olors amb olis, amb encens, flors, mirra...
4: Ara sentint allò dels regals de dels tres reis, saps?
3: Quins regals?
4: Collons, el nen Jesús sempre li regalaven encens i mirra. Dic, hòstia, un nen petit, regala-li un escalèstric.
5: Clar. Un Èxit Castillo.
4: Sí, sí. Fotrà molta més gràcia que la mirra aquesta que dir, hòstia, el nen allà...
3: Però no n'hi havia, no n'hi havia. No n'hi havia aquella època d'escalèstric. No n'hi havia.
4: Doncs alguna cosa per jugar,
2: una pilota.
3: Devien dir, ha nascut allà al mig de l'estable, deu cardar una pudor de Déu, doncs portem encens i mirra.
5: Una pudor de Déu?
3: De Déu, sí.
5: Està ben trobat.
0: De fet, així va néixer Nenuco. El nen de Nenuco va néixer així, perquè és Déu, és el nen Jesús el que surt...
3: El logo del Nenuco és el nen Jesús?
0: Sí.
3: Allò és un nen qualsevol, Àlex, no és el nen Jesús.
0: Ah, no?
3: Diria, vaja.
2: Tan rosset, no crec que fos, no.
3: Per cert, a més, Nenuco no és perfum, és una colònia, que no és el mateix, eh?
2: No és el mateix.
3: S'ha de distingir. Una cosa és colònia, l'altra és perfum i l'altra és ambientador. Sí que és veritat que hi ha gent que no sap exactament què fa servir i on s'ho posa, perquè he vist algun avi amb l'ambientador del lavabo arruixant-se la xella, això també ho he vist. Que dius, Josep Maria, cuidado. Una vegada vaig veure un home, no me recordo el poble ara, no m'ho feu dir, però estiu, samarreta Imperi, i portava penjat del coll, com si fos un collaret amb un cordill, l'abret aquell del Don Pino dels cotxes, el que es posa al mirall.
2: Ai, ai.
3: Us prometo que és veritat.
4: Sí, sí, m'ho crec, això ho hagués pogut fer el meu pare tranquil·lament.
3: Bueno, aneu en compte amb els perfums, eh? El perfum és perquè un cop net i dutxat li donguis un toc. No ha de servir per tapar la merda, com feien a l'edat mitjana.
2: Sí.
3: O a França. A França, que bueno, es va convertir en la meca del perfum, bàsicament era per tapar una pudor. La de la pell i del cuir. A la Provença hi havia una gran indústria de guants de pell, però la pell tenia un inconvenient, que és que feia pudor. La pell, no? Llavors van començar a crear perfums per tapar la pudor de la pell dels guants que fabricaven. I així neixen, per exemple, les grans plantacions d'espígol de la Provença, allà on ens anem a fer fotos ara als camps aquells liles.
6: Jo hi he estat allà.
3: Ah, sí?
6: Sí, sí, allà hi ha un cas famós del virament ovni, al poble de Valençol.
2: No et va petar al mateix lloc.
6: Un cas espectacular. Sí, sí, sí.
3: Doncs abans dels ovnis, allò, tot allò era per fer perfum per ocultar la pudor dels guants de pell que fabricaven a la Provença.
4: Collons de francesos, sí, no, i els va parir.
3: Guarros. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Una cantant sabadellenca amb un nom artístic que ens porta fins a l'espai. Escrivia poesia i per la pandèmia va començar a posar música als seus poemes. Ara no només fa poemes, sinó que també fa cançons i treballs amb els que ens confirma que mai ha sigut vista trista.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Venus!

0: Què has menjat avui per esmorzar?
1: Kèfir amb com cereals una mica... No sé si estaven bé, però...
0: Què vols dir?
2: Et trobes bé?
1: Sí, em trobo molt bé. Però vull dir que, saps, quan estan ja com una mica tous?
0: Remullits.
1: Sí. Remullits. Però m'agraden molt, com de vent al final.
0: Ja, yeah. Però florits no, eh? No, no havia arribat.
1: I, aquest... I amb mel.
0: Amb mel.
1: Amb mel de flors.
3: Clar, si poses coses també ja no es nota. Sí. Florits,
1: però a mi m'agrada que sigui cruixent i no
0: ho era. No ho era. Se n'han d'anar a comprar més sovint, poder. Anar-ho renovant, vaja. Escolta, una pregunta que és originalíssima i segur que no t'han preguntat mai. D'on te surt això de Venus com a nom artístic? Tu et dius Valèria?
1: Sí.
0: Sí?
1: Esperaria que em fessis una altra pregunta.
0: Però podem dir el cognom, que això m'agrada molt de la gent?
1: Es pot... sí, Núñez Saurí.
0: Núñez Saurí. Oh, sí. Valèria Núñez Saurí. Tu ets de Sabadell, eh?
1: Sí, soc de Sabadell.
0: Vius a Sabadell encara?
1: No.
0: No. On te vius ara, es pot saber?
1: Ara a Barcelona.
0: Barcelona.
3: Mm. Bueno. Estàs més tranquil allà.
0: Sí. És que Sabadell últimament no es pot estar.
4: No, allà a la Gran Via.
0: Valèria, per què tries Venus?
1: Ah, sí. Bueno, realment, o sigui, hi ha la... A veure, hi ha dues opcions, però explicaré la de veritat.
0: La de veritat,
1: sí,
0: sisplau.
1: Exacte. Doncs el meu correu electrònic del Messenger...
0: No pot ser.
2: Esclar.
1: Era
0: del Messenger. Però
1: clar,
0: quants anys tens?
1: 25. Però tinc germanes grans, llavors és el típic que ho feies tot abans. Uh-huh. I així era. I vaig fer el correu electrònic posant va de Valèria, nu de Núñez i sa de Saurí.
0: Veus?
1: Sort que us he dit els noms.
0: Mira, veus?
1: Ha servit. I vaig posar venusa4@life.com, que no passa res, s'ha desactivat el correu i us el puc dir, perquè no passa res. Però era venusa4@life.com, mm-hmm. I que no sabia ni que Life podia ser un domini, però era el típic de Messenger. I llavors els meus amics i amigues em deien com Venusa, perquè fa gràcia, o sigui, té joc, Venusa, és com una mica un Pokémon, saps?
0: Molt bé.
1: De fet, hi ha un Pokémon que es diu Venusaur.
0: Sí. S'està complicant la pregunta.
3: Jo fa rato que no estic entenguent res. Sí, sí, entendràs, sí, sí, no? Sí, sí, a la meva edat hi ha tot això.
1: I res, i llavors de Venus a Venus, llavors em vaig, vaig saber que el planeta Venus era l'únic del sistema solar que orbita del revés dins d'ell mateix.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Va en contradirecció?
1: Sí.
4: Va al revés.
1: Va al revés, però orbita, o sigui, sí, sobre si mateix, sí. Però segueix la...
4: L'òrbita. Sí,
0: home, si no xocaria amb els altres.
1: Sí, sí,
0: clar.
1: Sí.
0: Que passa Venus, deixeu-lo passar.
1: Total.
0: Merder increïble.
1: I llavors jo estava com a la meva època, com més...
0: Rebel
1: una mica, i vaig dir, sí, m'identifico totalment amb el planeta Venus.
0: Que gira al revés.
1: I llavors vaig dir, Venus anava separat, per això hi ha com un apòstrofe entremig que molta gent m'ho pregunta, perquè no va molt bé per a nivell recerca.
0: Clar.
1: Costa una mica trobar-lo. Però bàsicament era perquè volia posar Venus de ben despullat. Jo què sé, és que estava mega...
0: Masses coses, pensaves,
1: sí,
0: masses coses.
1: Em vaig liar moltíssim. Era
3: gairebé, una... seria allò, gràcies per l'entrevista, fins aquí hem arribat, eh? Perquè...
1: És que per això he dit, vols dir, preguntar-me aquesta, és que...
0: Escolta, si avui descobriu la Venus, sona així.

0: Recordes on vas composar aquesta cançó que està sonant, que es diu Vinya del Mar?
1: No, aquesta es diu Barcelona és desert.
0: Doncs mira.
1: I tu plorant.
2: Una entrevista, per favor.
1: Aquesta es diu Barcelona és desert i tu plorant.
0: Doncs jo li he posat Vinya del Mar.
1: Doncs sí. Aquest és el dels meus primers singles, però bueno, passarà. Barcelona és desert i tu plorant, justament la vaig escriure, que ara ja fa un any, que va ser l'apagada general.
0: Sí.
1: I la vaig escriure pensant en el moment de quan hi ha un problema d'escala personal envers un conflicte en aquell moment
0: global
1: que et pensaves inclús que era mundial, perquè les ràdios, això, bueno, explico el que em va passar aquell dia, que era com que anava passant pels carrers i jo no tenia bateria al mòbil, no sabia que no hi havia electricitat en lloc, pensava que era jo simplement que no podia contactar ningú. I anava avançant i dic, ui, el carrer s'ha tot apagat, tothom al carrer, ui, el barri, ui, es veu que tot Espanya, hòstia, tota Europa, doncs, la mentida s'anava fent més gran, no? I llavors en aquell moment vaig dir, uah, si jo... En aquell moment, si tu estàs tenint una ruptura, pots estar fatal, pots estar passant el pitjor dia de la teva vida, però realment hi ha un conflicte molt més gros, no? I com l'escala de conflictes ens està afectant avui en dia amb tots els conflictes bèl·lics, i com de difícil és portar com l'equilibri de conflicte intern versus conflicte extern. I, bueno, una mica aquesta...
2: No està mal, eh?
0: No. Està bé.
3: Sí, sí.
0: A mi ho vam viure bastant diferent. L'apagada em va enganxar, que estàvem fent una carn a la brasa allà a les cabres.
2: No està mal, eh?
0: Que funcionem amb generador i placa solar.
3: Hauria sortit una altra cançó, eh?
0: I a les 7 de la tarda vaig tornar a casa i llavors me'n vaig assabentar llavors del que havia passat. Ja estava arreglat tot quan vaig arribar allà, diguéssim. Bé, una altra cançó,
3: per
0: correcte.
3: Per això, sí, les costelles de Xai.
0: Heu sentit el discurs i el bé que parla la Valèria. I això ve de que tu ets poeta abans que músic, no? Tu t'agradava escriure poesia.
1: Sí, però... Sí. O sigui, no he estudiat, poesia.
0: Bueno, simplement com s'estudia poesia? No es pot estudiar poesia.
2: Es fa, la poesia es fa.
1: No hi ha com cap carrera, no?
2: No es faltaria.
1: Ja seria poc orgànic, no?
0: Home, ja hi ha prou carreres, jo crec.
1: Doncs sí. Bueno, realment el meu procés compositiu, ara potser ja intento canviar una mica perquè estic produint molta música, però abans era sempre escriure... i després musicava les lletres. Llavors s'acabava creant una mica més com una banda sonora, no?, per la lletra. I crec que això connectava amb que el missatge per mi sempre ha sigut una cosa molt important, perquè sempre preval primer, no?
0: I quan t'animes a posar música als teus poemes? Això és durant la pandèmia?
1: Sí, abans de la pandèmia, jo estava estudiant una carrera i justament era cinema i...
0: Estudiaves cinema?
1: Sí, i em va agafar la pandèmia al mig de la carrera i per tant no vaig poder com fer gaire cosa a casa de la carrera, però més que ens encomanessin tasques, vull dir, ja havia gravat a ma mare prou al pis, no sabia res més a fer, és que no sé...
0: Ma mare de la dreta, ma mare per l'esquerra,
1: tots els perfils pillats, sí. Ja no sabia. Llavors, així com, bueno, jo sempre m'havia perseguit molt l'instint de la música, de fet havia fet bateria i havia tocat diversos instruments quan era petita, i no sé, en aquell moment va ser com, bueno, pues, per fer alguna cosa, em poso a friquejar més amb el tema producció musical i, pues, mira...
0: I ho feies a
1: casa.
0: A casa, a nivell intern, o feies aquella bestiesa de sortir al balcó i oferir-ho als veïns?
1: Ui, no, jo sempre he sigut molt, molt reservada, o sigui, sobretot als primers anys em costava molt també mostrar com el que feia. Però bueno, va anar molt orgànic. Jo vaig penjar-ho, també suposo que el fet que fos la pandèmia i que no hi havia com ningú, no et podies trobar ningú pel carrer que et digués un malament que ho estaves fent o el bé que ho estaves fent,
0: vas evitar els haters, diguéssim.
1: Total, i llavors vaig perdre la por totalment a publicar i realment va ser com molt orgànic perquè la rebuda... Jo no hagués pensat que podria dedicar-me a la música. Jo simplement ho vaig penjar i mira, la força de l'algoritme o de... Del projecte, potser, no sé, espero que sí.
0: Entenc que el primer públic teu era la teva mare, llavors.
1: Sí.
0: No? Devia estar de tu fins.
1: Sí.
0: No, però no vull sentir cap més.
1: Però ja, publica-ho ja, no vull sentir-ho més aquí a casa.
0: I sobre quins temes t'agrada parlar, tant en els teus poemes com en les cançons posteriors?
1: No sé, és que últimament aquest nou àlbum potser és el meu projecte més lluminós, perquè abans me'n rebassava molt, com bé heu pogut veure.
0: Sí.
1: I ara estic una mica de voler trobar una mica les coses menys denses i en les que enfocar-nos per una mica remuntar la vida, perquè ja dic, o sigui, sento que a través de la metàfora es poden parlar de coses molt, molt interessants, però alhora també està molt bé no oblidar-se de les coses com més literals que ens envolten i la merda que és obrir el mòbil cada dia i trobar-te 50.000 noticiaris i titulars que no saps si t'estan enganyant dels tòxics que tens a les paelles, de la guerra de no sé qui, de no sé quantos, de, bueno, sí, sí. Tot. És com un bombardeig, bueno, que és una massacre, bàsicament.
0: És molt bèstia.
2: Llavors, per tancar-lo, no, eh?
0: Es podria, eh? No?
2: No dic com a... Vull dir, com acte radical.
0: Sí.
2: Aquests em bombardegen?
0: Doncs tancar.
2: Tanco.
1: Sí. Però és que, clar, també hi ha una cosa de, que et fan sentir culpa. O sigui, et juguen amb la de que si tu et desinformes i no estàs al corrent d'això, sembla que també no vulguis fer res per combatre-ho.
2: Llavors, però tu ja hi penses.
1: Et fan sentir malament.
2: No, però tu ja hi penses, ja n'ets conscient d'això. Per tant, ja tens les eines per engegar-los a fer punyetes.
1: Però és que alhora també em sap greu que jo que sé si hi ha una cosa que es pot fer o que tenim a l'abast, potser no me n'enteraré. Sí.
2: Som de generacions diferents.
1: Tot i que envejo molt moltes coses en aquest cas de no dependre de les xarxes socials com a no sé, com a rutina, pràcticament.
2: Tá bé, tá bé.
0: Però hi ets a les xarxes socials.
1: Sí.
0: Sí,
1: sí. Sí, sí, com
0: tothom. Sí, sí, com tothom. Però tens raó amb el dels tòxics de les paelles,
1: és
0: tu.
1: Que, no, és que jo ja no ho sé.
0: És que tot és cancerigen, t'avala molt.
1: Però, però ara, últimament, no em para sortir, no sé si què us surt, però jo, amb els filtres de les dutxes, em surt una publicitat, sí, una altra també, sí, de que he de canviar el filtre de la dutxa perquè m'està entrant aigua metàl·lica i no sé què.
2: Aigua metàl·lica.
0: Re, home, re. Si veiessis amb el que es dutxava el meu avi, que és mort en 20 anys, pobre home. I va aguantar fins als 80.
1: Per això, però penso, mare meva, o sigui, quin algoritme, que pesats.
0: Els que hem tingut restaurant tota la vida, veus clients que es carden un cubat al dematí, al migdia i al vespre, que caminen torts i viuen fins a 80 anys, i llavors jo vaig sentint aquests dels alvocats i la no sé què, i penso, bueno, sí, poder sí, però jo n'he vist algun que amb el Muscoscai ha anat tirant, també.
1: Muscoscai, jo.
2: Com apologia.
0: No vull dir que us hagueu de tirar tots a l'alcohol, però vull dir que les dietes...
1: Hi ha una cosa.
0: Les dietes i els filtres de la dutxa i els cancerígens de les paelles, relativeu una mica tot, que sí, si no, no es pot viure, nois,
1: no
0: es pot viure.
1: Que si no, costa agafar aire. Sí.
0: Escolta, tens una cançó que es diu Qui s'enamori, perd.
1: Sí.
0: Qui s'enamori, perd, eh? Hi ha massa tendència a parlar de l'amor romàntic, o en què es tracta, això?
1: Bueno, és una mica aquesta cosa, també generacional, suposo, en què quan t'exposes a l'amor, o com li vulguis dir, a sentir coses, sembla que perdis perquè t'estàs mostrant molt vulnerable i...
0: Però això és divertit.
1: I, clar, no, és el que jo una mica reivindico, però que sí que hi ha aquesta cosa de que sembla que no... De que no tinguis, de que no controlis la situació, no? I que sembla que controlar la situació sigui guanyar, no? I clar, quan t'exposes, després és més fàcil que et puguin fer mal, també, no?
0: Això sí.
1: Llavors és, bueno, aquesta cosa.
0: Això sí. Bueno, això, els que venim de que ens han anat fent mal sempre, diguéssim, no?
2: Tenim una pell ja.
0: On treballes normalment? No en t'hem d'imaginar composant i fent la teva música.
1: Bueno, és normalment a la meva habitació. Que
0: a l'habitació?
1: M'he mudat molt i, per tant, puc dir que en moltes habitacions, i és esgotador, però sí, sí.
0: T'has mudat molt?
1: Sí.
0: A on has estat?
1: Però és que ha cansat tant.
0: Estàs esgotada.
1: Sí, sí, és un cansament heavy. De fet, ara ja porto mig any en un lloc i ja desitjo que... No. És que jo no és que em vulgui canviar. No,
0: llavors, què ha sigut? Pruixades de preu de lloguer?
1: Coses, sí, per exemple, bueno, també... O sigui, portava un any a Barcelona i vaig decidir que... Bueno, primer tot vaig anar a viure al Born, i al Born no em va agradar gens, com a barri a l'estiu, i estan fent obres a la Via Laietana, terrible.
0: Ui.
1: Llavors vaig anar a viure a Barri de Gràcia perquè era on treballava, i després a la plaça del Diamant, els camions de les escombraries, sí, esperant cada nit.
0: Sortir de Barcelona ho has provat.
1: I llavors, exacte, llavors, aquí és on anava a anar, eh? Llavors vaig dir, vale, vaig a viure a Vilafranca del Penedès, com un projecte com comunitari superxulo, però era com, no era ben bé Vilafranca, era com a les Cabanyes, que és un poble.
0: Home, i tant,
2: sí?
0: Les Cabanyes del Penedès, els carrers van amb números.
1: Sí, jo vivia, jo vivia al carrer 9.
0: Veus? Número 9, eh?
1: El carrer 9, número 9,
0: sí.
1: Vivia. I el forn d'allà és superbo, eh?
0: Molt bo, sí.
1: Doncs vivia allà a les Cabanyes i vivíem en un projecte comunitari, i de cop eren 6 persones visquent en un projecte artístic, tot era molt intens i molt bé, però...
0: Massa intens, potser.
1: Sembla molt esgotada, però és que realment va ser molt...
2: Has vingut cansada, eh?
0: Se't veu cansada.
1: Sí, sí,
2: vitamines, eh?
1: Heu anat a tocar, temes molt importants. L'habitatge. Uau. No, llavors vaig anar un any i mig allà, i vaig tornar a viure a Barcelona.
0: A un altre lloc que tampoc em va agradar, que feia... genoll?
1: No, un lloc que estava molt, hi havia un jardí molt gran que ara en aquell moment ho valorava perquè clar, venia de viure molt envoltada de la naturalesa, però després allà em van fer fora perquè no, estava, no era legal la meva, estar, o sigui que no, jo no tenia contracte.
0: Vaja.
1: I llavors vaig anar a viure, ara visc amb els meus amics i vivim en un pis que de moment espero, perquè m'he comprat un armari.
0: Ara ja sí, a la que compres l'armari.
3: Aquí hi ha l'inversió, hi ha inversió feta ja.
1: Ja, o sigui, l'altre, mira,
2: aquí ja ve,
1: aquí ja hi ha un bé. Un cop ja tens mobles, de veritat que no. Que jo, per això jo ja m'he posat sèrio.
0: Hem d'entendre que fins ara no havies tingut mai mobles encara.
3: Tu saps l'il·lusió que fa el primer moble,
0: el primer armari.
1: Vull dir que abans era llit, òbviament, vale, sí, l'hem hagut d'adquirir, però sempre anava amb la de, ja amb una burra.
3: Una burra, els penjadors.
1: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. Però alhora estava patint que em fessin fora, llavors, ara que ja...
0: Fes una cançó que es digui vull un armari, perquè realment...
1: Però és que ara ja el tinc. Que es digui...
0: Tinc l'armari.
2: Ets una heroïna. No, és que...
1: És molt complex, tenir un armari. I... És que no, si l'hagués... Visc en un setè, tu ara treu-lo.
2: Home, se'l cardis d'alta baix del balcó,
0: No, ara res, ara ja te'l quedes de per vida, aquest armari.
1: No, és que penso que en aquest pis... Em tanco dins l'armari, si
0: vols fer por. Valèria, escolta, et dediques exclusivament a la música a dia d'avui?
1: Ara no, perquè acabo de treure un àlbum i això implica molts gastos i, per tant, estic treballant també d'altres coses. I sí, sol ser una mica un procés...
0: Vas variant.
1: Com, bueno, poc lineal, podríem dir, perquè... Sí, perquè sobretot fem música en català, que vale, hi ha crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma.
0: Hòstia, que ets optimista.
2: Hòstia, no, ja.
3: Però aquí comptes els morts, no?
1: Que el coneixen. No, però és veritat. Em va sortir... Ja sé que som molts menys habitants a Catalunya, però... Sí. Bueno, sí, és igual.
0: Sí, no,
1: clar,
0: no.
1: Em va sortir aquesta dada.
0: Sí.
1: Deu ser mega mentida.
0: Del Departament de Lingüística de Catalunya, poder sí, però...
1: Comptant els morts.
0: Jo voltant pel carrer 10 milions no els he vist, parlant català, no.
1: Anem a dir 5.
0: Jo et diria 2 o 3, màxim.
1: Que domina, he dit que el saben, no vol dir que el parlin.
0: Ah, que el coneguin. Bueno,
1: va, és igual, sí, que és molt complicat viure de la música i també el sector musical en general i com es monetitza és bastant precari. I llavors, si sí, ara estic treballant també, o sigui, vaig estudiar cinema i em vaig especialitzar en direcció i producció i ara estic produint també per esdeveniments i coses i treballo en una sala de concerts molt xula de Barcelona alternativa.
0: Que es diu?
1: Contenta. Casa Montjuïc.
0: Casa Montjuïc. I on et podrem venir a veure amb aquest nou disc, aquest nou àlbum?
1: Doncs ara estem just acabant la gira de primavera, perquè s'està acabant la primavera, encara no ho sembli, tot i que acaba de començar una mica, no?, mentalment, però bueno.
0: No ho sé.
2: M'encanta la Venus.
1: És ara el Festival Maig, que és el 29 de maig.
0: De maig, sí.
1: I després el Primavera Sound...
0: És d'aquí dos dies, això, ja.
1: Sí, sí, exacte. Sí. I el Primavera Sound, el 6 de juny,
0: I que et segueixin a xarxes, si no, la gent
1: exacte,
0: ja està. Ja
1: a xarxes és a.venus, perquè és complex, també. No, sí. No poseu l'apòstrof ni res.
2: Jo fotria una pàgina, o una web, o un Instagram...
1: Ah, sí, també tinc web.
2: La de l'armari.
0: La de l'armari, ja està. Té molt més màrqueting que tot l'altre.
1: No, però també tinc web ara, que això m'ha vingut amb el kit digital i va bé dir-ho, perquè només tindré un any de web, sí. Llavors ho dic ara. Sí. Venus.cat. Venus. El domini. Tinc el domini de Venus.cat.
0: Molt bé.
2: 3.000 euros et van tocar? No.
0: Què te van donar?
1: 2.000. Eren...
2: Quan? Eren... Dos.
1: O sigui, et donen... Exacte, 2.000. 2.000. Perquè 2.000. És...
0: Ara em perdràs 1.500 de l'auditoria que hauràs de pagar per demostrar que ho has gastat tot amb la web i
1: la
0: web,
1: ja veuràs.
2: Com t'hagis gastat un duro amb l'armari...
0: Sortirà rodó.
2: Tinc gent darrere i dins les d'aquestes... Sortirà rodó. Acabada.
1: No, sempre... Bueno, això que tinc web.
0: Web. Molt bé. Ens connectarem tots a Venus.
1: Ah, espera, una cosa.
0: Què més? Què portes? Ai, que ens portes un regal. Bueno, ai.
1: Sí, te'l regalaré. He portat un vinil.
0: Oi que maco.
2: Oh, és bonic.
0: És ben xulo.
1: És el meu primer vinil.
0: Molt bé. Veus? A veure, pots veure la contraportada darrere? Mira que maco. Molt bé.
2: Que maca. Aquí estàs com... has quedat com empotrada, no?
1: Sí. O...
0: No sé si és la paraula, però sí, està com...
3: Aquí pujava l'armari dalt.
0: No? Sí, és, el, és la foto just del moment que pujava l'armari al setè pis.
1: No, vaig caure... No,
2: no, és molt bonica.
1: Gràcies.
0: És bonica.
1: Tinc un equip visual superxulo i us convido molt a escoltar-ho perquè realment això, a l'haver estudiat cinema també fa que... aboqui tot aquesta, bueno, tot aquest món i aquest lío que porto en tot el 360, és a dir, com tant a la música com a la imatge.
0: Molt bé.
1: I crec que és guai poder dominar la manera en què expresses un missatge.
0: Jo crec que som molts els que t'hem descobert avui i que et seguirem.
2: I tant que sí.
0: Et seguirem a partir d'ara.
1: Sí, sí.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Valèria, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
5: Vega!
0: La paraula d'avui és núvil. Núvil, en ve alta. A, núvil, condensació d'aigua que es fa al cel de forma molt fina, però que sol acabar descarregant pluja.
2: He estès la roba aquest matí i hi ha aquell collons de núvil just a sobre casa. Ja es veu que em quedarà tota la roba mullada altra vegada.
0: B, núvil, mot col·loquial que s'utilitza en algunes zones de Girona per fer referència al noi que es casa jove.
3: Obriu el cava que em pensava que no el casaríem mai, que t'ha encantat. Visca el núvil!
0: O C, núvil, que està en edat de casar-se. S'aplica especialment a les dones.
6: Aquell, en Risto Mejide, es deu pensar que és un cony d'emperador romà, que llavors l'edat núvil de les dones... De les dones era els 12 anys.
0: A, B o C.
1: Però és molt fort que la 3 s'apliqui a les dones si és núvil, no?
0: Sí, vale. Sí, però és fort. És fort.
1: Jo crec que la 1 perquè seria en B baixa.
0: Mm-hmm. Bona de ser bona, bona, bé, vas bé, vas bé.
1: Per tant, ha de ser una de les dues.
0: Mm-hmm. Hi ha una llangonissa, no hi ha un armari en joc, tampoc.
1: Ai, no recordo la 2 o la 3. Ai, la 2 no la recordo.
3: La 2 era visca el núvil.
0: El núvil...
1: Ah, la 3.
0: La 3, la C. Sí.
5: Correcte! Ah!
1: Bueno, soc vegetariana, però...
0: Havia de passar, tard o d'hora havia de passar.
1: Però no t'hi regalaré.
0: Agraeixes
1: als companys de pis.
7: Però no ho has celebrat com si fossis vegetariana.
0: Sí, ho has celebrat molt eufòricament per ser vegetariana.
2: Ningú ho ha celebrat amb aquest intent.
1: És que em fa més il·lusió haver encertat la pregunta.
0: Que el premi en si.
1: No, però també que els hi regalaré. O sigui, sí. Els al meu pis els hi agradarà molt.
0: També et regalarem una tassa d'aquestes que t'hi pots fotre kèfir i el que vulguis. Mercè, avui parlàvem del perfum.
6: De perfums n'hi ha de tots preus i normalment el que pagues no és ben bé el líquid que hi ha dins.
0: No.
6: No, el que pagues és màrqueting, imatge i tot d'anuncis estranys que fan per Nadal amb senyors molt guapos. Hosti. Que es llencen d'un iot i noies xiu-xiuejant paraules en francès que no s'entenen.
2: A mi no m'han proposat mai.
0: No?
6: No?
2: Foto un anunci.
6: És estrany.
0: Mira, tu, Valèria, que has estudiat cinema, un dia podríem seure al costat d'un dels que ha dissenyat aquests anuncis de cotxes i d'allò i dius, explica'm-lo una mica, perquè de veritat jo n'hi ha que no entenc exactament el missatge, no.
6: Són molt conceptuals.
1: Els de perfums que solen ser més d'experiències com...
0: Abstractes, de pell, de cos...
1: Sí, bueno, sí.
6: El perfum més car del món, sabeu on el fabriquen?
0: A on?
6: A Dubai. Es diu... Xumuc, i l'ampolleta pot arribar a costar més d'un milió d'euros.
3: Quins nervis a l'hora de fer cagar el tio. L'ampolla allà sota la manta. Els nens, no piqueu, hòstia.
6: Però no li has de fotre, aquest perfum.
3: No fa il·lusió a la meva dona.
6: És una ampolleta que està decorada amb or, diamants i perles.
0: Oh.
6: I al final, de fet, el perfum que hi ha dins és el menys important.
0: Sí, com el d'en Bustamante.
2: Collons, el d'en Bustamante val un millor?
0: No, però vull dir que al final el d'en Bustamante, el perfum és el de menys el que hi ha dins. No?
6: Atenció, perquè a Catalunya tenim una de les empreses de perfums més importants del món.
2: Uh-huh.
6: Es diu Puig.
2: Home, i tant.
6: Creat a Barcelona el 1914 i opera en més de 150 països i darrere de molts perfums de marques d'aquestes que sonen franceses com Carolina Herrera, no? Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier i aquestes coses, doncs hi ha l'empresa aquesta catalana,
3: els
6: que
3: de Can Puig. Els de Can Puig, collons.
6: De tota la vida.
3: Aquí són els de Can Puig, que són catalans.
6: Puig. Tant.
2: Ah. Ara fotré un que es dirà... Carlos Churriguera.
6: Carlos Churriguera.
0: Té màrqueting, eh?
2: Churriguera.
0: Churriguera.
2: Per
0: favor. Venus i Arnau Tordera amb Laia Gluck interpreten Vilapiscina.

Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ni se t'acudeixi enviar-nos una nota de veu.

0: està sonant, Arnau?
1: Avui gaudim de l'art de l'estatunidenc Stevie Wonder amb aquest Send One Your Love, publicat el 1979 al disc Journey Through the Secret Life of Plants. Mm-hmm. L'Stevie va tenir una idea enginyosa, com que el títol...
0: L'Esteve.
1: Sí, pels amics. Doncs va tenir una idea enginyosa, com que el títol del disc feia referència a les plantes, va pensar que seria una bona idea perfumar els discos amb una fragància floral.
0: Ah, sí?
1: Sí, tu et compraves el disc i a més podies olorar-lo.
0: Però com ho feies, això?
1: O sigui... Bé, doncs el venien i prèviament l'havien ruixat amb perfum.
0: Hòstia.
1: Sí, el que no van tenir en compte és que pels components que tenia aquell perfum,
2: ai.
1: Doncs es veu que malmetia el plàstic del disc de vinil.
0: Hòstia.
1: Extraordinari.
0: Molt bé.
3: Un wonder,
0: en fi. Escoltem Stevie Wonder i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui us porto el gos del Pere,
1: que es
0: diu Llop.
1: En Pere i el Llop.
0: Ara jur...
1: M'ha
0: agradat molt. És una barreja de Rottweiler i pastor alemany. És una bestiota.
2: Es diu Llop, però no és un llop.
0: No és un llop.
2: A veure què tenim.
0: I ve de les peces el Vinyana, del Baix Penedès. Veiem-lo. Oh! Que maco!
3: És
0: molt ben plantat. Us explico. Té un posat com molt seriós, com molt de guardià.
4: Però la cara fa riure. Jo trobo que la cara fa riure.
2: La cara, sí.
0: Perquè de cara és bona persona, com algun gos que hem tingut que és bona persona. Sí. Doncs té una postura seriosa, però a veure, fa 60 centímetres d'alçada i 40 quilos de pes. Vull dir que és un totxo de gos. I sempre espera com la reacció del desconegut, no?
3: Què vol dir? Per atacar?
0: No, per vigilar.
3: Ah, val.
0: I depèn com siguis, ell té... Una tendència a respondre amb una intensitat moderada.
3: Ai, quina por.
2: De manera molt elegant de dir que si no vigiles encara no queixar.
0: Exacte. Moderada.
2: Molt bé.
5: Fa 36 anys es va produir un dels robatoris d'art més importants de la història moderna. Els lladres van actuar en plena llum del dia, però sense utilitzar violència ni trencar ni un sol vidre.
3: Hosti, de llàstima.
2: Per què?
3: Però violència, vidres, no hi ha res.
2: Eren lladres de...
3: Ets molt violent.
5: Altres recursos.
2: Eren lladres d'Òmnium. Eren de l'ANC. Feien tot pacíficament.
4: No hi ha res trencat, no té res a veure amb les quotes.
2: No
4: sé.
2: Jo soc soci,
4: La
2: meva filla també ho és,
3: Molt bé.
2: La meva xicota també, tots paguem a casa.
3: Molt bé.
2: Quants teniu el carnet d'Òmnium aquí?
4: Jo del Barça.
2: Del Barça, oita, un senyor.
0: Jo d'Òmnium, sí. També. Del Barça encara no.
5: Què és això d'Òmnium?
2: Òmnium. No em distraiem.
4: Que vas a mirar a Montserrat.
2: Avui passegem. Sisplau. No vas als avistaments d'Òmnium, tu.
5: Sí. Cada dia 11.
3: És això.
2: Aviat sí que serà un espectre si no vigilem. Bueno, avui passegem el gos per Boston. Som a 18 de març de 1990. Situem-nos, Som davant del museu Isabel Stewart Gardner. Resulta que la tal Isabel Stewart aquesta era una col·leccionista d'art que va decidir fundar un museu.
3: Una pija.
4: Bueno, això ho fan molt.
2: Sí. Us heu d'imaginar un palau d'estil venecià al bell mig de Boston.
3: Una pija.
2: Boston.
6: Sí.
2: Clínica Boston. El coneixeu?
4: Una pija.
2: Sí, bueno, pijos, perquè és de sexualitat masculina.
4: Sí.
2: És per l'ejaculació precoç.
4: I això és millor de pijos?
2: Disfunció erèctil. No, això és de tothom, però pagar-se només s'ho poden pagar.
4: Ah, vale.
2: Deia que som al mig de Boston, un jardí interior ple de plantes exòtiques. És un lloc molt especial que, llestimosament, avui serà l'escenari d'un robatori. L'únic consol és que avui passegem en Llop, el nostre gos guardià. Potser podem fer alguna cosa per evitar el robatori.
3: A veure,
2: Ens enganxem als lladres, no?
0: Home.
2: Som a primera hora del matí. Els treballadors del museu s'estan preparant per obrir les portes. És llavors quan dos agents de policia venen corrent cap a la porta principal.
3: Sí. Agents de la policia.
2: Sí.
3: Policia de Boston. Obriu, sisplau.
4: Però fa favor d'obrir?
3: Sisplau.
4: És una emergència.
3: Una emergència és...
4: Obriu.
2: Sí.
4: Obriu.
3: Ràpid.
2: Després d'insistir durant uns minuts, una de les treballadores del museu ens obre la porta.
7: Però, o sigui, què passa? Quines preses?
4: Ens trobem aquesta.
7: Què us ha passat?
4: No em pensava trobar-la
7: aquí. Us han atracat?
4: Senyora.
7: Que sou policies atracats?
4: No, però no vol informació de que estaven robant aquí al museu.
7: Ai, però què em diu?
4: Sí.
7: Ja està. Ai, però què em diu i ara què fem?
4: Estan robant ara.
3: Estan robant ara mateix.
7: Ara mateix?
2: Hem fet tard, doncs tu, el robatori ja s'està produint. Davant d'aquesta afirmació, la treballadora queda de pedra. No hi ha temps per activar els protocols establerts. Val més fer cas als dos agents de policia.
3: Val més que sou cas.
7: Però ara què fem? O sigui, què fem ara?
4: Senyora, tranquil·la.
7: Déu meu, jo estic hiperventilant?
2: Tranquil·la.
7: Com me deixaré?
2: Tranquil·la.
7: Senyora, estem perduts!
4: Fotré una hòstia,
3: Tardaré un cop de puny i no s'ho aixecarà,
2: Tranquil·la, senyora, tranquil·la.
4: Se m'acalmi, senyora.
7: M'he deixat.
4: Se m'acalmi. Mentre arriben els reforços, hem de protegir les obres més valuoses.
2: El policia té raó. El museu és enorme i amb només dos agents de policia tardaran molta estona a escorcollar-ho tot. Val més protegir directament les obres de més valor i sacrificar la resta.
7: Clar, hem de sacrificar la resta. A veure, sap el que puc fer?
2: Què?
7: Jo aviso els meus companys que facin un registre
3: negatiu
7: per tota la sala.
3: Negatiu.
7: Que, per què negatiu?
3: Pareu aquesta dona, sisplau. Pareu aquesta dona. Podrien anar armats.
2: Clar.
3: Saps? Ens hem de defensar, hem d'estar preparats.
2: Ara. Segons la informació rebuda, els lladres són una banda molt perillosa.
3: Molt perillosa.
2: Sense perdre
3: temps. Saps l'equip A?
7: Sí,
2: doncs el
7: sí.
2: Bé.
3: Molt més perillós.
7: Ai, quina por.
2: Ens dirigim fins a la sala on hi ha les obres més exclusives de tot el museu. Pintures de Rembrandt, Vermeer, Manet i diversos objectes de gran valor.
3: Manet, que no és Monet, eh?
2: No,
6: no és Manet.
7: No, és l'altre. És el cosí normano.
3: Llavors n'hi havia un de Tarruella que es deia Manet.
2: I l'altre que és en Manet i Jornet. Sí. En Manet, a la ratlla verda, de qui és?
3: Què?
2: D'en Monet.
3: A la ratlla...
6: Perdó.
3: No, tu dius...
6: Són blanques, les ratlles?
2: La ratlla... D'en Matís.
3: Tu vols dir Kandinsky?
2: No, Kandinsky no. La ratlla verda de qui era?
6: D'en Munch.
2: Busqueu-m'ho, això.
7: Ai!
2: Jo vaig fer història de l'art. La ratlla de verda. Matís, és Matís.
3: Matís.
7: A veure,
2: és
7: senyor narrador.
2: És un Matís, què?
7: M'estic perdent.
2: Perdó, sí, m'estic perdent.
7: O sigui,
2: perdó.
7: Quins quadros hem de protegir?
2: Ah, sí.
7: Ara som en aquesta sala i ara sí. Què hem de fotre?
6: Senyora,
7: què hem de fotre?
6: Senyora,
7: jo millor cap amunt que no vingui el Tom Cruise.
6: Senyora, se m'esperi.
7: El Tom Cruise?
2: Els policies, escoltem els policies.
6: Per què ens ha tocat aquesta dona vigilant? Mira que hi ha gent vigilant. Senyora, esperem que vinguin els lladres, vale? I de moment nosaltres l'únic que farem és plantar-los-hi cara.
7: Però aquest és el protocol, aquest... esperar que arribin els lladres?
2: Els dos policies han pres posicions defensives i han desenfundat les pistoles.
3: Sí.
2: En Llop, el nostre gos, recordeu el nostre gos, eh?
7: Sí.
2: Barreja de Rottweiler i pastor alemany.
3: Tant.
2: Doncs també s'ha posat en guàrdia. Si els lladres van armats, podrien viure un intercanvi de trets. Els dos policies i el Llop defensaran aquella sala amb dents i ungles.
7: La sort que en tenim del gos aquest, sort. Jo estic ben cagada de por, eh? Això és molt perillós.
3: Sí, és molt perillós.
7: És molt perillós, jo soc molt jove, sí. I no vull morir tan jove, que em queden 3 anys per la jubilació, i ara seria un mal rato, saps que ara m'amoro?
3: No morirà.
7: És que no sé què fer, jo
3: si no la matem nerviosa. Si no la matem nosaltres, no morirà.
2: Tranquil.
3: Mira, he pensat un altre pla.
2: Què?
3: Com que poden venir armats...
7: Ai, quina sí.
3: El que hem de fer és agafar tots els quadres i els carreguem a dintre el cotxe de la policia.
6: Ah, bona.
2: Mira,
6: bona.
2: Mira.
3: Així és com vinguin...
6: Sí, som com l'Star Quijatge.
2: Sí.
3: Tots l'Star
6: Quijatge.
2: Canvi de plans. Tot plegat era massa arriscat. Els dos agents pensen que esperar que els lladres apareguin és molt perillós. Val més emportar-se els quadres a un lloc més segur.
3: Ara,
6: vinga.
7: Sí.
3: Ara.
7: Sí. A veure,
3: escoltem-los.
7: Els he d'ajudar?
3: Els carregarem.
7: Els ajudo? O... Sí?
3: Sí, per una banda.
7: Molt bona idea.
2: La treballadora i els agents de policia comencen a despenjar quadres ara. I a portar-los
7: sí,
2: cap al cotxe.
7: Sí, agafi'm aquest, aguanta mal, que jo agafaré l'altre.
2: Ai.
7: No, tranquils.
6: Calma.
7: No passa res, jo ara vaig allà, apreto el botonet, això és l'alarma, que quan despeses aquest quadro, veu? Veu, ara el torno a penjar, no se sent? Sí que se sent. Bueno, s'ha espatllat l'alarma. S'ha espatllat, jo vaig allà, la paro sí. I cap problema, els podem
2: ja
7: treure
2: parada.
7: Tots tranquil·lament.
2: Ja està parada, ja està. Però és curiós
7: sí,
2: que emprenya més vostè que l'alarma.
7: Sí,
2: preferiria sentir l'alarma 2 minuts seguits que seguir-la sentint a vostè.
6: Estem per marxar nosaltres, senyora.
2: Un cop al carrer, els quadres són carregats a dins el vehicle policial.
3: Sí.
7: A coi.
2: Què?
7: Quin vehicle més estrany que porten, no? Vull dir que no és com una furgoneta d'aquestes de lloguer, és això? No.
6: És un vehicle de policia de paisà.
2: Sí.
6: Camuflatge de paisà.
7: Molt ben pensat.
6: Així és com ens veuen.
2: Em sembla que en francès policia es diu Demetrio.
7: Demetrio.
2: Sí. Alquiler de cotxe sin conductor.
3: És aquest.
2: Som a Boston, de fet, sí.
7: Sí, anava a dir.
6: Va, carreguem els quadres, va.
2: Ai, Déu senyor. Estan carregant els quadres a un vehicle policial una mica sospitós, eh? És una mica curiós que els dos agents vagin uniformats de dalt a baix, però que el vehicle que utilitzen sigui una furgoneta de lloguer, no trobeu?
7: És molt raro, és que sí, ja ho he dit. Que coi, quina furgoneta més rara!
2: Després d'assegurar la majoria d'obres de la sala, només els queda fer un últim viatge. Agafem un gerro xinès de bronze i diversos objectes que van ser de Napoleó Bonaparte.
3: Sí.
2: El problema és que un dels quadres més importants del museu no el poden agafar perquè és massa gran.
3: Sí.
2: És el rapte d'Europa, de Tiziano.
3: Guapo, eh?
2: És guapo.
6: Ja, és molt guapo, però no hi cap a la furgoneta.
2: Què hi ha pintat?
6: No hi
3: és un toro, amb Europa, que el toro s'ho endú.
2: L'altre dia anàvem amb el meu pare per Barcelona
3: sí.
2: I conduïa jo i no sé quina escultura mirava i diu, bé, frena a veure aquesta escultura que no l'he vist, i s'ho mira, i el comentari del meu pare va ser, cago en Déu, un toro, és que sempre hi han de cardar un toro.
3: Bueno, doncs, hem d'agafar aquest quadre, sí. Perquè és el més valiós i el més important.
6: Massa gros, no ens hi cap a la furgoneta de lloguer.
2: No
6: ens hi cap.
3: Pleguem-el.
2: Eh? No.
7: Pleguem-el, diu.
2: No.
7: Escolti, senyor gent, jo el que estava pensant ara, ja fa estona que estem aquí tragillant quadres amunt i avall, i els reforços quan arriben?
2: Hòstia.
7: Perquè és que jo estic ben cagada de por.
2: És veritat, els reforços.
7: Perquè els lladres ronden per aquí.
2: Sí, estan tardant una mica massa aquests reforços. Aquells dos policies sí que han arribat fa estona, però la resta de companys s'ho estan agafant fan amb molta calma.
8: És del moment del donut.
6: Fot una cosa, deixa estar aquest quadro, agafem objectes de Napoleó. Això veuràs que ens fotrà molt de servei.
2: L'escena és bastant curiosa. Ara els dos policies s'encallen en una discussió sobre els objectes de Napoleó Bonaparte. Sí. En especial els interessa una àguila de bronze que formava part d'una bandera de Napoleó.
8: És que aquest tio està obsessionat amb les coses de Napoleó.
2: Noi.
6: Agafa-la. Agafa-la. A mi l'àguila de Napoleó era petit, me cago en dena, que em fotia una gràcia.
7: Ah, sí?
6: L'àguila de Napoleó? Eh? Els meus pares...
7: No, però què he dit?
2: L'àguila
7: de Napoleó. Què he dit, senyor narrador? Què he dit? Que li fotria gràcia l'àguila de Napoleó?
2: Sí.
7: No. És estrany aquest comentari. A veure, digue'm agosarada, però és un comentari estrany, no?
6: No, però
8: no ho entès bé.
6: No ho entès bé, senyora.
2: Jo ho he entès, eh?
6: No,
2: has dit que et feia gràcia.
7: Què ho ha dit?
6: No, però això és...
7: Estem
8: tots molt nerviosos.
7: Molt nerviosos, jo, de veritat, estic molt nerviosa.
8: Vostè també calmi-se, senyora.
6: Sisplau.
7: Sort que són aquí, per ajudar-nos.
2: Aquesta dona del públic, quina culpa hi té, pobra.
8: És de l'estartit. Un de l'estartit sempre té culpa.
2: Tant la treballadora del museu com en Llop comencen a sospitar que alguna cosa no quadra. Ja fa estona que la treballadora veu que hi ha aspectes d'aquells dos policies que no encaixen. Per davant d'una situació tan excepcional com aquesta,

0: El director fa una roda de premsa.
1: Avui és una tarda desastrosa per la ciutat de Boston i per la cultura mundial. Estimem que el valor total de les obres robades és de...
2: Re, poca colla.
1: 500 milions de dòlars. La policia està investigant, però podria ser que la màfia corsa estigués al darrere de l'operació.
2: Sí, van venir armats fins les dents i van amenaçar, em van lligar amb verida.
0: Què diu?
2: Va ser mal tràngol, el que vaig passar va ser molt mal.
0: 500 milions de dòlars, eh? Aquesta és la xifra. D'altra banda, es diu que el robatori podria tenir vinculació amb la màfia corsa, sobretot per la insistència d'un dels lladres a robar objectes de Napoleó.
3: Clar.
0: Recordeu, Napoleó va néixer a Còrsega.
3: Sí.
0: És una pista ja amb justeta, però podria ser.
3: Sí, sí.
0: Al llarg dels anys, l'FBI ha detingut diversos implicats en el robatori, però no han descobert mai l'autor intel·lectual dels fets. Tot això continua sent un misteri. Que sapigueu que cap de les obres s'ha recuperat. Si visiteu, a dia d'avui, el museu...
3: Ja no hi ha res.
0: Encara hi ha els espais buits, amb l'esperança de recuperar les obres i tornar-los a omplir algun dia. Avui dia, el museu encara ofereix una recompensa de 10 milions de dòlars per qualsevol nova pista sobre el robatori.
3: Només per la pista?
0: La pista, eh? Jo estic a punt de trucar-hi, eh?
3: Tens el número?
0: Sí. Jo he vist un gerro allà en un restaurant xino de Quibic que m'assembla que és del Museu de Boston.
3: De Napoleó.
0: I tant, i tant. Tenim un gos a l'expectativa de si sobreviu aquesta passejada o no. El nostre gos, el llop, d'en Pere, en Pere i el llop. Sobreviurà o no sobreviurà, Mercè?
4: Jo he vingut aquí a l'Estartit, no?
0: A l'Estartit, eh?
4: Susto que li he fotut. Com et dius? Sílvia.
0: La Sílvia.
4: La Sílvia de l'Estartit. Pensa, no és per posar-te pressió, eh? Però tenim un missatge del Pere del Llop.
5: Vaja. Estimat o estimada participant, rumia't bé la resposta i no es liquidis el gos. Per cert, estem fent obres a casa i ja tinc un lloc per a dos, si es donés el cas. Salut.
0: S'ha ficat la música del Padrino de fons per fer la nota d'àudio.
6: M'encanta.
0: Bé, aquest any hem fet molts passejos per la ciutat de Boston. Resulta que Boston és la capital d'un estat dels Estats Units.
3: És molt difícil, això.
0: Això és molt difícil. La geografia americana és molt complicada.
3: Sí.
0: Quin estat? De quin estat és capital Boston? A. Nova Jersey. B. Massachusetts. O C. Califòrnia. A mi em serveixen tots tres, eh?
4: Geografia fatal, eh?
0: Però... És que...
4: És una cosa que corca les dents.
0: El què que corca les dents?
4: Ara, pla.
0: Què dius, Mercè?
6: Jo ho he entès.
0: Ah,
6: jo
0: sí, ara ho he agafat.
4: Jo diria la B.
0: La B, masses xutxes. Massachusetts, correcte, el llop és...

0: En Llop, el gos guardià de l'Albinyana, torna a casa sense entendre com pot ser que els lladres li hagin passat pel costat i ell no els hagi detectat. L'actuació d'aquells dos individus era tan convincent que ningú ha dubtat ni per uns segons que es tractava d'una trampa. Ni tan sols un gos guardià experimentat ho ha vist venir. La seguretat dels dos falsos agents ha sigut la clau. Mira.
1: Veus?
0: Mira.
1: La primera vegada que ens surt una cosa bé.
0: Sí. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Yeah.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. Només es permetrà travessar la frontera a equips d'emergència i sota mesures estrictes de seguretat, com explica una responsable de sanitat.
2: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, els transports d'aliments i mercaderies i la seguretat.
1: De moment, a Uganda només s'han detectat 7 infeccions, una de les quals mortals. El cap de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha demanat un alto el foc al Congo per controlar la malaltia. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Continuen les mobilitzacions a l'ensenyament. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30%, segons la conselleria, i de fins al 60%, segons els sindicats. Els manifestants han tallat durant hores vies principals com l'AP7 i l'A2.
1: L'instructor del nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la companya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit, el PSOE. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el Partit Popular i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament.
3: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars a l'Iran. Mitjans d'informació iranians parlen d'almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandabbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i pel transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Aquests atacs, que en teoria violen l'alto el foc entre els dos països, segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
1: La crisi de l'habitatge dispara les donacions en vida de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. El cantant Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane.
3: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar el nou treball, del qual ja ha publicat 2 dels 14 temes que conté, però ha deixat que els espectadors escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
4: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
3: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
1: Esports, el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
3: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, en primer lloc en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió decisió més difícil de prendre i després a l'estadi Johan Cruyff en el partit de Lliga contra la Reial Societat que ha acabat en victòria per les blaugranes per 2-1.
1: A l'Espanyol el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte.
3: Encara en futbol, el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conference League, la tercera competició europea.
1: I en bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal i com ha anunciat el club. En paral·lel, treballa per incorporar com a nou director esportiu de la secció el manresà Xevi Pujol, que actualment està al Baskonia.
0: Fins aquí les notícies.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat,
8: no,
7: que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
8: Unia. Ja ho sé,
7: que és,
8: el mateix
7: que
8: la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
13: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí.
1: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
15: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pam, pam,
1: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
16: M'ho faries tu, Lisenda?
15: Jo sempre. Pa. Pa, pa, pa, pa, pa.
13: Mar Marva, bona tarda.
17: Bona tarda.
13: Ens pots fer un pam-pam-pam-pam?
17: Pam-pam-pam-pam.
15: Molt bé.
13: Com ho faries, Òscar?
18: No, jo no ho faria.
13: Pam, no puc millorar-ho.
18: Veus? Ja.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7.
1: La millor hora del dia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
13: Pam-pam-pam-pam. Catalunya
6: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ai, família, ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, avui he de confessar una cosa.
1: Ai, a veure, música avui, de confessions.
0: Posa'm una música de confessions,
1: sí,
0: Albert,
1: sisplau. Així de faci, sense avisar, eh? Gràcies.
0: Pobre Albert, un atraco, eh? Avui sí, ja fas
1: és
0: bé
1: que...
0: posar-me una cinta d'atenció.
1: Ai,
0: què
1: ha passat,
0: perquè... Saps aquells dies que veus l'agenda i
1: sí,
0: dius...
1: La teva,
0: La meva.
1: Sí.
0: I jo, o la teva, cadascú a casa seva, les teves. I dius, jo no sé com sobreviure aquesta setmana. En quin moment vaig plantificar tot això?
1: Mira, ara mateix...
0: la tinc oberta.
1: La té oberta i l'acabo de veure i gairebé m'he marejat. Gairebé caig al terra.
0: Estem en aquell punt de que totes les pilotetes a l'aire i vaig caient pilotetes perquè m'oblido de les coses. Per tant, mare de Déu, senyor.
1: Jo, mira, la meva agenda deia que havia de parlar amb la Mònica, estava parlant amb ella ara mateix,
0: sí?
1: Que ens està seguint en directe des de la localitat de Bristol, Anglaterra.
0: Oh, Bristol!
1: Per tant, Mònica, moltes gràcies, us segueixo en directe ara mateix i algun dia també quan fa sopar.
0: Mira, us he de dir que és veritat que la solució per mi és la meva bombolla de pau i de tranquil·litat en aquestes setmanes horroroses. Per tant, gràcies a tots els oients que formeu part de la solució. Encara més gràcies a tots aquells que formeu part del canal / comunitat, com hem dit que diríem, el club de
1: el
0: la
1: club,
0: solució.
1: Sí, vull formar part del club.
0: Voleu entrar a formar part del club de la solució amb material exclusiu, vídeos exclusius que no surten enlloc més, doncs ens envieu un WhatsApp al nostre número de WhatsApp habitual, al 677-38-77-19. Vull formar part del club de la solució i us enviem l'enllaç en exclusiva. Avui és un dels dies que m'agrada, avui és dimecres.
1: Els nous divendres.
0: Perquè la solució és una persona que ens rescata habitualment. Té un nom, el sap tothom, es diu David Balaguer, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs, David?
2: Molt bé, molt content de ser aquí. Ja sabeu que per mi aquest programa ha estat una de les grans coses d'aquesta temporada.
1: Home, i tant.
2: S'ha de dir, vinc aquí sempre supercontent, feliç, i això és magnífic, tu, aquesta sensació és sensacional. Ah, per cert, que avui m'he trobat una dona pel carrer.
0: Què?
2: Que escolta la solució,
0: sí.
2: Que és una dona que va trucar un dia fa temps i va dir, diu, a veure si em trobo un dia el David pel Poble Nou.
1: No pot ser.
2: Justament ens hem trobat la Mercè.
0: Va trucar, però a principi de temporada.
2: Sí.
1: Perdona, que truqui.
0: Recordo.
1: Que truqui ara.
0: Truca Mercè, al 93-201-7474, 93-201-7474. En David Balaguer, que és un regal per les orelles, i a més, a partir d'ara, també el podeu veure cada dissabte, el col·lapse que ens l'han fitxat.
1: Bravo!
0: Quina il·lusió.
1: Quina evolució, tu.
0: I què se sent el que ho fa millor de la tele del món mundial?
2: Apa, no.
0: Bueno, jo avui vaig a la tele,
2: Clar, és veritat, avui ja està passant, no?
0: Bueno, s'emet el divendres, perquè avui ja no sé quina història de futbol. Ja no sé què
1: hi ha. Avui deu haver-hi la final de la conferència.
2: La conferència, sí.
0: Jo no segueixo el futbol.
1: No em pensava que era una pera, i resulta que és una competició.
0: Va, anem al tema. Avui us portem una solució emocional. Avui parlem de pessimisme. Definirem què és el pessimisme, quins trets ens indiquen que una persona és pessimista. Ser pessimista vol dir ser més realista? Es pot deixar de ser pessimista? El pessimista neix o es fa? És el pessimisme una forma de protegir-se emocionalment? Vivim tots en una societat amb tendència a ser més pessimistes que optimistes? Mireu, la Viena Gasa, la Lívia Discipio, l'Alba Serrano han sortit al carrer i això els ha dit la gent.
3: Et consideres una persona pessimista o optimista?
4: Jo crec que optimista.
5: Más bien optimista. El pessimisme no trae más com a les conseqüències.
6: Pessimista. Per natural és el meu caràcter, és així.
7: Optimista. Considero que no em queixo gaire i sí, intento sempre buscar el costat positiu de les coses.
8: En general, més pessimista, perquè considero que a la mínima que tinc una raó com per preocupar-me, llavors jo m'estic queixant de tot, preocupant-me per tot.
9: Totalment optimista. Sí que algun cop durant la meva vida he tingut etapes més complicades, però sempre l'intento trobar com la part positiva a tot.
0: Ai, sempre l'intento trobar la part positiva a tot. Mireu, parlem de pessimisme, la solució a aquestes i altres preguntes la té la Cristina Gutiérrez Lestón. Molt bon dia, Cristina, com estàs?
10: Bon dia. Encantada d'estar aquí un altre cop.
0: Optimista o pessimista?
10: Més optimista que pessimista.
0: Epa, i tu, David, més optimista o més pessimista? Digues la veritat.
2: La veritat és pessimista, però... No, sí, sí.
0: Però
2: atenció, perquè jo sóc pessimista per elecció.
0: Epa!
2: Jo sóc un home d'essència optimista. però m'ho he treballat molt per ser pessimista. Perquè crec que és millor ser pessimista que optimista.
0: Epa, vols ampliar la reflexió?
2: T'ha agradat aquesta, eh? T'ha agradat
10: ara,
2: aquesta?
10: Ara podríem parlar tu i jo, eh?
0: Vols no, ampliar perquè... aquesta reflexió? Posa-li una música de reflexió, Albert, un canvi de cinto. A veure, només no, pel,
2: simplement,
0: pel David.
2: Simplement perquè un dia vaig descobrir que al final del trajecte del pessimisme, que pot ser un trajecte bastant ombrívol i fosc, t'hi esperen més recompenses i més alegries que al final del trajecte de l'optimisme.
0: Perquè...
2: Així de clar t'ho dic.
0: Jo crec que és una qüestió d'expectatives. I tu el que fas és rebaixar les expectatives, oi?
10: Clar. Per evitar la frustració.
0: Epa, a veure, la nostra experta, aquesta tècnica del David ens protegeix?
10: A veure, el pessimisme d'alguna manera ens protegeix, perquè si el pessimista, el que et diu la narrativa interna, perquè tot això, David, que et passa és narrativa interna, et diu no facis, cuidado, ja veuràs que no et sortirà. Llavors, quan no et surt, pateixes menys, sents que el dolor serà menys. El problema és que protegeix d'aquest dolor d'alguna manera, en oferta il·lusions, però també et fa perdre doncs la passió, l'il·lusió, l'alegria de la vida, perquè no la disfrutes.
2: És una mica l'estalvi del disgust, no? Potser ser pessimista?
10: Exacte.
2: És estalviar-se disgustos. És estalviar-se disgustos.
10: És anticipant-se constantment, que no surti, quan surt, però també d'alguna manera, quan això és una mica i es pot regular i et funciona, ok, però el problema és quan això ja no és que tu siguis pessimista, que si no el pessimisme et té a tu atrapat. Llavors aquí arriba la inacció, el no fer per si de cas. I si no surt, perquè ho haig de fer? I aquí és quan són persones ja pessimistes que, doncs això, no?
0: Ara anirem a desgranar el tema del pessimisme per oposició també a l'optimisme, perquè avui, com sempre, crida oberta a tots vosaltres, 93-207-474-677-38-77-19. A veure, què preguntes a la teva comunitat d'amics?
1: Home, jo preguntaria d'entrada, dir que hi ha un oient que es diu Jou, que també ens escolta des de Londres. En aquest cas, ens hem saludat a la Mònica de Bristol. A veure si hi haurà un club paral·lel, un club d'anglesos de la solució. Haurem de fundar també aquest canal de WhatsApp.
0: Mònica i Jou, benvingudes sigueu, Bristol i Londres.
2: Us imagineu que Londres la solució es veu que té 100.000 oients?
1: Això ho havíem parlat.
2: Aquestes coses poden passar.
1: Ho havíem parlat un dia a vegades amb el Malcolm Otero, de dir, t'imagines que tu a Mèxic ets una estrella
0: i no ho saps,
1: del judo.
0: I no t'ha arribat, no?
1: I no t'ha arribat, exacte. O no ens ha arribat a nosaltres, que ho és.
0: Va, quina pregunta fem avui a l'audiència?
1: Mira, avui us preguntarem què creieu que és millor o que us funciona més a vosaltres, ser pessimistes o ser optimistes? No, és que és millor ser pessimista perquè no tinc cap expectativa, això anirà molt malament, l'examen fatal... I si trec un 9, si trec molt bona nota, ho veus.
0: Què és millor, ser optimista o ser pessimista? Què us funciona més a vosaltres? I què sou, optimistes o pessimistes? I per què? També ens interessa el per què. Per cert, la Cristina Gutiérrez Lestón, que ens ho pregunteu habitualment dels nostres col·laboradors i experts, és educadora emocional, conferenciant, també és la directora de la granja Ability Training Center, que és la primera granja escola amb un mètode d'educació emocional. Allà la trobeu, si la voleu buscar. La granja Ability Training Center. Abans, Cristina, un noi o una noia, no recordo, de l'enquesta, deien intento trobar-li la part positiva a tot. Cal trobar la part positiva a tot? Sempre hi ha una part positiva?
10: Doncs jo crec que al final jo crec que estem aquí per aprendre i aprenem de les coses boniques els dies de sol com avui, però un dia de sol també pot cremar, i un dia de tempesta de llamps, potser xuclogant amb algú, coneixes alguna persona interessant, llavors evidentment el que no podem és ni dramatitzar-ho tot, ni creure que tot és meravellós i no passa res, segur que hi ha una part, crec que s'ha de respectar el que cadascú sentim, però per això primer hem de ser conscients del que sentim, i si som analfabets emocional moltes vegades anem per la vida sense adonar-nos de que realment estem tristos, decepcionats o frustrats o el que sigui, i no gaudim ni una de les coses ni de les altres.
0: I a més tinc la sensació que quan som analfabets emocionals, de seguida, quan no sabem identificar com ens sentim, ens enfadem.
10: Sí.
0: O sigui, quan no sé què és ben, no sé si és frustració, no sé si és ira, en aquest cas, que seria enfado igual, no sé si estic trist, no sé si estic, jo què sé, no se m'acudeixen ara més emocions, com si no hi hagués més. Però de seguida ens enfadem. Com que no ho sé gestionar, m'enfado.
10: Clar, l'enfadament és una emoció que està dins de la galàxia de la ira, i la sentim, ira, cada vegada que sentim alguna cosa com injusta. Jo vull sentir-me bé, però no aconsegueixo sentir-me bé, llavors m'enfado, perquè clar, no és just que jo no em senti bé. I què faig? Doncs ho pago amb el Frank, que el tinc aquí al costat, per exemple, que el tinc aquí, i llavors és culpa teva.
1: Ja he mirat.
10: Ja has pringat, tu.
0: Que és una manera d'expulsar-nos, no?
10: Clar. Perquè normalment quan tens confiança en algú és amb aquell amb el que deixes anar tot allò que sents, no? Aquesta desconfiança que sents, aquest malestar, aquesta baixa autoestima, i com no sóc conscient, doncs això ho pago amb qui tinc al costat.
0: I també pot passar que a vegades agafis un cap de turc A dir, ui, ha pillat aquella persona.
10: Home, clar, perquè si tu creus que ja arriba una persona que és poc, un company poc puntual, per exemple, no? a la feina, doncs per culpa d'això jo estic més estressada, llavors la culpa és del que arriba tard. La pregunta és, ostres, què pots fer tu perquè evitar això, no? Fer una conversa amb els altres, què et passa tu amb la teva ansietat quan algú arriba tard? Mm-hmm. T'estàs fent una muntanya amb el teu cervell, amb el teu cap?
2: És que no entendre, sobre el que deies tu abans de no entendre els sentiments, ser un analfabet emocional, no entendre segurament és una de les coses que més nerviós posa a l'ésser humà.
10: Clar.
2: La incomprensió, no entendre exactament què t'està passant.
10: Exacte.
2: O no entendre un problema, o moltes coses d'aquestes et porten a uns nivells de nerviosisme increïbles.
10: I de frustració.
2: Exacte.
10: De frustració, pensem que està la ira, que és una... Normalment quan ens frustrem podem fer dues coses, o ens estem tristos o ens enfadem, no?
0: D'acord.
10: I llavors, però normalment, l'origen és la tristesa. Mm-hmm. És a dir, sí, però clar, la tristesa avui en dia no està gens ben vista, llavors la dissimulem amb enfadamenta, o que és culpa teva, i és molt fàcil buscar la culpa en els altres.
0: Us anava a dir 93207474 i 677-3877-19. El pessimisme fa que una persona percebi la vida de manera negativa. És un tret característic de la personalitat o es desenvolupa amb el temps? Dit d'una altra manera, Cristina, el pessimista neix o es fa?
10: Les dues coses. Hi ha una part genètica, que no hi ha estudis concrets, no he trobat, de pessimisme, però sí hi ha estudis de temperament, de genètica i de personalitat. I estem parlant de que la part genètica té un pes d'entre un 35 i un 45%. És a dir, es queda el 65% de mitjana per fer. I llavors l'altra part és d'aprenentatge, que és per dos motius d'aprenentatge. És experiències prèvies, és a dir, si m'han passat moltes coses a la vida, ser d'espanyol, per exemple, que estàs acostumats a que es perdi tot això, David.
2: Ara
10: t'entendràs el per què, no? Quan ens passen, hem viscut moltes decepcions, pèrdues o dificultats, el cervell el que fa és intenta protegir-te, i per fer-ho espera el pitjor.
0: D'acord.
10: Perquè així dirà, patirà menys. El problema és que aquesta protecció acaba convertint-se també en una pressió emocional en el que m'allunya de l'il·lusió, l'alegria, l'ànim, la passió, i per això és important poder regular-la tu i no regular ella tu.
0: Identificar-ho. És a dir, al principi és identificar què està passant. Jo, amb aquestes experiències, m'estic convertint en... O el meu cervell està anant per, com a vegades li diem, no? Per automàtic, penso en negatiu, no? Això es pot modificar? Entrenar per deixar de ser pessimista?
10: I tant. Una banda és a les experiències prèvies, però l'altra és quan tu has crescut en un entorn molt crític. Per això és interessant, quan estem educant a la canalla, si nosaltres vigila, cuidado, no podràs, això et sortirà malament, acabem automatitzant aquests pensaments, aquesta narrativa. I per això és superimportant el ser conscient, el dir-me cada vegada que penses, perdrà, dic, a veure, per què m'estic dient tot això?
2: Però mira, clar, sembla molt complicat treballar-se. Jo ho deia al principi, semblava una conya, però no ho és. Jo m'he treballat ser pessimista. Per què? Perquè sent optimista havia tingut alguns disgustos que m'hauria estalviat sent pessimista. Llavors...
10: Sí, però llavors tu has de posar el focus en, vale, com puc tolerar la frustració més?
2: Exacte.
10: Perquè llavors, és com ara imagina't, quin dia fa avui, sol. Ara surts amb unes ulleres fosques. Veuries el sol? No, millor així si no hi ha sol ja, però te perds avui el dia de sol.
2: Sí, fa sol,
10: sí?
2: Però...
10: Aquesta és la diferència.
2: Fa sol, però una calor bastant insuportable. També afegim-ho, això. Vull dir que dins d'aquest optimista de recalcitrant que diu que avui fa sol, sí, però la calor aquesta que fot... Però després és això que dèiem, no? Treballar-se l'optimisme costa molt, però és que jo crec que també costa treballar-se ser pessimista, perquè també costa sempre veure-ho tot negre.
10: No, és més fàcil per gravitació emocional. És un fenomen, que no sé si heu sentit parlar, del doctor Rafael Vizquerra, que estem dissenyats que por, ira o tristesa, nosaltres estem aquí per sobreviure com a espècie, els humans, no per ser feliços, encara que tenim un sistema emocional que ens ho permet i ens ho facilita si no som analfabets emocionals.
0: D'acord.
10: Amb la qual, davant de qualsevol aconteixement, sí, el primer que farà la gravitació és empujar-te cap a baix, que és on està la por, la ira o la tristesa.
0: Per sobreviure.
10: Per sobreviure com a espècie, perquè la ira, la por i la tristesa m'ajuda més a sobreviure que l'amor, la felicitat, l'alegria.
2: Ha quedat molt gràfica,
0: és
2: aquesta
0: molt interessant,
2: explicació.
0: És molt
2: bona.
0: Gravitació emocional. O sigui, bàsicament nosaltres estem fets per pensar en negatiu.
10: Exacte.
0: Perquè és el que ens ha fet sobreviure.
10: Exacte, perquè si fas la pitjor interpretació possible, t'anticiparàs el perill i vam anar a viure a les coves perquè cap lleó se'ns mengés.
0: Per això diem que l'ansietat és un factor protector,
10: exacte,
0: en realitat.
2: Però és molt bo, perquè tots hem vist dins del nostre cap aquesta empenta cap a l'abisme.
10: Sí.
2: Tots ho hem vist, com t'empenta.
10: De fet, tenim una activitat amb l'univers de les emocions i fem el joc de l'empenta, d'empuixem per adonar-te que davant de qualsevol aconteixement extern o intern, un record és intern, ara jo estic parlant, és un aconteixement pensament no és determinant extern. Una emoció és una resposta involuntària del teu organisme. No hi ha voluntat. Tu no pots evitar sentir l'emoció que sents. Pots regular-la, però no, però abans, per regular-la, has de ser conscient que l'estàs sentint.
0: Per tant, primer ser conscient. Seguirem avançant, en com tractar l'optimisme, sobretot els qui us considereu, perdoneu, pessimisme, sobretot els que us considereu pessimistes i digueu, jo és que això ho vull canviar, perquè clar, no em fa feliç tota l'estona estar pensant en negatiu, aquest mindset de passarà el pitjor, segur que no, llavors que no, perquè també hi ha altres teories, aquelles teories que diuen, no, també projecta-ho, no, on vols anar, no? I també t'estàs negant part d'aquest èxit a través de la negació, la no projecció. Abans però, el 677-38-77-19.
1: És que ara la Cristina estava definint a la Sara, que la Sara diu, quan estàs en una situació que no pots controlar, em poso sempre en el pitjor i al final, com que no és així, m'emporto més alegries.
0: Veus? Com el David.
1: Perquè
2: visca la Sara.
1: M'anticipo molt més a les coses dolentes.
0: Home.
1: I ja tinc la solució al pitjor que pot passar.
0: És tan fort, Sara.
1: Ha pensat tantes coses dolentes que diu, pot, tinc 10 solucions.
0: Però quan passen coses, diu, sempre et poses en el pitjor dels pitjors i mai fem l'exercici de, escolta, i si això va en el millor dels millors? No, és que recorda aquella vegada que em va passar el pitjor del pitjor i penses, ja, i les 99 que t'ha sortit el millor del millor?
10: És que el 87% de les pors que sentim no passaran mai.
0: El 87%?
10: Ara les sentirem igual. I després ja ens serveix, com per exemple el meu, que quan jo dic, no, Cristina, calla, que el 87% no passarà, el meu cervell diu, ja, però el 13% sí. Hi ha persones que no els hi passa i hi ha persones que sí, a mi em passa. Llavors jo he de dir, calla, calla, que el 87 no passarà.
1: Mira,
10: i torna fins que l'acabo de compensar.
2: Un 13% no és un percentatge baix, eh? Que el Mallorca veus? Tenia un 13% de possibilitats de la segona i la baixa segona.
1: Torni amb el Mallorca.
2: No, mira, és
1: l'Anna sempre optimista, és a les antípodes de la Sara.
0: I diu, com tu fas, Anna?
1: Optimista amb tot. Diu, el no i el tinc. Per tant, per què pensar que no funcionarà? O que no anirà res bé. Per tant,
10: també va la solució.
0: També pot ser que el pessimisme estigui molt relacionat amb la necessitat de control.
10: Bueno, però és que nosaltres ens eduquen, no? Però necessitat de control, tot sota control. Arriba el Covid i ens van desencaixar els esquemes perquè pensaven que 2+2 eren 4. Pensem que si faig això per educar el meu fill, 1, 2, 3, 4, el meu fill serà perfecte, feliç, i després resulta que no, que un fill no és una equació matemàtica, és el que és ell o ella, no? Però no contemplem això. Tenim plans perfectes i ideals, anglès perfecte als 5 anys, no? Licenciat cum laude als 23, esportista d'èlit, i resulta que no és res d'això. Llavors allò anem a estimar la gent que tenim al costat i no que volem que siguin.
0: És que el nostre cervell busca certeses, no?
10: Clar, la seguretat, el contrari, la por és inseguretat. Sí, llavors, evidentment, cada vegada que hi hagi incertesa, avui que estan passant tantes coses a la tele, al món, cada vegada hi ha incertesa, pum, t'emputxa la gravitació
2: emocional. Un altre cop a l'abisme, la gravitació aquesta mala.
0: La gravitació emocional, nen, samarreta ens hem de fer.
2: Sí, és molt bo aquest concepte, a més és que es veu molt clar.
0: Sí.
2: No, però hi ha una cosa que és una creença absurda, que segurament és un factor bastant català, he de dir, no sé si als altres llocs passa, però jo crec que és molt català, que és la malastrugança de l'optimisme.
0: Epa,
1: ara, a veure,
2: Fran, sí,
1: correcte. Som en aquesta línia, a veure.
2: A veure, és que clar, moltes vegades considerem que pensar de manera positiva ens portarà mala sort. Que allà darrere hi ha una malastrugança que ens espera.
0: Perquè és que es toquen bastant, el pessimisme i les persones
10: supersticioses
0: sí. Es toquen una miqueta, eh?
2: Sí,
10: però és al final són fets socials que surten del nostre cervell. D'aquesta por, d'aquesta gravitació emocional. I també que nosaltres encara tenim els nostres avis o els nostres pares encara van viure una guerra i una postguerra. Sí, llavors és aquesta la mentalitat de l'escasesa, eh? Vigila, vigila, guarda tot, no t'arrisquis perquè no passi res. Però clar, hem evolucionat, bueno, no sé si hem evolucionat molt perquè
0: ho intentem, no? Si més no.
10: Bueno, depèn, això seria relatiu, no? Però sí que, per exemple, el nostre país hem evolucionat, almenys no tenim cap guerra, almenys de moment, amb la qual hem de poder evolucionar més que res perquè el malestar emocional que sentim o la salut mental està en joc també. Llavors crec que arriba un moment en què entendre, no ser analfabets emocionals és una assignatura que hem d'aprendre.
0: Després us pregunto, en quins àmbits som més pessimistes i en d'altres més optimistes? És a dir, es pot separar per àmbits? En quins moments apliquem o sorgeix el pessimisme? Aquests són els àmbits de la vida on la gent del carrer es considera pessimista. Mireu.
4: En quin àmbit de la vida et consideres més pessimista?
11: El futur, no sé, les oportunitats que tenim aquí.
12: En les relacions, en l'amor.
13: Tot el de la universitat i tal, amb les notes.
7: coses que penso que em passaran, sóc més pessimista. Amb el fet com de tenir mala sort amb algunes coses.
8: Tinc molta por a la mort i amb la gent gran, per exemple, amb els meus avis o això, doncs sempre estic pensant que pot passar alguna cosa. Tinc aquesta por, que és el que em fa ser una mica pessimista.
6: Sempre, per naturalesa ho soc sempre.
0: Per naturalesa ho soc sempre, jo, en tots els àmbits.
1: Pessimisme d'entrada sí.
0: Exacte. Mireu, avui hem llançat una enquesta a la nostra comunitat. Oh, no em sortirà mai, com li hem dit.
1: No, però és que, perdona, tu saps que estan sortint oients de la solució des del Regne Unit?
0: Per favor.
1: Com a bolets. La Ruth, compté una més a Londres. La Judit, també us escolto des de Londres. I la Mònica, per cert, s'ha ofert, si volem crear el canal a Anglaterra, diu, podeu crear el grup de la solució en anglès, que jo el gestionaré.
2: Hosti, tu ara resulta que la solució és un programa de culte a Londres.
0: T'imagines?
1: Ens sembla que no, de terra a Heathrow i tot de paparazzi esperant-la.
2: Hem de fer una gira pel
0: Regne Unit. M'encanta, de veritat.
1: Hi ha una enquesta, no?, al canal de WhatsApp. Has dit que
0: hi ha una enquesta al canal de WhatsApp. Mira, ara estic intentant fer els sumatoris, però anirem a la publicitat perquè ja sabeu que no sé sumar així. Ostres, ràpidament. Sí, però us hem preguntat, a veure, en quin àmbit considereu que sou més pessimistes? Podeu votar en l'àmbit de l'amor, en l'àmbit professional i en l'àmbit personal. Quin direu que guanya?
2: Segurament el de l'amor.
0: On és més pessimista la gent, en l'amor?
2: Sí,
10: has dit professional?
0: Amor professional o personal?
10: Jo crec que professional.
0: Tu creus que professional, tu creus que l'amor?
2: L'amor 100%, i a més per golejada.
0: A la tornada de la publicitat us ho explico.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen dos minutets de dos quarts de dues del migdia, ens hauríeu d'haver vist a la publicitat, que això semblava el Cifres i Letres, eh?
1: No, o un dia d'eleccions, també.
0: Per calcular els percentatges. I agafa la Cristina i diu, a veure, què t'està passant? I no em passa això, diu, fes això i això. I ha sigut com tan fàcil, i he pensat, com no ho havia fet així a la vida? Va, la resolució és, alerta, els percentatges són 20%, 35%, 44%. Quin guanya? En l'àmbit on som menys pessimistes, segons les votacions, el nostre club de la solució, que si voleu entrar i ens heu de demanar l'enllaç en exclusiva a través del 677-38-77-19, amb un 14%, amb un 20%, disculpeu, 20%, el menys votat és l'àmbit de l'amor. David, és on és la gent menys pessimista.
2: Heu sorprès ara, Ciutadans de Catalunya.
0: Sí. En segona posició, amb un 35%, on són més pessimistes, segona posició, l'àmbit professional, i en canvi és l'àmbit personal, de moment qui va guanyant, amb un 44%. Podeu dir la vostra, però heu d'entrar al club de la solució per poder emetre la vostra votació. I m'ha sorprès, jo pensava que també seria l'àmbit professional.
1: També.
10: Bueno, això vol dir que l'àmbit personal no estem gaire bé. Estem fatal, vamos.
2: Però és que en realitat l'àmbit personal engloba moltes coses, eh?
0: Sí. Clar, és que podria ser amor...
2: És que és tot, l'àmbit personal.
10: Però no sentir-te, David, jo crec que ho comenten, si dius amor professional, és jo, a mi mateix, no em sento.
0: Exacte, és amb el creixement personal, no? Sí.
1: Mira, la Carla, per exemple, diu, la feina a la que ens dediquem té molt a veure, crec jo, en si som pessimistes o optimistes. Diu, en el meu cas, sóc administrativa de compres i tinc tendència a ser més pessimista perquè així estic més preparada sempre a qualsevol imprevist que pugui tenir a la meva feina.
10: Mm. Bueno, és el que fa el pessimisme.
2: Exacte.
0: Estar més preparat.
10: Sí, l'únic que hem de vigilar, sí, és que si vaig amb les ulleres sempre posades, acabem sent patrons de comportament i que això no ho portis a altres àmbits de la teva vida. I és això, avui dia fa un dia de sol, però no em vull il·lusionar per si demà no, ja, però disfruta avui que fa sol, sí? Llavors disfrutem i aplaudim els petits èxits, això és molt important, petits consells que aconsegueixis, perquè si no el pessimista ja, però no, més no podràs aconseguir, ja. Doncs dir, calla i avui celebro això.
2: Clar, és que al final acabes entenent que un percentatge petit de pessimisme està bé, però que no t'ha d'enfosquir.
10: Sí, però no cal que t'ocurris el pessimisme perquè ve sol, que dius.
0: Exacte.
2: Això que t'ocurris.
0: Diu, aquesta decisió que he pres jo de ser pessimista, però si el teu cervell està programat.
10: És gravitació, carinyo.
2: Jo soc d'essència molt optimista, en realitat.
0: Permet-me que rigui. Què dius?
2: Que sí, i tant. Home, sempre.
0: A tot això, el David deia clarament, l'amor, tu deies clarament, la professió, no? Podem ser molt optimistes, per exemple, m'invento, eh? En l'àmbit de l'amor, no? Jo segueixo confiant i relacions de parella amunt i avall, i cada vegada hi confio a cegues, però en canvi ser molt pessimistes en l'àmbit laboral.
10: Sí, clar.
0: Podem tenir dicotomies dintre nostre?
10: Penseu que som més pessimistes amb allò que més es importa, que normalment és el que fa més por. Sí? Quan més por em fa alguna cosa és perquè és més important per mi, per la meva supervivència. Per tant, és més fàcil que la gravitació emocional em porti aquest pessimista, atenció, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Com s'ho protegir els fills? No és res més que educar amb por. No és res més que això.
0: Educar amb por. Perquè la base de tot plegat al final és la por, no, Cristina? Una mica.
10: Bé, és l'emoció més potent que sentim els humans i és la que més ens ajuda a sobreviure com a espècie. Llavors, sí.
2: És sempre l'estrella. És l'estrella la por, perquè aquí a la solució i apareix constantment la por.
10: Bé, és la protagonista.
2: Que l'anomenem constantment. Aquí bueno, no tenim por, quan estem junts i això, però que constantment l'anomenem, perquè és que és veritat, és l'emoció estrella.
10: És l'emoció més gravitacional que tenim.
0: La por.
10: La por. Recordo el Gerard, un nen que va venir a fer l'univers de les emocions, que heu de venir a la granja a fer-lo tots vosaltres.
0: Però podem fer junts?
10: Clar.
0: Podem venir com una teràpia de grup.
10: Podem venir tot l'equip.
0: Anem-hi tots.
10: Anem-hi tots.
0: El sopar de final de temporada.
10: En sèrio, podem fer el sopar allà.
0: Podríem fer-ho amb els oients, això, eh?
10: També podríem fer-ho amb els oients. Ho vam fer amb l'ofici d'educar.
0: Mira, ho podem fer un petit grupet de 20 persones.
10: Però podem fer-ho. I llavors, ara s'ha anat lo que tal.
0: El taller de les emocions, disculpa.
10: El taller de les emocions.
2: No, la por, això de la...
0: Un nen, el Gerard.
10: El Gerard va fer l'univers de les emocions i quan li vaig fer que t'emportes, no? Ho vam fer dins de les colònies i em va dir, m'emporto que les emocions negatives venen soles i les positives te les has de currar. Llavors, anem a currar-nos les positives.
0: D'acord, mira, en aquesta línia...
10: I que un nen de 14 anys ens hagi d'ensenyar això, David, carinyo, això?
0: Això és interessant. Degut...
1: David Cariño, eh?
0: Degut a aquesta gravitació...
2: Espavila. És un nen espavila.
0: Degut a aquesta gravitació emocional, ja hem après una cosa, que ens ho deia el Gerard, però també porta estona dient-nos-ho la Cristina Gutiérrez Lestón. Bàsicament és, les emocions negatives venen soles, el pessimisme ve sol, ens hem de currar aquesta manera de dir-li al nostre cervell, epa, escolta, que un 87% de les pors que tenim no acaben mai passant, no? Encara que sigui basant-nos en ciència. Com reeduquem el cervell?
10: Vale, això és la solució, que és el que és per mi el més important, no? És entendre de què estem parlant, que no és millor no dir, ostres, per exemple, ja que te tinc aquí davant, David, avui, és dir, va, vinga, anima't, ai, no siguis tan negatiu, ai, no siguis tan pessimista, això no ajuda.
0: Però perquè començar validant,
10: sents,
0: no?
10: Clar, perquè et sents pitjor, tu. Llavors, el que sí és... ser conscients que necessitem entrenar el nostre cervell per interpretar la realitat que ens envolta aquest dia de sol o de pluja, el que sigui, d'una manera més equilibrada, és canviar la narrativa. Com poder fer-ho?
0: Com ho podem fer?
10: Dos coses, dues idees.
0: Dos exercicis, a veure, per dos exemple, exercicis per fer.
10: Vinga.
0: Apunta, David.
10: Si ara...
0: I el fem junts.
10: Sí, tu envies...
0: Perquè hi ha dos, David, per muntar una taula, també.
10: Vinga. David, ara tu t'envies un WhatsApp i no el contesten a tot el dia. Possiblement penses, i pots pensar, no? Ostres, segur que s'enfadarà amb mi. Vale?
0: Això m'ha passat tantes vegades. Sempre pensar que tot és culpa d'un, que dius, però què has fet, Elisenda? Res. Però és igual, tot és culpa teva.
2: Llavors,
10: la pregunta que tu t'has de fer, o que jo podria fer-te tu, o jo si soc mare, un pare, un fill, és per això, Elisenda o David, és un fet o és una opinió que s'ha enfadat amb tu? Clar, és fet opinió. És molt fàcil, és una xorrada, però tothom ens ho pot fer.
0: Fet opinió.
10: És un fet o és una opinió? Clar, si no t'ha contestat, que és un fet o una opinió? Perquè està enfadat. No, que
2: és
10: un fet que no t'ha contestat.
0: No, però t'ha contestat, és un fet.
10: Però és que no t'ha contestat, però que no m'ha contestat perquè...
0: Opinió.
2: És una opinió.
10: Sí, llavors, si volem saber-ho, és preguntar a la persona, escolta, que t'has enfadat amb mi? I llavors, si et diu sí, llavors serà un fet, també.
0: Llavors haurem de gestionar i esbrinar el per què, no?
10: Exacte.
0: Per tant, aquest és un primer exercici.
10: Un primer exercici. Fet opinió, és molt fàcil, ho podem fer nens a partir de 6 anys, és molt fàcil. El segon és entrar en les alternatives. Sí? Acceptar que hi ha més d'una possibilitat. L'Espanyol perdrà diumenge.
2: Escolta, un altre cop amb l'Espanyol.
10: És molt fàcil, és que és el típic club que és fàcil fer-ho.
2: Com es nota, que...
0: Que és del Barça.
2: És molt barcelonista. Sí. Molt.
10: Però si dius, va, aquesta diapta anem a la platja, segur que plou. Doncs és dir-te, vale, altres alternatives. Potser no plou. Pot ploure, és cert, però potser no plou. No es tracta de negar-ho al moment, perquè al final portes molts anys practicant una cosa, llavors hem de tornar de manera intencionada a practicar el contrari.
0: I és com acostumar el nostre cervell a recuperar aquesta plasticitat en aspectes més positius, no?
10: Exacte, és sortir fàcil, dir, vale, tinc les ulleres. Pensem que el pessimisme no és una emoció que sento avui i ja està, és un estat d'ànim. Vale? És a dir, és portar les ulleretes posades, pot ser que les portis a la feina i no les portis a casa, però que és molt fàcil a vegades entrar a casa i no treure-te-les. Sí? Llavors l'objectiu és sortir al carrer i dir, mira, doncs ara em trec durant una hora les ulleres.
2: Després també passa una cosa que jo he analitzat, a mi m'ha passat diverses vegades, que és que tu quan ets molt lluny d'un esdeveniment pel qual ets pessimista, quan el veus a molta distància ets molt pessimista.
10: I per això tu, no, serà?
2: Sí, parlo per mi, sí.
10: Vale.
2: I a mesura que... No, i a mesura que es va aproximant el dia, cada vegada emergeix més l'optimisme, quina cosa,
10: eh? Això és raro,
2: fins al punt,
10: fins
2: al punt que quan arriba el moment, per exemple, una intervenció televisiva,
10: estàs a
2: que és una cosa que tu, Elisenda, segur que també t'ha passat moltes vegades, que quan falta una setmana per aquella intervenció, dius, sí, anirà fatal, és que no me'n sortiré, és que serà tot una merda, és que no sé què, és que em cauran les dents en directe, és que m'agafaran ganes de, saps? D'anar de ventre, tot de coses estranyíssimes. Després, quan arriba el moment,
10: però això,
2: llavors, emergeix un optimisme que no saps d'on surt.
0: Però això, puc dir una cosa? Crec que, com que ho comparteixo amb el David, perquè això ho hem parlat molt fora de micros, crec que és més un procés ansiós. Jo tinc la por, i l'ansietat, també ho hem parlat amb el doctor Bulbena, que després quan ens hi trobem som uns grans performadors, és a dir, l'execució és perfecta, perquè s'ha d'anar amb l'ansietat, perquè has de sortir d'allà. O sigui, estàs a la... No, estàs a la guerra. Total, tu t'has preocupat per la prèvia de la guerra, i un cop estàs a la guerra ets el millor lluitador que et puguis posar al davant. Saps què vull dir? Crec que va més per aquí, no? I després ho dones tot.
2: Sí.
10: Això és... Aquí també he preguntat, llavors, per què serveix el pessimisme? Perquè totes les emocions que sentim els humans són bones, són dolentes quan no les sabem gestionar, però totes tenen algú per què les tens, no? Quan tu penses això, el que fa el cervell és preparar-te per ser prudent, per no ser temerari, per anticipar riscos, prepara tot això i veus-te més al lavabo abans d'anar, per exemple, sortir directe a la tele, no? Per exemple,
2: sí.
10: Llavors això està molt bé, excepte quan això contamina, perquè llavors és quan restem possibilitats, veiem coses que no podrem o som menys creatius. Llavors està molt bé, però sí que és un procés ansiós. Cada vegada que penso i si, cada vegada que diguis i si,
0: ansietat.
10: Vale? No vol dir que sigui un trastorn obsessiu d'edat, vale? Simplement vol dir que estàs... L'ansietat també és bona, perquè et m'anticipa, eh?
0: Hi ha algun altre exercici? Perquè hem fet dos exercicis superinteressants, el de fet o opinió i el de les alternatives, eh? Perquè també veurem que hi ha grisos, no tot ha de ser el més fatal, poden haver-hi molts més escenaris i estadísticament és més probable que et toqui qualsevol dels altres escenaris, no? Hi ha algun altre exercici que puguem fer per ratificar que les coses no han sortit malament? De dir, com un exercici de consciència?
10: Home, evidentment, un molt fàcil és cada setmana o cada nit és dir, vale, quines coses avui m'han sortit bé, o d'aquelles, o apuntar les coses que em fan por, el dia de la tele pues, se'm cauran les dents, vale? O s'encora, poses tot el llistat d'allò que cada dia doncs et preocupa o penses que no anirà bé, o el meu fill se suspendrà o l'espanyol perdrà, apunta-ho i després poses allà si vols si ha passat, o quin tant per cent ha passat, un 100% ha perdut, hi ha coses, igual és un 50% perquè hi ha coses que potser ho he fet bé o no ho he fet bé, és relatiu. I després, ment matemàtica, quan nosaltres passem dades matemàtiques al cervell, al còrtex prefrontal, allà és molt fàcil convèncer a la part emocional. I si jo dic, vale, del 100% de pors que tenia, o de les 30 pors que tenien, com hem fet l'estadística, s'han complert 3, 4, 10, 15, i cada setmana ho vas calculant. És una manera de tranquil·litza el teu cervell.
0: Perquè li dones certeses.
10: Li dones certeses mateix, numèriques. I quan jo faig números, llavors el cervell prefrontal, on tenim la memòria, on tenim la decisió intel·ligent, llavors pot regular una mica més, ajuda a regular el meu cervell emocional, aquesta gravitació emocional.
0: Però després hi ha gent com jo que penso, a vegades quan tinc por d'alguna cosa molt bàsica, no de, ostres, jo què sé, eh? T'has empassat aquesta pastilla, se t'ha clavat al coll, a veure quanta gent ha mort d'això, i veus que és un percentatge ínfim. Penso en el programa Mil Maneres de Morir, i dic, sortiré en el programa allà, perquè seré el valor residual.
10: Tota la pel·lícula, Elisenda.
0: Seré el valor residual. Saps què vull dir? Seré el valor residual i ja veuràs que em passarà a mi, perquè sempre em passen les coses rares.
10: Però això sempre, això és una altra, sempre em passen coses rares, sempre.
0: No,
10: a vegades, llavors canvia el sempre per a vegades. Això també ajuda a relaxar. No vull acabar parlant...
0: No, si encara queda temps. Ni els sempre ni els mais, no?
10: Ni sempre ni mai, s'intenta ni els nos. No corris, canvia el no corris.
0: Sempre, per... ni mai, fora.
10: Sí, intenta, que no passa res que si un dia ho fas, no, no et castiguis tampoc, eh?
13: Ell no corris.
10: Sí, si digues no corris, com pots fer-ho dient, sense dir el no?
0: Sense dir no corris?
10: Sí.
0: I si ho fem caminant?
10: Exacte. Ah, mira, anem a poc a poc.
2: M'ha agradat molt aquest.
0: Això són molts reels d'Instagram per criança, eh?
10: Exacte.
2: Però després crec que també hem d'abolir una petita enganyifa que hi ha.
14: A veure.
2: Que és aquesta de, no, si tu penses en positiu, si tu ets optimista, si tu creus que tot t'anirà bé... No, això no és així. Això no és així perquè, si no, tothom ho faria i a tothom li anirien bé les coses, i no és veritat. A la gent, en general, hi ha gent que li van bé les coses, però hi ha gent que no. I això ho hem d'admetre, no passa res. És que també passa moltes vegades que ens fa por acceptar que de vegades les coses no van bé.
10: Perquè no.
2: Això ens fa molta por, també.
10: Però per què ens fa por? Perquè no ens han educat, aquí ve el que volia dir pels papes i mames i les famílies, és perquè no ens han educat en afrontar una frustració, en tolerar la frustració o la resiliència, perquè no ens han tret això. Però tots els nens i tots nosaltres som capaços de fer-ho i d'entrenar-ho. O sigui...
0: Educar-nos i entrenar-nos en la resiliència. Ara farem una pausa per la publicitat i entrarem de cap en aquest tema amb la Cristina Gutiérrez Leston. Abans, però, el 677-38-77-19, que ens estan dient moltes coses.
14: Doncs mira, ens estan dient coses des de Nova York, concretament l'Àlex.
0: Nova York!
14: La comunitat internacional de la solució ha despertat el Ricard de Nova Zelanda, l'Àlex des de Nova York, que ens segueix al matí, anant cap a la feina des de Nova York.
0: Apassionant.
14: I llavors fa una reflexió molt interessant sobre... Li hem demanat també quants anys té, de què treballa, però potser ja ha arribat a la feina i ara ja no ens pot atendre. Però bé, en tot cas, ell fa una reflexió que diu: crec que es tendeix a associar el pessimisme amb ser realista i l'optimisme amb la ingenuïtat. I això crec que ens condiciona molt en com actuem socialment en funció d'això que hem après. La Montserrat és pessimista amb el futbol, també, David, per
2: veus?
0: M'agrada molt aquesta reflexió de la persona de Nova York, l'Àlex.
14: Sí, sí.
0: Tu, Cristina, també has fet interessant.
10: Sí, més que res perquè... Com som en...
0: No li hauran posat vegades, pobre nan.
10: Com som analfabets emocional, fem associacions perquè ens convé o perquè la meva narrativa necessita que està còmoda amb aquesta narrativa que fas tu. Jo ho faig perquè m'ho curro per ser pessimista. Però recordem que el pessimisme és un estat d'ànim que ens fa propensos a veure o jutjar les coses o mirar el món que ens envolta en el seu aspecte més desfavorable, sí? Fent la pitjor interpretació possible. Llavors, tinguem en compte això.
0: I per tant, ens limita les nostres accions diàries.
10: Exacte, ens limita, perquè al ser tristesa, l'emoció amb la que està envoltada, la tristesa, pensar que és una emoció que ens treu energia i que fa que no fem coses.
0: Perquè està basada, ara ho dèiem, no? en la por, oi?
10: És el desig de la inactivitat, la tristesa.
0: Heu pensat alguna vegada que el pessimisme pot ser, en algun cas, una forma de protecció emocional? A la tornada de la publicitat sortirem també al carrer a veure què en pensa la gent i acabarem d'aprofundir en això de la tolerància a la frustració. Com ho hem d'educar, això? Va, a la tornada.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: Cornfields, em diu l'Albert.
1: Quina fantasia.
0: L'espòs, No us deixeu dominar per la por. Vindria a ser el missatge de la Cristina Gutiérrez Stone, que també l'estava donant a la publicitat, perquè tots hi estem abocant. Però és que em passa això, passa l'altre. De veritat, eh? Ara de seguida parlem de la tolerància a la frustració. Abans, però, us he dit, el pessimisme pot ser, en algun cas, una forma, o no, és en la majoria, no? Un cas de protecció emocional, no? Perquè veiem la vida des de la por. Aleshores, què fem? Posem aquests escuts, aquesta barrera, aquest truc, no?, que deia el David. Si tu esperes el pitjor, home, si la gent al final et sorprèn en positiu perquè has esperat el pitjor. De la gent, per exemple.
2: Com una closca, no?
0: Allà com dins. Una closca.
2: Sí, sí.
0: Què en pensen al carrer? Va, la Lívia, l'Alba i la Viena han sortit del carrer i els han dit això.
3: Creus que ser pessimista és ser realista o és una manera de protegir-se?
4: Jo crec que les dues, perquè moltes vegades potser ets pessimista, no t'ha re tan malament i al final realment és com que t'estàs protegint per si anava malament, però realment potser ha anat millor del que creus.
5: Com quan diuen, no? És que el got està mig ple o mig buit, depèn de tu.
6: Pot ser les dues. Si tu et fixes en lo dolent només, suposo que et portarà lo dolent també, això.
7: Jo crec que depèn de les experiències. Al ser pessimista, potser estàs alerta a l'hora quan ho pateixis, que potser ni ho pateixes, doncs no ho passis tan malament. Jo crec que és més una manera de protegir-te.
0: Què en pensem d'aquesta reflexió? Manera de protegir-se total, no?
8: Total.
0: Per tant,
8: total.
0: És la cosa bona del pessimisme controlat?
8: Si està controlat, sí. El que passa és que ja estem parlant d'un estat d'ànim, ja no és una emoció. I aquella closca que dius, David, el problema és que la desmotivació general forma part de l'emoció de la tristesa, apatia, desànim, desil·lusió, desesperança, i això ens porta una mica a la inacció. I aquí és on podem deixar de ser nosaltres, estar una mica amargats, estar una mica...
0: Allò en què ens hem agriat, no?
8: Sí, saps aquella gent que a vegades trobes a la feina que sempre està...
0: No, i tant.
8: Volem estar al costat d'aquesta gent o no?
0: Ja, no.
8: Llavors, i són realistes els pessimistes, sí, i són realistes els optimistes, sí, també. Perquè a dues bandes hi ha coses que segur que tenen raó un i l'altre, llavors la pregunta és tu com vols viure, des d'on vols viure tu, aquesta és la pregunta.
2: Però per mi, una cosa només, el tema del realisme, que per mi és molt important ser realista, clar, és que de vegades també...
8: Però què ser realista?
2: No vull,
8: David, què
2: no vull
8: ser realista?
2: En contra dels optimistes, però moltes vegades hi ha una sèrie d'optimistes que no són gent realistes.
8: Però què és ser realista?
2: I que hi ha un tipus d'optimisme també una mica postís.
8: Sí, això ja no parlem ara del Mr. Wonderful, estàs parlant, eh?
2: Exacte.
8: Això penso que la psicologia positiva com a ciència està molt ben argumentada, el que passa és que d'alguna manera que ara aquí com a la manera de comunicar-nos o d'entendre el món ara és molt lliure, pots obrir internet i tens una pila d'informació i llavors aquí, en la meva opinió, s'ha desdibuixat o també no passa res perquè segur això no és empatia, això és simpatia, no? És fer petit allò que et passa, no? El que em passa em passa, si jo estic trist perquè he perdut el mòbil, doncs potser no puc entendre perquè penses, ai filla, tampoc és per tant, però per ella és molt important per la relació emocional que té amb aquell aparell, que no és potser el aparell o els diners que també, sinó relacions, les persones que hi ha dins, entre cometes, del mòbil. Llavors, crec que hem de respectar com se senten els altres i no voler, o sigui, quan tu no suportes que algú plori o estigui trist davant teu, quin és el problema, el que està trist o tu?
0: Que tu no ets capaç de sostenir-lo, no?
8: Tu no ets capaç de sostenir que el teu fill plori o que un company plori, però no el tens tu. Llavors és començar a... El realisme és ser conscient del que sento i poder expressar-ho amb certa llibertat sense passar-nos tampoc, que si estic enfadat no cal cridar ningú i si estic trist tampoc puc passar aquí mig de la diagonal plorar i fer parar tothom. Però el realisme és això, perquè el realisme no és una emoció que estigui dins de l'univers de les emocions, és algo que és el realisme, no?
0: És molt subjectiu, no?
8: Exacte.
0: Abans hem dit, es pot canviar? Sí, hem fet aquests exercicis per millorar-ho. Jo ara et demano, aquella gent que diu jo sóc així i no canviaré, és que no volen o no poden? Hi ha gent que realment, per molt que ho intenti, no podrà tornar a convertir en dúctil el seu cervell.
8: Biològicament poden. Ara, si tu creus que no pots, un pessimista creurà que no pot i és aquest, deia, aquest desig d'inactivitat, és com no puc, sóc així, bueno, doncs si vols així, creus que no pot ser d'una altra manera, doncs seguirà sent així, i hi haurà gent que se t'aproparà i gent que se t'allunyarà, ja està.
0: Les conseqüències són aquestes, no?
8: Sí, cadascú decideix el que vol i jo no convenceré algú que no vulgui, que si vols ser així, doncs segueix i mira, que et vagi molt bé la vida i jo encantada que et vagi bé, mira, menys esforç, no has de currar-t'ho com el nen aquest, el Gerard, a pujar la rampa.
2: Amb el que dèieu abans teniu molta raó, ho he estat pensant aquesta estona, el pessimista que exhibeix el seu pessimisme constantment és esgotador. Això sí que
8: esgotador.
2: Això és veritat, o sigui, jo crec que un pessimista el que ha de fer és intentar portar-ho per dins una mica. Si tu vols ser pessimista, perfecte, però no ho vagis exhibint perquè realment evidentment una persona que constantment s'està queixant de tot i que és pessimista, acaben cansant, eh?
8: Malauradament,
2: acaben cansant i no el vols al teu costat.
8: Malauradament, jo no crec que hi hagi cap persona que vulgui ser així. No sap com fer-ho perquè tampoc l'hem ensenyat. A l'escola no se'ns ha ensenyat. Ara comença a fer-se, però no se'ns ha ensenyat. Llavors, si no sé multiplicar, potser tampoc soc culpable, no? Si ningú m'ha ensenyat a llegir, som analfabets, parlo de lectoescriptura, doncs potser d'on està, no? La culpabilitat, o si vols dir la raó. Llavors, crec que hem de ser tots una mica més generosos amb la gent que tenim al voltant, i si una persona doncs, enfadada amb el món mundial, doncs, bueno, paciència, si no tens més remei que està al seu costat, i si pots, doncs, allunya't.
0: Anem a la frustració.
8: Vinga,
0: abans deies, no treballem la tolerància a la frustració en els nens. Jo, ara que estic entrant, traient el cap en aquest món, i ja veig que de vegades els pares cometem aquell error del nen crida i de seguida vas a atendre'l, no? El nen demana i de seguida li ensenyes tots els objectes de la taula per veure què és el que vol. Clar, jo no estic treballant la frustració.
8: Jo crec, potser el que us dic és una mica bèstia, el que us diré, però treballo amb 40.000 infants cada any a la granja escola de Santa Maria Pau Tordera d'aquí de Barcelona.
0: Sí, és la granja escola de tota la vida, però que s'ha reformulat. No,
8: exacte, en altres competències emocionals. Jo el que us dic, eduqueu els vostres fills a la derrota. És a dir...
0: Ojo això, eh? Ostres.
2: Aquesta és molt bona, apunteu-la.
0: Ojo això, eduqueu els vostres fills a la derrota.
1: Això hauria d'estar...
0: En la derrota, que no en el pessimisme. Ojo.
8: No, a la derrota. És a dir, en què no creguin que tot sortirà bé. No fem això. Perquè si no creuran que quan no surt bé tindran tanta por que no s'atreviran i aquí entraran fàcilment en aquest pessimisme, aquesta desil·lusió, aquesta desesperança. I el que jo veig avui en dia amb la meva feina, i treballo amb molts col·lectius de tot tipus, i us juro que és molt important vigilem la desesperança. Perquè les dades de... No parlaré de coses negatives, vale? Però el que estic veient és molt greu. Llavors, el que sí que us convido és eduquem-los perquè creguin que podran afrontar el que vingui. No, afrontar el que vingui no vol dir que seré feliç.

0: 8 anys, que en té 8
1: o 20. No fer de pares helicòpter, d'avui s'ha deixat la motxilla, li preparo jo, no. Perquè si la profe no... Que les bronqui el profe, que és una figura d'autoritat també per ells,
0: exacte.
1: Que passi, entre cometes, vergonya i no li tornarà a passar.
0: Exacte, o alguns li tornarà a passar, però no tantes vegades.
2: I potser també important no dissimular ni ocultar la derrota.
0: No.
2: Això també és molt important, no recrear-s'hi.
0: I tu, però, quan tu t'equivoques i
2: molta gent la vol ocultar.
0: Exacte, i quan tu l'has cagat amb un client teu, explica a casa, mira, m'ha passat això, m'he equivocat i m'he enfadat i d'això, ostres, i això a vegades passa, però bueno, ara vull sobreposar-me, i segurament el teu fill de 6 o 7 anys et dirà coses que fliparàs, com aquell nen que li va dir al seu pare empresari de la zona de Granollers, no diré noms, però que li va dir a la nit, estava sopant, i va dir, papa, estàs assentat a la por, a la ràbia per això, i això no és gens bo.
1: Wow.
0: Vale, llavors és allò que consciència, llavors els nens ara s'estan alfabetitzant emocionalment a les escoles més que nosaltres, llavors ara tocarà, igual que nosaltres els adults vam aprendre com es diu, amb les escombraries
1: a reciclar,
0: sí. No sortia, doncs ara ens ensenyaran l'altre. Llavors és això, eduquem-nos en la derrota, perquè si jo crec que tu no podràs amb aquesta frustració, ell també s'ho creurà, i aquí comencen els problemes de baixa autoestima.
1: M'ha encantat aquesta última reflexió. Eduqueu els vostres fills en la derrota, que no vol dir en el pessimisme, que és el tema que ens estava ocupant avui. Com sempre ens ha il·lustrat la Cristina Gutiérrez Lestón, educadora emocional, conferenciant, escriptora i directora de la Granja Ability Training Center. Tenim una cita pendent, eh?
2: Hi hem d'anar, eh?
1: Educació emocional, anem-hi o no? Sí, sí, sí, jo ens enrolem a la propera, eh?
2: Ara
1: organitzem. Cristina, moltes gràcies.
2: Una expedició i veuràs que bé.
1: Senyor David Balaguer, moltes gràcies, estimat.
2: Gràcies.
1: Una abraçada, bonic. Fran Domènech, tornem demà, ho fem amb el Puntet de Sal, amb el Raül Balam i la Clara Simó, per parlar de receptes per no passar calor.
2: Oh.
1: Millor prats freds o calents per no passar calor? Què en penses?
3: Freds, no?
1: Sí?
3: Lògicament.
1: A veure què diuen Raül Balam i diu la Clara Simó. Va, fins que se'ns acabin les respostes, nosaltres cada dia a la una la solució. Catalunya.
4: Potser aquest no és el lloc indicat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil ha escorcollat aquest dimecres i durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid per buscar més proves sobre presumptes maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Tardán, dirigia la trama que s'hauria activat l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. Els agents s'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Tardán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE. Tardán hauria dirigit les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díez seria qui les executava i ho cobrava del partit. Suposadament hauria ingressat 16.000 euros a través d'una empresa pantalla. És la tesi del jutge Santiago Pedraz, que desmunta la versió de Leire Díez, que sempre ha dit que anava per lliure i que tot el que va fer era per un llibre que escrivia sobre les clavegueres de l'Estat.
2: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: El jutge té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat amb factures falses per finançar la trama. Santiago Pedraz imputa 8 persones per aquest cas, entre les quals hi ha Santos Tardán, Leire Díez i Ana Fuentes, els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Aquest dijous al migdia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de la plantilla per l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa.
1: La Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions i dona a entendre que no té pressa per tancar un acord.
3: Una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona. En total són més de 300 punts, com biblioteques, centres cívics, parcs o establiments. Per primer cop també n'hi haurà a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat.
1: Nova York ha aprovat un impost als no residents que comprin un segon habitatge de luxe a la ciutat. És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més i entrarà en vigor l'1 de juliol, que és quan comença l'exercici fiscal 2027. Segons el Wall Street Journal, es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe. Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
3: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els escull perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. El llibreter Marcel Font, de la llibreria Fènix de Badalona, explica que va detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que li comprava llibres en català de no ficció. I l'expert Ania Vinaixa detalla què busquen les tecnològiques amb aquests textos.
4: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra de 1, una altra de 100 i una altra de 3. I era molt clar que era automàtic.
5: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
3: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura.
1: Esports. El Barça ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
3: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. A primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, a l'estadi Johan Cruyff, en partit de Lliga contra la Reial Societat, que ha acabat amb victòria per les blaugranes per 2-1.
1: I el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conference League, la tercera competició europea.
0: Fins aquí les notícies.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
7: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
8: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
7: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
9: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
8: Per darrere espera i pam, pam, pam.
7: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
11: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
12: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
11: Per aprofundir en tota mena de temes.
13: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
11: Fins que se'ns acabin les respostes, busca la solució. Migdiada sí o migdiada no?
14: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Oh,
15: Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
17: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT. Dedicat a casa dels pares, arriba l'hora del cel obert. Ai, a casa dels pares, nen. Bueno, a casa, que encara tens 50, 60 anys i de repente li dius a la teva parella, me'n vaig a casa, i s'emprenyen, perquè et diuen, cony, casa no és aquí. Sí, sí que és aquí. Però què vols que et digui? Hi ha un cordó umbilical que et porta sempre a la llar on et vas fer gran. Hi ha olors, racons i mil i una magdalenes de Proust que et transformen com si fos per art de màgia en el nen petit que eres. Avui volem parlar, però, d'un altre aspecte potser no tan plàcid i melangiós com aquest. I és el dia que decideixes que has de fotre el camp. Que sí, que amb la mama i el papa s'està molt bé, però, nen, has de volar. I, curiosament, sobre aquest tema s'han fet cançons extraordinàries.

El She's Leaving Home, o el que és el mateix, una cançó intrínsecament macarniana. Vull dir que, simplificant molt, Lennon sempre parlava d'ell mateix, i en canvi McCartney tenia certa empatia per la gent que l'envoltava, i així aquest punt voyeur el feia construir personatges inventats però molt reals al mateix temps, no? Lovely Rita, Eleanor Rigby, o el protagonista de Paperback Writer. Aquesta cançó, però, té una inspiració real. Es veu que en Paul va llegir un article al Daily Mail on es parlava de la Melanie Coe, una nena de 17 anys, de Stamford Hill, que havia fotut el camp de casa i que l'estaven intentant cercar. El que ja és com bastant flipant és que McCartney, sense voler, s'havia creuat en el camí de la senyoreta Coe uns anys abans, el 1963, quan en McCartney feia de jurat en un concurs de ball i la va triar en ella com a guanyadora. Què? És flipant o no, això? Descarat garrativat, que sí? Bueno, coses que aprens al cel obert.

Independence Day, o que és el mateix, aquest retrat sense cap tipus de sacarina ni element endolçador de la relació difícil i traumàtica entre el Bruce Springsteen i el seu pare, del qual es va esplaiar després en una biografia extraordinària. I és que si te pares a pensar, tio, hi ha molt d'artista que quan escarbes te n'adones que al final aquesta espècie de resiliència que té per aconseguir triomfar és una manera de reivindicar-se davant d'un pare que l'ha menystingut en la seva etapa adolescent. Una altra història de joves que marxen de casa de manera sigilosa per no tornar mai més és aquesta de les 3 o 4 millors cançons, per no dir-te la millor, mira què et dic, almenys pel meu punt de vista, de la discografia de Natxa Pop. I el bo del cas és que és una peça que es va amagar en una cara B d'un single que jo tinc a casa. Com se deia la cançó? La cara A era el piano, jo crec que es deia així, les tecles del piano. I allí darrere hi havia aquesta miniatura en la que l'Antonio Vega parlava de traïcions a l'hora de marxar per sempre.

Atrás, Nacha Pop. Ah, fèiem una versió, bueno, la destrossàvem, però els Pets, dels primers covers que van fer allí a la sala d'assaig de Constantí, de casa dels pares, era aquesta peça. Hòstia, el Fallin, com li agradava. Oh, molt fan de Nacha Pop i més fan del Fallin encara. Seguim amb més cançons que parlen de fotre el camp de casa per tal de deixar enrere una situació familiar complexa i fins i tot castradora. Aquí tenim a la Tracy Chapman, que s'ha passat un munt d'anys a l'anonimat, per reaparèixer no fa poc gràcies a un cover que li van fer d'aquesta peça. Una peça que també toca, perquè tal com està explicada sona molt de debò. Aquesta dona que decideix escapar de la seva realitat amb un company de viatge del qual no en té gaires garanties de que sigui el més adient, però com a mínim té un cotxe ràpid i ell el que vol és fotre el camp.

Fast Card i la Tracy Chapman amb aquest disc de debut, el 88, d'un dia per l'altre, hòstia, va ser com un fenomen, era com la estrella del pop improbable, no? Vull dir que no era gens artificiosa, era les cançons i la seva veu, i poca cosa més. Encara me recordo que la van triar pels concerts aquell d'Amnistia Internacional, amb l'Último de la Fila i Peter Gabriel. I mira, ja que estem parlant de records de casa, aquesta a mi em recorda ma germana Neus, perquè la cantava molt. Bueno, en una època així com a molt rebel que tenia, en què tenia ganes ja de fotre el camp de casa.

Me n'aniré de casa, la Maria del Mar Bonet, que com més l'escolto, més ganes tinc de tornar-la a escoltar. Ves quines coses, eh? Aquí estem avui al cel obert, repensant cançons que parlen de fotre el camp, de l'indret que t'ha vist créixer i t'ha vist fer-te persona. Que, per cert, agraeixo al Joan Pons per la idea que m'ha donat i també per proposar-me aquesta cançó que s'hi escau perfectament, La cuenta atrás dels enemigos.

4 trastos i 1-0 ja. El Costela i Santiago, amb aquesta lucidesa i aquesta precisió característica en aquesta cançó del 1991, que per allò dels contrastos que tant ens agrada aquí al programa, ara la solaparem amb una peça de la Madonna que a mi sempre m'ha fascinat. Vull dir que ara mateix no sabia dir-te si l'ha fet ella. Hauria d'investigar-ho, ja ho sé. Mira, mentre soni ho busco, però que hagi fet aquesta cançó em trec el barret, tu.

0: This used to be my playground. Doncs sí, sí, la va escriure ella amb el Shep Pettibone, productor de Nova York, amb qui va col·laborar principalment amb el seu disc Eròtica, i amb aquesta cançó que sortia en una pel·lícula una mica menor, amb la Gina Davis i la Rosie O'Donnell fent de beisbolistes i suportant el masclisme explícit de la seva època. Què, fetem una pausa o no? Va, vinga, que tinc encara més gent que vol marxar de casa i té pressa, hòstia.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons que parlen d'aquell moment en què decideixes deixar enrere el teu hogar natal i obrir-te a totes les possibilitats que et dona aquesta llibertat recent aconseguida. A veure, que m'ha quedat una mica poètic. Algú m'ho arregli, això. Ah, mira, els Tequila, perfecte.

Tequila, nen, tio, és que, hòstia, fotien uns trossos de cançó? Això és rock and roll, però és pop i té unes tornades. Ja sé que la gent els té com un grup de fans i tal, però... No, no, no, no. Una discografia impecable. No tenen ni un sol disc dolent, ni tan sols el primer, que mira que era, sí, desigual, amb peces fins i tot una mica santaneres, però s'ha de reconèixer que melòdicament eren impecables. Igual que també ho és la Phoebe Bridgers, però a un nivell bastant més avançat, eh?

Phoebe Bridgers i el seu Kyoto, en la que intenta allunyar-se de manera no gaire reeixida de la relació difícil i fins a cert punt tòxica amb el seu pare. Anem ara amb una altra peça que s'escau perfecta amb la temàtica del programa d'avui. És en Billy Joel, que a mi personalment em produeix reaccions contraposades. Hi ha moments en què penso que és boníssim i altres en què penso que és un plasta, però quan és bo, tio, ho és molt, eh? Mira aquest Moving Out.

Que és bona, eh? Hòstia, és boníssima aquesta cançó, del The Stranger, Moving Out, que curiosament parla d'un poble de mala mort que es diu Hackensack, com el que hem dit, això és el cul del món i vull fotre el camp, i aquest Hackensack després acaba sent una de les cançons més boniques, bueno, no, la més bonica de tota la discografia dels Fountains of Wayne. Ai, sí, Anthony, fot el camp i no miris enrere. Si és que hi ha un moment, nen, que has de volar. A veure, els pares ho passen fatal, en el millor dels casos, eh? Que amb això els americans, nen, els americans ho tenen molt clar. Quan tu te'n vas a la universitat, d'entrada ja et fan anar a l'altra punta de país, que és com si aquí te diguessin de fer la carrera a Moscou, i no tornis ja, eh? Perquè la teva habitació ja la lloguen. Són gent pràctica, nen.

Els Beach Boys deixant aquest poble en un cel obert que ja arriba al final i ho fa amb una cançó que, bueno, la entra un colador, però és que m'agrada molt. I que consti que no és un grup que tingui molt bona requesta, eh? Però per mi els Keane aquí van arribar a la perfecció pop. Amb aquest Somewhere Only We Know, aquest lloc que volem marxar i que no conegui ningú, l'equip del programa decideix marxar dels estudis, que són com una segona casa per nosaltres. Albert Cot, control i muntatge, que ha decidit marxar i emportar-se el seu oset de peluix. La Núria Serra no la documentació, que ella tot el que sigui tombar li sembla collonut perquè les parets de casa li cauen a sobre. I Lluís Gavaldà, que l'hauràs de fer marxar d'aquí a cops d'escombra, us diu en salut i fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats i el govern de tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial que reclamen el Departament d'Educació i els efectius per a l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara, proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que la reunió d'aquest dimecres ha estat poc productiva.
2: La mesa ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, es compromet a portar una proposta per escrit aquest dijous i defensa que el govern ha mogut fitxa.
3: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: Pedro Sánchez manté el no a un avançament electoral després de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid. Segons l'Audiència Nacional, el PSOE hauria pagat una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del president del govern espanyol.
1: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per a les eleccions catalanes del 2024 i li demana que presenti documentació de la comptabilitat del partit. El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició demana la compareixença d'Illa al Parlament.
4: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars a l'Iran. Mitjans d'informació iranians parlen d'almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Banda Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i també pel transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa havia atacat 4 vaixells que intentaven traspassar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha respost a un atac de drons i un míssil iranià.
1: Paul McCartney ha fet en directe un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles. Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i han fet servir vapers.
4: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 enquestats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
5: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
1: Esports, el Barça ha tancat ja el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
4: Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, primer en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, i després a l'estadi Johan Cruyff, en partit de Lliga contra la Reial Societat, que el Barça ha acabat guanyant per 2-1.
1: I encara en futbol, el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conference League, la tercera competició europea.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 28 de maig. No sé si encara heu sortit de llit o no. En tot cas, els que estigueu ara mateix a la carretera, al carrer, alceu una mica a la vista i mireu la lluna, perquè abans no sortir el sol val la pena contemplar-la, que avui està realment espectacular. Això sí, si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem un dia amb calor canicular, és a dir, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veuran sortir el sol a les 6 i 26 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 53 minuts.
0: La dona que arriba més de repant a Catalunya Ràdio a les 5 del matí, Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui Kylie Minogue fa 58 anys i sempre és un bon moment per recordar aquesta cita seva. Necessites molta sort per trobar algú amb qui vulguis passar la resta de la teva vida. L'amor és una loteria.
0: És que Kylie no podia dir una altra cosa, perquè ella és amor pur.
2: 100%.
0: Ens encanta. I per engegar el programa d'avui inundarem precisament l'antena de Catalunya Ràdio d'amor. Amor per la seva música, per la seva simpatia, per tots els anys de carrera que l'han convertit en una de les estrelles més importants del món de la música. I per començar, una pregunta. Us heu enamorat mai a primera vista? Si us ha passat, ara és un bon moment per recordar-ho. Amunt la purpurina, perquè ha arribat l'hora de brillar amb un bon cafè acabat de fer i al costat sempre de la benvinguda Kylie Minogue.

0: Podrien dir milers de coses de Kylie Minogue i totes serien bones. Convertida en una de les divas del pop més importants dels últims anys, ha aconseguit que la seva màgia australiana arribi a tot el món. Vindria a ser el superpoder Kylie. Ha sobreviscut còmodament a totes les èpoques musicals, començant pel vinil, el CD, l'MP3, plataformes de música o TikTok. I sempre amb un somriure i amb una manera de fer que l'ha acabat convertint en una de les grans estrelles del món de la música. Ella et convida a ballar i a deixar els problemes fora de la pista de ball. De moltes de les coses que he llegit sobre ella, n'hi va haver una que em va semblar brutal. Deia: Kylie no és només una cantant, és un estat d'ànima en purpurina. I tal com predica un dels seus grans èxits, és inevitable enamorar-se d'ella a primera vista. Avui obrim el programa amb Kylie Minogue perquè és el seu aniversari, bufarà 58 espelmes i segur que ho celebra fent baixar una enorme bola de discoteca al menjador de casa seva. I enamorats a primera vista, engeguem el programa d'avui dijous. Ja veieu que no ens falta ni purpurina, ni lluentons, ni grans divas de la música. Vaja, ho tenim tot per començar la nostra particular festa matinal.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai, el Roger, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com estàs?
0: T'imaginàvem un vestidet de la Kylie Minogue, cara.
2: Ah, cadascú té les seves fantasies, Canalies, endavant.
0: Així no, viuen tots,
2: no
0: amb un
2: bon calonet. No en tinc cap, però jo estava intentant recordar de memòria el telèfon del programa, el de la bústia, que crec que és 636-360609, perquè ara l'hauré de dir.
0: Val.
2: I estava intentant recordar mentre tu m'imaginaves amb el vestit de Kylie Minogue. Per tant, imagina't quines dues realitats tan diferents conviuen en aquests pocs metres d'estudi. L'Ara Garcia, que segueix adormida... I tot.
3: No, t'estic buscant el número de la bústia.
2: Gràcies, Lara.
0: Home, veus, és que, Maiol, com ets, de veritat. Es nota que estàs a punt de canviar la dècada.
2: Exactament. Sí, sí, sí, sí, aquest dissabte. Aquest
0: com sembla. Ho portes?
2: Molt bé, estupendo.
0: Ja deixes els 30,
2: eh? Estupendo, exacte. Mira, 636-360609, has vist? Sí, quin problema he de tenir? Perquè entre els pocs números que em sé de memòria hi hagi el de la bústia del matí. En fi, va, vols que t'expliqui de què va el programa d'avui?
0: Estaria molt bé.
2: Perquè avui tenim moltes coses. Bàsicament hi ha dos fronts de notícia importants. El primer, tot el que està passant a Madrid després que ahir en revolucionés el programa la UCO, l'UCO, entrant a la seu del PSOE. Avui començarem com està la legislatura amb tres actors importants. El primer, el PSOE, per boca del diputat del PSC, José Zaragoza. Després, Esquerra Republicana, tindrem a Francesc Marcàlvol. I després, Junts per Catalunya, tindrem a Míriam Nogueras per saber una mica cap on evoluciona la legislatura després del que va passar ahir. Després, vaga d'educació ahir, els sindicats i departament van tancar-ho sense acord, tot i que semblava que hi podia haver, hi havia bastant optimisme. Veurem avui a reunió entre USTEC i el departament. Tindrem a USTEC, tindrem a Yolanda Segura i tindrem al departament el secretari de Millores Educatives, Ignasi Jiménez. Després, avui estarem pendents també dels nous detalls de la visita del Papa. En parlarem als 10 i 20 amb Sor Lucía Caram, que la tindrem aquí.
0: Fantàstica.
2: A la cadira de l'Ara Garcia. I a les 11, atenció, perquè obrim consultori i per això volia recordar el telèfon de la bústia,
0: que és el
2: 636-360609. Escriviu-nos si teniu... Escriviu-nos sempre, amb tots els dubtes que tingueu, però escriviu-nos si avui, si teniu dubtes, queixes, inquietuds sobre la vostra comunitat de veïns. Tindrem el nostre expert, el Josep Maria Aguilar, que ja en sabeu que en sap una estona, i us resoldrà tots aquells dubtes, inquietuds, queixes, crítiques, tot allò que us porti la vostra comunitat de veïns, que ara que arriba l'estiu sempre hi ha aquella cosa: puc fer una barbacoa?
0: Música alta,
2: balcó,
0: una mica més tard.
2: La música alta fins a quina hora? Per Sant Joan, tot plegat, totes aquestes coses que ens inquieten, doncs escriviu-nos i us les resoldrà a partir de les 11 el Josep Maria.
0: Jo estava pensant ara que tinc uns veïns fantàstics.
2: També es pot trucar al telèfon del programa, que és el
0: 93207474.
2: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Com et portes amb els veïns? Tu que ets un home tranquil, segur que bé.
4: Mentre no facin soroll entre les 7 del matí i les 3 de la tarda, que és quan jo dormo, perquè vaig al revés del món, tota la resta sempre va bé.
0: Escolta'm, no m'hi havia fixat que tens un tatuatge.
4: Sí, 13. Ah,
0: te l'he vist avui?
4: Sí, un 13.
0: El qual puc veure?
4: Sí, en recorda el meu pare.
0: Ah, molt bé, quina meravella. Recorda el pare.
4: En recorda el pare, sí.
0: Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem i teníem aquesta lluna fantàstica que ens ha acompanyat aquesta nit?
4: Doncs mira, avui us porto una d'aquelles històries que sé segur que us agradaran, eh?
0: Segur.
4: És el cas d'un treballador de Google que s'ha passat de llest i l'han acabat enxampant.
0: Oh, què ha fet, què ha fet, què ha fet?
4: Es diu Michele Spagnuolo. No us descobriré la sopa d'all si us dic que és un nord-americà d'origen italià. Es tracta d'un enginyer de Google de 36 anys que va aprofitar que tenia accés a informació altament confidencial del cercador per fer apostes a la plataforma Polymarket. Mm. Aquesta setmana ja hem explicat que, des dels informatius, que el govern espanyol la té al punt de mira perquè és una plataforma que opera sense tenir la llicència de casa d'apostes. El cas és que Polymarket es fan tota mena d'apostes a instàncies dels usuaris, per qui no ho conegui. Són apostes de l'estil: quan creus que s'acabarà la guerra a l'Iran? La gent aposta i diu una data, i si l'encerten, doncs guanyen uns diners. Doncs bé, Espanyuolo va accedir a una aposta sobre quina seria la persona més buscada a Google,
0: sí,
4: el 2025.
0: Donald Trump.
4: I va jugar fort, perquè, clar, entre altres coses, ell sabia qui seria aquesta persona perquè tenia informació privilegiada de Google. Va apostar que seria el raper David, acusat d'assassinar i esquarterar una menor de 14 anys justament al setembre del 2025.
0: Jo.
4: Polymarket va assignar una possibilitat quasi nul·la,
0: clar,
4: que l'aposta seria aquesta. Què va passar? Que Espanyuolo va encertar i es va embutxacar 1,2 milions de dòlars.
0: Quina bestiesa.
3: Ai, se va posar la pell de gallina.
4: Ja saps què diuen? Que si jo et dec 100 dòlars, tinc un problema. Però si tu em deus un milió, el problema el tinc jo.
0: Exactament.
4: Doncs què ha passat? Que Espanyuolo va intentar ocultar aquests dinerets perquè, home, es podia descobrir que ell tenia informació privilegiada. El cas és que la justícia dels Estats Units va posar la lupa sobre les seves finances i va anar estirant del fil, l'ha descobert, i avui hem sabut aquesta matinada que l'han acusat de, entre altres coses, frau i blanqueig de diners.
0: Quina meravella, Espanyuolo, eh?
4: Miquele.
0: Miquele.
4: El Miquele
0: m'encanta. És que ara estava pensant, és com quan copies un examen amb algú que t'acaben enxampant, perquè molta gent que ho gestiona fatal i fas pràcticament el mateix i el profe diu, aquí passa alguna cosa.
4: Si hagués guanyat 1.000 euros no l'haurien enxampat, però un milió i mig, home, un milió.
0: Va, gràcies, Àlex. Fins ara. Hem arribat a un quart de 6 del matí i avui també volem saber per què el lloc serà perquè el món serà un lloc una mica millor. Ara sí, Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per la notícia que ens arriba des dels Estats Units. S'ha donat llum verda a la primera teràpia per pacients de càncer de mama triple negatiu que no poden sotmetre's a immunoteràpia. És el cas amb pitjor pronòstic. La base de la nova teràpia és un fàrmac que ataca una proteïna molt present en diversos tipus de càncer. Un dels objectius és que els pacients tinguin una alternativa més enllà de la quimioteràpia des de l'inici del seu tractament.
0: I a aquestes hores del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio, també volem saber, Marta, de què parlarem poc?
3: Doncs atenció, perquè el Papa Lleó 14 ha pujat dalt d'un Ferrari elèctric. Hi ha fotografies del Papa, que serà d'aquí poc a Barcelona, recordem-ho, a partir del dia 9 de juny. Doncs es veu que amb unes vacances que ha fet a la seva residència, a la seva segona residència, al sud de Roma, doncs ha pujat amb aquest Ferrari elèctric. De fet, els directius de Ferrari li van portar directament a la residència del Papa que té a Castel Gandolfo, al sud de Roma, el van posar allà, als jardins privats que té, i li va arribar el cotxe doncs amb aquesta típica gran lona, no?, que venen els cotxes
0: quan
3: venen, nous.
0: Quan vas a buscar el cotxe.
3: En aquest cas era una lona de color vermell i va ser el mateix Papa qui el va acabar destapant. Es veu que ha estat molt interessat per totes les novetats que tenia aquest Ferrari elèctric, especialment per la velocitat màxima que arribava el cotxe. Es veu que arriba als 300 km per hora i passa del 0 al 100 en només 2 segons i mig.
0: Però, escolta'm, l'ha fotut a 300 km per hora.
3: No, home, no, s'hi ha assegut, ha tocat una mica el volant, unes fotitos i cap a casa. Mare meva.
0: El Ferrari per Roma a 300 km.
3: O per aquí, o per Diagonal quan vingui. Papa mòbil.
0: Que fàcil que seria arribar a Déu a 300 km per hora amb un Ferrari. També volem saber una bona notícia, Lara.
3: Doncs mira, avui porto una bona notícia per als qui ens encanten els préssecs. Va. Atenció.
0: Va, molt bé, jo que m'encanta la cançó. Para darle a tus mejillas su color. Fue la juventud. És que a mi m'imagino la Lara. Quina cançó poso que parli dels
3: tres? Dímelo,
0: clar, home, ella que escombrant cap a casa per indiscutible. Sí, molt bé, Lara. A veure, explica'm. Nois.
3: Els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs, que són, que tenen molt millors pronòstics de collita que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigües del subsol. Si bé l'estiu del 2025, l'any passat, ja hi va haver una millora de la collita respecte als anys de sequera, no ha estat fins aquest any que en els camps els pagesos han començat a veure l'efecte vertader de les pluges. Ho asseguren a l'ACN el president de l'Associació de Productors de Préssec Ordal, Josep Ràfols.
6: Es presenta millor perquè ha fet un hivern molt millor que l'any passat. Ara veníem de 3 anys de sequera, l'any passat va veure una mica, perquè aquest any doncs fer les pluges suficients com per poder afrontar un estiu tranquil·lament, però sempre comptant en que faci un temps el que toqui, no? És a dir, que faci calor, perquè també faci alguna pluja, si pot ser que no faci un disbarat, i amb això doncs arribaríem bé al final de temporada.
0: Bones notícies, sens dubte, per començar el matí, agraint aquestes pluges que hem tingut aquests últims mesos. Aparteu les criatures, que arriba Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. A veure, que cordeu-vos el cinturó. Bon dia, Ot.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als productors d'ametlles és anar a fer la collita. Ha sigut una bona temporada, sense sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. S'espera un 7% més de producció que l'any anterior, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Especialment a les comarques de Lleida, amb gairebé 8.000 tones, un 11,2% més. A les de Tarragona l'increment serà del 0,8% i a les de Barcelona i Girona seran xifres similars a les de l'any passat.
0: Podríem ser un programa agrícola, també t'ho dic, eh? Sí.
3: Però està bé, perquè sí. Donem veu aquí a vegades...
0: Molt ben tirat, Marta.
3: No en donem.
0: Molt ben tirat.
3: Ha quedat.
0: Molt bé. 10 minuts, 6:15 del matí. Com batega el cor aquest matí?
3: Doncs batega amb Yolanda Ramos.
0: Ui, alerta.
3: El programa Cara al Show de Marc Giró a la Sexta ha obert un meló important. A veure què en penseu. Per molt republicana que siguis, a les 4 del matí, en un bar a la desesperada, amb qui marxaries abans? Amb el penjat que escura gots a la barra o amb el príncep d'Espanya?
8: Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora, bebiendo los culitos de los vasos. ¿Qué vamos a mirar ahora? ¿De qué marcas cada uno? Muy, muy, muy, muy sibarita tampoco te puedes poner. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues prefiero al príncipe que al loco que habla solo en la barra. Y la gente, no. ¿Por qué no?
9: Pero es que, a ver, es que la gente
8: te cuenta cosas. Te llevan yate, que el otro te lleva en taxi y pagas tú, ¿sabes?
0: No, porque yo la Yolanda Ramos. Però que estava pensant que important a vegades és el color polític quan coneixes algú, eh?
3: Sí, sí, és molt important.
0: Perquè jo tinc amigues que han estat a les antípodes de...
3: Però després ja ho han deixat, no?
0: No, no, és que allò ha durat dues setmanes.
3: Clar,
0: amb algunes
3: encara,
0: frases.
3: Encara el trobo molt.
0: Perquè el sexe era bo.
3: Ah, ja passa això.
0: Però també passa el sexe bo.
3: Sí, sí, sí.
0: I el cor també matega amb Lolita.
3: Sí, perquè es veu que és una de les que se sumen al grup d'enamorades de Jacob Elordi.
0: Home, clar, és que
3: nostre.
0: A veure...
3: El vostre.
0: El meu.
3: El seu teu marit.
0: El meu futur marit.
3: Ho ha explicat. De fet, ella mateixa en una entrevista que ha fet a l'Hormiguero, on, per cert, ha anat a presentar la pel·lícula Mallorca Confidencial.
10: Ahora te gusta Jacob Elordi, me han dicho.
11: Ah, me encanta.
10: ¿Ves?
11: Ahí va.
10: Pero claro, es como puede ser mi nieto. Es una pena.
11: Pero si te lo cruzara, si te dijera que sí.
10: No, si yo me lo cruzara, no, si me dijera que sí, primero tendría él que atacarme, porque yo sí. Me moriría de vergüenza, es que yo no sería incapaz de decirle.
11: Pero si te
10: hola,
11: dice...
10: Jacob, que no. Con el ajo menos.
11: No, no, no.
10: ¿Cómo me voy a acercar yo a un yogurín así, hombre?
11: Bueno, pero...
10: Para que me diga, oiga, señora, quítese usted aquí del lado.
11: No, pero no sabes nunca.
0: Escolta'm una cosa, Lolita, no t'has de preocupar. Jo si em trobo Jacob Elordi, si tu no ets capaç de dir-li res, ja li diré jo. Que ja hi hauria ja una cua de persones.
3: Ah, hi hauria cua, hi hauria cua.
0: Agafant número. Guapíssim aquest home, per favor. Si no es pot aguantar, ara estic distret. Ara com segueixo jo si tinc Jacob Elordi al meu cap?
3: Pues va, preguntaré a la Lara, ja està.
0: No, perquè amb la Lara ens passem vídeos d'Instagram no, del Jacob
3: sí.
0: Elordi.
3: No, sí, que la següent molt pregunteta.
0: Bons. Ah, puc tirar, doncs? Em dones tirant. Permís? Doncs vinga, seguim. Amb el permís de Marta Viana. Lara, quin
3: no,
0: som?
3: No, era, era per continuar el programa. No, quin mal rotllo, nois.
0: Què passa?
3: Què passa? No. Esteu tensos.
0: Nosaltres? Però si esteu no estem fent res. Nois.
3: No, el Jacob
12: bueno,
3: és guapo.
12: Tireu la pregunta o no?
0: Quins sons deixa la ràdio?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Vam trucar a Leire Diez. Leire Diez.
0: Va.
3: Serietat. just després de saber que estava investigada en el marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
12: La verdad es que nada.
13: Nada.
12: La verdad es que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios, vamos, como siempre, ¿eh? Están diciendo que es por causa de CEPI. Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
0: Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:45 del matí.

0: que és tan bona. És
1: boníssima.
0: Jo no sé quantes vegades crec que l'hem posat al programa, moltes, però he pensat, és igual, torna-hi.
1: Aquest, jo m'imagino la gent que està ara a la dutxa, que és al cotxe anant a treballar, i escolta Britney i no et despertes de bon humor.
0: Clar, amb la Britney sempre.
1: Sempre. Què passava tal dia com avui?
0: Doncs dia important per una de les estrelles del pop que més estimeu en aquest programa, perquè Britney Spears llançava un 28 de maig del 2000. Uf, ha plogut ja.
1: 26 anys.
0: Tu diràs, el seu segon àlbum, que va debutar, de fet, al capdamunt de la llista Billboard, i de seguida es va convertir en l'EP més venut d'un artista solista femenina. Molt poc després va acabar arribant als 10 milions de còpies venudes i amb un impacte bestial, sent número 1 en moltíssims països, entre ells Canadà, Alemanya, França i Espanya.
1: Britney Spears, pobreta, que necessita també connectar-se amb les energies,
0: sí,
1: perquè els capítols que ens ha donat a nivell personal Britney Spears i la vida que ha portat també, pobra,
0: sí,
1: per donar-li
0: sí
1: de menjar, per pobra Britney. Britney, t'estimem des de la ràdio.
0: Sí.
1: I quin dia ens espera astrològicament parlant? Truca.
0: Sí, truca.
1: T'imagines?
0: Ai, hello, machineers. Ai, seria tan
1: quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 28 de maig, la lluna entra en el signe d'Escorpí i això ens convida a mirar una mica més endins, a escoltar allò que normalment intentem tapar. Pot ser un dia d'emocions intenses, intuïcions fortes i veritats que surten a la superfície. Però la clau no és remenar ferides per quedar-nos enganxats, sinó entendre què sentim i deixar anar el que pesa, transformar-ho amb consciència.
1: Consell escoltat, consell après, i l'haurem d'aplicar. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
0: Avui tenim un dia molt musical.
1: Ah, molt bé.
0: Primer felicitem a Adam Green, que arriba als 45 anys. Seguim amb més cantants. En aquest cas també bufarà, com dèiem, l'australiana Kylie Minogue, que en fa 58. I acabem felicitant l'actriu espanyola Pastora Vega, perquè celebra que en fa 66.
3: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Per cert, avui també fa anys, com estava dient la Lara, que avui és un dia d'aniversaris de cantants, l'artista Colby Keilat. És un bon moment per recordar quan va acompanyar Jason Mraz en aquesta delícia de cançó que es diu Lucky.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents del possible acord entre el govern i els sindicats educatius i de la crisi que viu el Partit Socialista. Francesc Garriga entrevistarà el músic Nil Moliner a la tarda. Presenta el disc Nexo. El Catalunya Nit obrirà les portes a la sessió golfa d'Àlex Gorina, avui amb pel·lícules sobre dones pioneres en el món de l'esport.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 28 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. L'objectiu era extorsionar jutges per evitar que obrissin processos contra el partit o el govern espanyol. Suposadament, qui s'encarregava d'executar-ho era l'exmilitant socialista Leire Díez i després cobrava del partit per aquesta feina. Hauria ingressat, segons el jutge Santiago Pedraz, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del PSOE.
2: Això tombaria la versió de Leire Díez.
3: Sí, ella defensa que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: La Guàrdia Civil va escorcollar la seu dels socialistes 12 hores per buscar més proves.
2: Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions.
3: Però el president espanyol s'hi nega.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar no res, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla el setge a Sánchez.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
2: I el president espanyol té a partir d'avui un nou front de desgast.
3: Perquè avui comença el judici contra el seu germà David Sánchez per malversació. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels Conservatoris de Música Provincials.
2: I avui també es posa sota el focus judicial el PP.
3: Arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
2: I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules.
3: Sí, els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de plantilla quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Sentim la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
8: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
3: I pel que fa a les vagues, avui és el torn del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
2: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis.
3: En el primer trimestre s'han incrementat un 20% aquestes donacions, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi.
9: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
2: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
3: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. Ho explica Xavier Vinaixa, especialista en IA.
10: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment les grans obres ja les tenen.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
12: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia, l'Ara explica que redobla el setge judicial al Partit Socialista, La Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i El Periódico hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
12: A la premsa de Madrid també és el gran protagonista. Per exemple, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo que el PSOE va perseguir Luco, jutges i fiscals per ordre del Guan, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a l'Ara i al País, on es veu la seu socialista en plena de policia.
11: Altres temes de portada, El Periódico al Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, i a El País, Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor.
12: I per acabar, habitatge i esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge, i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
2: Moment per repassar també les pàgines d'opinió als diaris. Avui monotem els editorials després de l'entrada ahir de Luco a Ferraz.
12: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
11: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
12: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del PP per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama Gürtel.
11: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
12: El Periódico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
11: El rotatiu considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
12: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
11: En cas contrari, exposa el rotatiu de prisa, en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs, i patiran les institucions i la democràcia.
12: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pérez, és una gravetat penal i política extrema.
11: El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president, i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
12: L'ABC obre la portada amb l'editorial titulada Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que Pedro Sánchez deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida política.
11: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
2: I quan passen 7 minuts de 5:45 del matí, també repassa la premsa digital. Mesures per evitar copiar els exàmens.
11: A la Universitat de Girona castigaran, atenció, amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho hem llegit a la pàgina web del 3CAT.
2: Disculpes per un desajust horari de 5 segons.
12: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell. Segons el llegim a Nació, la companyia ha reconegut un retard de 5 segons. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes, més o menys com a Renfe, vaja.
2: 5 segons.
12: 5 segons, eh?
2: Silenci. Han passat 5 segons.
11: I ha perdut el tren.
2: I ha perdut el tren. 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
11: I és la Barateria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1917 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim El Periódico, que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
2: A Itàlia s'ha acabat tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
12: Sí, El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que resol que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'una turista que, quan es va allotjar en un hotel de 5 estrelles als Alps, va veure que l'única opció que tenia era consumir ampolles de 7 euros.
2: Bueno,
12: atenció,
2: bueno, panorama, 7 euros per una ampolla d'aigua. Ah, escolta, a discoteques la... Ves-te a Eivissa, demana una ampolla d'aigua a la discoteca.
12: Aviam què et cobren.
2: A veure què et cobren. Fa calor, fa calor, fa caloreta. La temperatura que va pujant, Marc.
11: I tant, que va pujant cada dia, perquè avui fa més calor que ahir, però sembla que menys que la que pugui fer demà. Oh. Avui, amb temperatures al país arreu gairebé que superaran els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor, com diem, canicular, que persistirà de cara demà. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
2: Fent canvi cap a 6:45 del matí, estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres. No em vull oblidar també saludar els oients d'ICAT en aquesta emissió conjunta que fem cada dia de dilluns a divendres. I amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i comencem amb, home, unes declaracions d'Amaia Montero.
13: Sí, perquè recordem que tothom se li va tirar sobre després dels dos primers concerts que va fer a Bilbao. Ara es prepara per actuar a Madrid i quan l'enganxen a l'aeroport li pregunten precisament sobre les crítiques i respon això.
14: Por ser rodant, ¿no? Pero intento estar al margen. Sé quién soy. Sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en... Y no voy a empezar en los... Esto que empiezan a... Los haters que empiezan... O sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo.
2: Doncs moltíssima raó que té Amaia Montero amb aquestes paraules, perquè recordem que ha estat anys amb problemes de salut mental i crec que també entre tots hauríem de ser una mica delicats i respectar, sí, el seu retorn i cuidar-la una mica entre tots. M'agrada molt sentir-li dir això, perquè vol dir que passa dels haters i tira endavant.
13: Sí,
2: què més, Marta?
13: M'agrada molt. Més coses. En aquest cas, previsions per avui mateix. S'estrena La promesa al Teatre Borràs. És una obra escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro, protagonitzada per Edu Buch, Edu Lloberas, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira, un elenc extraordinari.
2: Sí.
13: I a la direcció, Pau Roca, que ens envia aquest missatge per als matiners.
15: Hola, sóc el Pau Roca, director de La promesa, que a partir d'aquest dijous 21 de maig començarem a fer funcions al Teatre Borràs. És la comèdia més irreverent, esbojarrada i passada de voltes que mai hem fet i que trobareu a la cartellera de Barcelona. El teu jo del passat estaria orgullós del teu jo del present?
2: Oh, quina bona pregunta.
15: Potser t'enverinen.
2: Quina bona pregunta, Pau Roca. Una abraçada des de la ràdio, també.
13: Segur que està molt i molt bé. Acabem amb dos concerts. El primer, amb José del Tomate. Això és pues, part d'un concert dins del Festival Guitar BCN. I també avui, Ben Howard. I'm a cold-hearted child. Tell me how you feel. Concert avui a la Sala Apolo. Si voleu anar, apunteu, és a 9:15 del vespre.
2: Vinga, va, que en 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial fins al 16 d'abril de 1986. Un dia, per cert, gloriós per la història del Barça, perquè Pitxi Alonso va aconseguir la remuntada dels culers amb 3 gols contra el Göteborg. Així narrava en directe Joaquim Maria Puyal l'últim gol.
16: Carrasco intenta un tercer dribbling, li ha sortit, centra, la jugada arriba, Pitxi, Pitxi la mata amb el cap, gol! Gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol da Pitxi, gol da Pitxi, gol da Pitxi, gol da Pitxi, ha marcat Pitxi, el Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie, en Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie, minut 24 de la segona part del partit.
2: La història de la ràdio, el so que ens ha deixat a la ràdio i les seves veus protagonistes també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Indonèsia falten 17 minuts per la 1 del migdia i allà, com sempre, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
17: Bon migdia, matiners. Amb 240 milions de creients, Indonèsia és un dels països del món amb més musulmans. I ahir, per tot el món, es va celebrar l'Eid al-Adha, coneguda també com la Festa del Sacrifici.
18: Allah nos permite el sacrificio como un acto de devoción para alimentarnos y ser generosos. Y eso es un regalo de Allah.
17: És una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic i s'hi representa la submissió dels creients a la voluntat de Déu. Les famílies solen matar un xai de manera ritual i després s'organitza un gran àpat amb amics i familiars.
19: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
17: I no es pot sacrificar qualsevol xai. Aquest ha de tenir més de 6 mesos, han d'estar sans i no haver passat mai cap malaltia, i els ha de sacrificar algú amb certificat del segell halal. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des d'Indonèsia pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Quina barbaritat, quantes coses que aprenem sempre amb en Guillem Soler de festes, de tradicions que passen arreu del planeta, Maiol.
20: A Indonèsia avui ha anat, eh? El Japó, Indonèsia ha agafat viatge curt, perquè ahir va estar al Japó, avui a Indonèsia, aviam on va demà.
2: Tota mala cara, pobre Guillem.
20: Ah, no, fa una cara de jet lag que no sap quina és.
2: Ell és jet lag.
20: Exacte.
2: Tot ell és el jet lag. I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
20: Sense jet lag i ben puntuals amb l'actualitat, avui centrada en dos fronts, el primer Madrid i els moviments dels socis de Sánchez i del propi PSOE per el que queda de legislatura després que Sánchez digués que no avançarà eleccions anticipades. Avui parlarem amb Esquerra, amb el diputat Francesc Marc Álvaro, amb Junts, amb la portaveu Míriam Nogueras, i amb el PSOE, amb el PSC, en aquest cas amb el diputat José Zaragoza. També estarem molt pendents de la vaga d'educació. Avui hi ha vaga parcial al Maresme, però després, ahir la reunió va anar bastant bé, encara no hi ha acord, però va anar bastant bé, i en parlarem amb dos dels principals afectats, o dels principals actors de la negociació, per una banda amb la portaveu d'USTEC, amb Yolanda Segura, i per altra banda amb el departament, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Després hi ha novetats de la visita del Papa. En parlarem amb Sor Lucía Caram, una de les persones més properes al Papa Francesc, i ara aviam quina relació té amb l'actual Papa, amb Lleó XIV. I després a les 11, les queixes dels veïns.
2: Alerta,
20: i com
2: això.
20: Parlem a la comunitat de veïns, que això és molt important. Sempre hi ha aquestes petites discrepàncies que són importants de tractar, i són importants que algú ens il·lumini, i en Josep Maria Aguilar, que ja l'hem tingut altres vegades, l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors, ja ho diré bé, com costa, a partir de tres síl·labes aquesta hora costa, bueno, i depèn de com va a les 11 també. Assessor del Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya.
2: Sí.
20: Si teniu dubtes, preguntes, crítiques, queixes, el que tingueu, telèfon de la bústia del programa 636-360609. El torno a dir, 636-360609. Ara mateix ens podeu enviar una nota de veu i ens ho dieu. Oh, és que sóc matiner i aquella hora no hi seré. Doncs envies ara la nota de veu,
2: clar,
20: et respondrem.
2: Reserva.
20: Si que estàs en directe, 93-201-7474, ens truques a les 11, et posarem en directe amb el Josep Maria Aguilar i t'ho respondrem tot.
2: Doncs tot preparat per aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio d'avui dijous 28, mare meva, de maig. I alerta de matiners, com sempre, aquells que estigueu fent el primer cafè, a veure com sou d'assertius, d'intuïtius, perquè ja tenim aquí la Lara i la Marta preparades per escoltar atentament la dada Maiol. Doncs Maiol, últimament les dades són molt difícils.
20: Com si alguna vegada haguessin sigut fàcils. Ara que el jutge vol saber si el PSOE s'ha gastat diners en perjudicar amics, despeses dels partits polítics.
2: Sí, perquè no ens veu les cares aquí a l'estudi, però cada vegada que fas l'anunciat ens fotem a sota la taula.
20: No, m'agrada perquè a la dada jo sempre poso una cançó i actualment sona un efecte de so que no està carregat, sinó que és la teva boca fent...
2: I que deixa, ple, uns quants, aquí.
20: Que deixa plena de bacteris el micròfon que després utilitzarà Ricard Ostrell, per cert.
2: Però escolta'm, si aquí ens ho anem passant, eh?
20: No, això és
21: sí,
20: que...
21: Sí, ara, va,
2: aquí va, la màgia de la ràdio, aquí la Romagosa en... em deixa els seus, vull dir, això...
20: Exacte, tot s'ajunta. Quan van gastar en total els partits polítics en la campanya de les generals de 2023?
2: Jo diria...
21: Ni idea.
20: Tots junts?
2: 10 milions.
20: 10 milions?
2: Va.
21: Més.
2: Sí. Aviam,
20: si algun
21: 50.
20: Vol... 50.
21: M'he passat. No ho sé.
2: 50 milions.
21: 35.
2: Potser no, sí, no, no, eh? Has dit 50,
21: no,
2: eh?
21: No, 35. 40. Ah!
20: Doncs... És que eren 58 milions.
21: Ah! Ah!
20: aquesta rectificació...
0: Ja està, no, me la menjo, no, ja
20: la part més important d'aquests 58 milions, 25 milions són trameses electorals. És a dir, aquells sobres que rebem a casa i que majoritàriament llences a les escombraries, sí. Espero que el contenidor de paper recicleu, sisplau. El PP es va gastar 18,1 milions, el PSOE 17,6 i a Catalunya els que més van gastar van ser Junts amb 2 milions i Esquerra amb 1,8.
2: Amb 58 milions d'euros podríem fer moltes coses, eh?
20: Mira, fitxar a Gordon, o gairebé tot, el nou jugador del Barça, per exemple, per coses útils que es poden fer en pressupostos públics.
2: No seria el primer que vindria.
20: T'he de dir que durant molts anys s'ha intentat que aquesta tramesa electoral, que són molts diners, anés ajuntada en un sol enviament, cosa que estalviaria molts diners. I els partits sempre s'hi han negat.
2: Que bé, eh? Que també, de veritat.
0: Carai. Sí, sí.
2: Doncs escolta'm, ja ho sabem, aquesta despesa de 58 milions. Gràcies, Maiol.
20: Fins ara.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments parlem amb els matiners, els que ja esteu desperts a aquestes hores del matí.
1: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
22: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
23: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
22: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Ja.
24: És que fos cada que m'ho detallo.
20: És de les entrevistes lletges que t'he vist. Avui soc... Avui
23: perdona,
20: estic...
23: Perdona, què t'ho això, però... És que no tinc una resposta.
24: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
23: No.
1: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
26: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
26: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
27: Bon dia, matiners.
28: Ara arrencarem el camió.
29: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
27: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
30: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
2: Què diuen aquests tarragonins?
30: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
0: Molt bé.
2: A què et dedica Josep Maria?
30: Jo sóc peixater.
2: I a quina hora entrem?
30: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
2: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
30: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
1: Els matiners.
2: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí, repassem... Oh, escolta'm, he recuperat una entrevista que va fer Lolita, que estàvem parlant d'ella aquesta hora, primera hora del matí, que va fer el podcast d'Escrit, que ara ho recuperarem, però ahir vaig estar escoltant el Cristian Oliver, que és un professor de secundària que va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero, que va fer una reflexió interessantíssima sobre la IA i els alumnes, i amb el que es troben ara mateix, professorat, alumnes i pares.
31: La IA mata la creativitat i el pensament complex. Si tinc un treball molt ben fet, ja no sé si me l'ha fet l'estudiant o si hi ha hagut una intervenció artificial, i per tant hi ha un exercici de desconfiança de per una banda com per l'altra, no? I al final també com a docents tens la sensació que no avalues allò que han après o allò que han entès, sinó allò que han copiat millor i han recopilat, no? I això ens provoca molts mal de caps. El que hem detectat és que la intel·ligència artificial ha trencat les regles del joc educatives i crec que això és un drama com a societat que hem de mirar de debatre i de resoldre.
2: I un tema que portarà cua perquè només acaba de començar i els profes ja s'hi estan trobant. I et dic ara que això en parlarem i durant molt temps.
0: I tant.
2: I durant molts anys. I ha arribat el moment d'escoltar Lolita, que com sempre ens regala lliçons de vida, sobretot quan parla de la seva vida i de l'envelliment.
32: Yo estoy envejeciendo, creo que bastante bien. Soy abuela, tengo dos nietos maravillosos. Estas arrugas no son... no me las han regalado. Nos ha costado vida y milagros tenerlas. Son arrugas de felicidad, arrugas de llantos, arrugas de fracasos, de triunfos. Yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho, me pongo muy buenas, muy buenos potingues, como diría mi madre, y ya está, y hay que envejecer, y yo lo que quiero es envejecer con salud,
0: claro.
32: Que es lo que más me preocupa. Me encantaría ver a mis nietos dentro de 20 años.
2: Ai, Lolita.
13: Que bé sentir aquestes declaracions, perquè no es porta ara això.
2: No, i a més també sentíem Íngrid Rubio, que precisament també feia una reflexió similar al col·lapse del Jordi González a TV3. I tinc per aquí a la Glòria, a veure, no

0: comprar. No, no li deu agradar gaire, perquè no vingut mai.
1: Ja el tens clitxat, eh?
0: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
2: És que va molt a la peixateria i a comprar bon gènere, eh? Perquè hi havia algú que pel Ricard m'ha estat cuinant i allà hi havia peixet de qualitat, eh?
0: Sí, molt bo, molt bo. Algun... Tenim un mercat molt maco i amb molt bon producte.
2: Glòria, algun dia el que hauries de fer és que quan passi per allà... Baixem una mica el volum de la ràdio, Glòria, si pots.
0: Sí.
2: Un palet, sisplau. Gràcies. Ara sí, que dic que algun dia quan passi per allà li hauries d'estirar les orelles i fer-li comprar alguna miqueta, una coseta de capipota, unes galtetes de porc...
0: Ni que sigui perquè us ho porti a vosaltres, no?
1: Ara!
2: Molt ben apuntat, Glòria. Escolta, entenc que tot aquest gènere encara se segueix venent molt, no?
0: Sí. Aviam, no és una cosa com pot ser el peix o el pollastre o coses així, o la fruita, però sí que és una cosa que té sortida. Però, bueno, té la seva clientela.
2: Quan fa, Glòria, que t'hi dediques, que tens la parada?
0: Ui, mira, vaig començar amb la família, perquè tota la família som del mateix ram, o érem, perquè ara ja quedem pocs, amb 14 anys i en tinc 64.
2: Uau! Tota la vida, tota la vida dedicada al mercat. I, Glòria, anem pensant ja en la jubilació, no?
0: D'aquí un anyet.
2: Un anyet?
0: D'aquí un anyet.
2: Segur?
0: Sí, un any i sí. A veure, no, tinc moments de tot, eh? No creguis, eh? Perquè és molt maco estar de cara al públic, però també arriba un moment que has de dir, bueno, ja està bé.
2: És que és curiós, eh? A més, la gent que treballa al mercat, perquè dieu que és una feina duríssima, perquè implica moltíssimes hores de feina, moltíssimes hores de dedicació, però hi ha aquella cosa que enganxa, no?, de tenir el tracte amb el client, de la gent, del bon rotllo que hi ha sempre als mercats.
0: Exacte. I jo t'he de dir que estic rodejada de companys supers i que la clientela que tinc és molt maca. Sí que hi ha algun florero, eh?
1: Sempre n'hi ha.
2: Sempre, això tot arreu. Escolta'm, Glòria, que t'estarà escoltant. Envia-li algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
0: Aviam, Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, del Joan. Es menut, Glòria. Si més no, ens saludarem.
2: Glòria, t'envio una abraçada. Algun cop que vaig al mercat de Sabadell, et vindré a saludar.
0: D'acord.
2: Que vagi molt bé, Glòria. Una abraçada.
0: Adéu, bon dia.
2: Moltes gràcies, adéu. A veure, un moment, noies. Vinga, avui tenim novetats. Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
2: Jo ahir et vaig prometre una cosa.
3: Ai.
2: I aquesta cosa...
3: Com ho sou?
2: Ha arribat.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
3: Això ho has estat fent tu, o què?
2: Ah, sí. Avui encetem nova secció, històries d'un home del temps que viu a la muntanya, amb Eloi Cordomí. Eloi, ja sabem que les gallines estan recuperant el seu plomatge, que sí. ja no tenim el gall al galliner. Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
3: A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes. No. Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir vaig... que he estat traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
1: Cada cosa que deies, però ens posem més nerviosos, Eloi.
2: A veure, un moment, sí, sisplau. Eloi, per favor, a veure, com es fa això, sisplau, explica-m'ho.
3: A veure, les cabres agafen paparres més després d'un any de tanta pluja, ara amb l'arribada de tota aquesta calor, llavors de tant en tant vaig mirant i per evitar desparasitar-les, que ho hauria de fer també, però per evitar desparasitar-les i posar-les a líquids, el que faig és intentar treure-les a mà. De fet, tinc una eina, és una pinça que es pot comprar als veterinaris, que és molt útil, que agafes la paparra com per sota, li dones mitja volta i pam, s'arranca i surt perfecte.
2: Ah.
3: Doncs, no, però surt perfecte i fins i tot serveix per persones, això, eh? I res, ahir aquella pobra cabra, la Rosita...
2: Tenia, es diu Rosita, la cabra!
3: Es diu Rosita. Tenia tres paparres enganxades
2: als seus genitals.
3: Als seus genitals, sí. I jo, esclar, amb molt de compte li vaig treure i sí, no es va queixar, va anar tot bé i la cabra ara mateix la tenim neta de paparres.
2: Però, escolta, veus com funciona aquesta secció? És que... Això... només pot anar cap amunt aquesta temporada.
3: És molt curiós. No, escolta'm, aquestes pinces les recomano a tothom qui freqüenti el camp.
1: Qui tingui paparres.
2: Qui tingui paparres, que compri la pinça.

0: qui tingui paparres, a tots, ens, a tots si anem a la muntanya, a tots ens pot enganxar una paparra.
1: I al metro, també.
2: Lara García, Marta Diana, moltes gràcies,
1: estem
2: estimades.
1: Estem en xoc,
2: Eloi. Fins demà.
1: Adéu.
2: Escolta'm, paparres, més enllà de les paparres, quin temps ens espera per avui, Eloi?
0: Un dia avui de sol, un dia calor, una altra vegada, avui amb algunes nuvolades al Pirineu, i a partir de demà sí que tindrem aquests ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. El que passa que la calor serà canicular, la calor serà de ple estiu, i és possible que avui tinguem rècords de temperatura pel mes de maig, temperatures que no havíem vist mai en aquesta època. Segurament avui les tindrem com a mínim a les comarques de Ponent i en llocs del centre del país.
2: Escolta, m'acaba d'enviar un missatge a Jordi Celles que m'està dient, Cordomí, això és top. Per tant, aquesta secció funciona. Cordomí. Fins demà, estimats.
0: A veure què passarà demà.
2: Que vagi bé. Adéu. Ostrell, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tinc un missatge per tu, eh? Després te'l deixaré escoltar.
3: Ah, vale.
2: D'una dona que té una parada al Mercat Central de Sabadell.
3: Has sentit alguna cosa que deia? Ara després m'ho poses.
2: Fins demà, matiners, que vagi bé.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem, atenció, amb 24 graus a Mataró, 22 a Oliana, 13 a Benissanet i el calvari judicial també de Pedro Sánchez, que no s'atura després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, en principi per demanar o fer un requeriment d'informació. Avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Pedro Sánchez no té cap acte a l'agenda, seran per tant els seus ministres o portaveus del PSOE els que responguin en aquest cas en aquesta, sobre aquesta estructura que, segons el jutge Pedraz, el famós jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
1: Si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. Avui el Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern, a qui anomenen The One, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Déu-n'hi-do. Després hi ha l'altra premsa que diu totalment el contrari. Hi ha també les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però segueix sense fer els passos cap a una moció de censura.
2: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem amb Míriam Nogueras, de Junts, amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, i José Zaragoza, també del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta els socialistes catalans, perquè ara el polèmic jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Illa a la Generalitat. I un dia més tenim vaga a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
3: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota i no entenem com el departament no s'ha fet ressò i ha vingut a la mesa amb una proposta escrita.
0: Els sindicats parlen de dia de la marmota. Avui torna a haver-hi reunió a la conselleria. Les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'agora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Després també entrevistarem a Sor Lucía Caram per parlar de la visita del Papa a Catalunya. Avui el govern donarà detalls del dispositiu de seguretat. I a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, obrirem consultori per respondre als dubtes que tingueu sobre els veïns. Per exemple, si teniu un veí que tot el dia està tocant el violí, dius, bueno, una estoneta de dalt, però clar, si els latres toca la guitarra, ah, què fas? No? Estàs allà a casa i et trobes això. Vinga. Tu allà. Ets. Tentant dormir allà a les 7 de la tarda, a les 8. Vinga, el violí. Doncs si no sabeu què fer, doncs tindrem un consultori amb el Josep Maria Aguilar, que és advocat, que sap com resoldre els conflictes amb els veïns. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes sobre l'ús, per exemple, de piscines, també terrasses comunitàries, barbacoes, el que sigui. El telèfon del directe ja està obert, el 93017474.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb l'acord que hem sabut aquesta nit entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques. Estem parlant, per exemple, de totes les del grup Inditex, però també de Mango, de Primark o d'Uniqlo. Hi ha algun sindicat com l'UGT que vol estudiar-ho encara a fons per decidir si s'hi adhereix.
1: I a Brussel·les?
2: Amb la reunió informal dels ministres d'Afers Estrangers que es fa a Xipre. És l'anomenada Gimnish, que serveix per fixar posicions sobre grans crisis internacionals. Espera que es parli, sobretot, de la guerra d'Ucraïna, també de la relació amb Rússia o de la situació a l'Orient Mitjà.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb la detenció d'un exagent de la CIA, aquí han trobat a casa seva lingots d'or valorats en més de 40 milions de dòlars. Segons expliquen diversos mitjans, a l'arrestat, que es diu David Rush, se l'està acusant de frau i malversació de fons. També li han trobat almenys 2 milions en efectiu i rellotges de luxe a la seva casa de Virgínia.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: El Financial Times explica que una prestigiosa i elitista universitat econòmica xinesa ha incorporat el director executiu de la tecnològica Nvidia. La decisió arriba en un context de tensions entre els dos països per les restriccions dels Estats Units a l'exportació dels xips més avançats de Nvidia. Al Consell també hi participen figures tecnològiques com Elon Musk o Tim Cook.
3: Avui és dijous, 28 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures molt altes. Ara mateix ja hi ha 20 graus a Reus, 22 a Oliana, 23 a l'Estartit i 29 graus a la part més alta de Portbou. Avui serà un dia de sol, un dia molt càlid. Segurament avui tindrem rècords de temperatura per un mes de maig a moltes zones de l'interior, amb valors que poden arribar als 37 graus, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, a les comarques de Ponent, també més de 35, 36, fregant els 37, per exemple, en punts de la Catalunya Central, Pla de Bages o a l'interior de Girona. Dia molt càlid amb algunes nuvolades de tarda, difícilment deixaran precipitacions.
1: Avui a l'Agora del Matí a Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Però abans, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ens actualitzem. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer desescarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
5: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit.
6: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'ex militant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge desmunta la versió de Leire Díaz.
7: Sempre ha dit que no seguia ordres del partit i que anava per lliure investigant jutges, fiscals i policies per un llibre que preparava sobre les clavegueres de l'Estat.
8: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: I les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, descarten eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma també el seu suport a Zapatero.
5: Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta.
9: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
9: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueras de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijó i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
4: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre la taula ni s'ha treballat res.
11: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríamos eleccions.
9: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: El jutge Pedraz, que posa el focus també a la campanya del PSC per les eleccions al Parlament de fa dos anys.
7: Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament, mentre que Junts i el PP demanen explicacions a Illa.
1: Àlex Giral Robert.
12: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
13: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
12: També volen que Illa expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'audiència de Badajoz aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
5: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació. La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
10: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
5: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis i els acusats declararan dijous que ve.
1: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen.
7: És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers de declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li demana 19 anys de presó, la petició de pena més alta.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
5: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, a qui també s'investiga.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
14: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. Des de Tarragona, Ricard Buigas pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou oportunitat avui del govern i dels sindicats d'educació per desencallar el conflicte.
7: Les dues parts no han aconseguit consensuar encara l'augment salarial dels docents, ni tampoc amb quants efectius es dotarà l'escola inclusiva aquest any i els vinents. El govern s'ha compromès a portar avui una proposta per escrit i els sindicats apressen l'executiu amb l'amenaça d'una vaga indefinida fins a final de curs.
1: Maria Costa.
15: Els sindicats deien ahir que...
16: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
15: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
17: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
15: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
18: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
15: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, continua el calendari de mobilitzacions.
5: Avui estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i el Vallès. És l'endemà de la jornada unitària que va provocar talls a les carreteres principals durant hores.
1: Oriol Pujador.
12: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60%, segons la USTEC, i de prop del 30%, segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
19: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
20: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
21: Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva.
22: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
12: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'Iran, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs ja respost amb drons i míssils.
7: Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat a l'exèrcit persa que hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
1: I el govern francès entona el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles.
5: L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigant per conductes inapropiades.
23: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Edouard Geffrey.
24: Liste noire, ça veut dire que nous aurons
25: una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
23: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola.
7: Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts.
1: I ara més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
26: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i de New Amsterdam Developers, propietari d'edificis de Barcelona que vol convertir en habitatges compartits el que es coneix com a collotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
12: New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja van aconseguir aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb 3 menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'Agència Tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
27: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van executar un desnonament la setmana passada de l'Eulàlia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros, que estan fent fora. A sobre d'on fer col·lidis, descobrim ara que tenen un deute de milers d'euros.
12: El matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles de l'empresa.
1: I la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills.
26: Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
1: Rafael de Ribot.
28: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
29: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, que podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
28: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Nova York ha aprovat un impost als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat.
12: És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe.
1: I les Corts Valencianes tancant la comissió d'investigació sobre la Dana amb l'aprovació de les conclusions que han pactat Partit Popular i Vox i que fan molt poca crítica a la Generalitat.
26: L'oposició diu que és una farsa de dictamen i un insult cap a les víctimes.
1: València, a la Barbosa.
0: El PP i Vox tornen a responsabilitzar el govern espanyol i no passen comptes amb el govern valencià. Fernando Pastor, dels Populars, ha defensat el text.
2: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido preparar, trabajar un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
0: Socialistes i Compromís defineixen el dictamen d'immoral. Isaura Navarro, del grup nacionalista.
3: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
0: Les associacions de víctimes confien, han dit, en el curs de la investigació als jutjats de Catarroja. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana, que per primer cop cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
4: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
6: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
4: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I s'agreuja la crisi del fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès.
12: Entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o en els seus béns per vendre'ls i afrontar els deutes amb proveïdors i la cinquantena de treballadors que acumula endarreriments salarials. Xavier Sánchez és l'advocat que el representa.
8: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
12: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
1: La multinacional sueca H&M, l'H&M de tota la vida, vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
26: La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que com a molt s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa 2 anys, l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi en el futur.
1: I ara, 3 titulars de Cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: McCartney ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane. Feia 6 anys que l'ex-Beatle no treia música nova i ha decidit fer-ho a través de la plataforma. El directe a través del TikTok va durar 45 minuts, responent també preguntes que li feien els seus fans. El disc sense es podrà escoltar a partir d'aquest divendres i la crítica ja parla d'obra mestra.
1: La segona.

0: Coldplay va retirar com a mínim 2 anys dels escenaris per centrar-se en la seva vida personal. El músic madrileny diu que la vida fent gira no és la vida real i assegura que ara vol descansar. De moment a l'Eiva, però encara li queden alguns concerts per acabar la seva gira, que el portarà a Lanzarote, Vigo o Madrid, on farà els seus últims concerts.
1: I la tercera.
0: I acabem amb Ben Howard, que actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert d'avui a la capital catalana del cantant i compositor anglès és l'únic que farà a Espanya durant la seva gira europea. Després passarà per França, Alemanya, Països Baixos o Bèlgica, i el concert d'avui és a 8:45 del vespre.
1: I ara els esports. Robert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: El Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar el contracte.
2: És un extrem, 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro, o la continuïtat de Rashford.
1: I el públic s'acomiada d'Alexia Putellas en el partit contra la Real Societat.
2: El Johan Cruyff amb la victòria per 2-1 del Barça. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
2: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de Por 2, Espanyol 2.
1: Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet.
2: Un cop s'acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió, 400.000 euros, deixa el Barça en aquesta segona etapa com a entrenador. Té altres ofertes com la de Dubai, que prefereix prioritzar. Avui donarà explicacions en roda de premsa. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo. Leandro Cabrera continua una temporada més a l'Espanyol. I el Sant Andreu guanya 10-8 al Mataró en el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la final anada de l'Eurocup, el Catalunya guanya 14-9 l'Atlètic Barceloneta, mentre que Marina Bassols, eliminada en segona ronda a Roland Garros.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, després d'un dia històric de vaga dels docents de la pública a tot Catalunya, amb un seguiment molt important, tot i la falta de suport dels sindicats majoritaris, crec que un bon motiu per llevar-se és recordar 4 coses respecte a les vagues que, tenint en compte la mala premsa que últimament tenen i les molèsties que ocasionen, convé tenir en compte. Segurament siguin coses que ja sabeu, però val la pena insistir-hi. Sense les vagues, encara estaríem treballant 12 o 14 hores al dia. Sense les vagues, els nens encara treballarien a les fàbriques i a les mines. Sense les vagues, no tindríem festa els caps de setmana ni vacances pagades. Sense les vagues i les protestes, no s'haurien aconseguit les millores en seguretat laboral que avui gaudim. Sense les vagues, no tindríem baixes per malaltia ni maternitat. I sense les vagues, no existirien els convenis col·lectius ni el salari mínim interprofessional. Sense les vagues, els treballadors pràcticament no tindríem drets laborals, perquè els drets laborals no són una evolució natural del capitalisme, sinó la seva correcció històrica a través de la lluita obrera. Un aplauso pa mami y papi, porque...

0: cançons de cantants que han participat o participaran amb la seva veu en pel·lícules d'animació.
1: Exactament. De fet, com estaves dient, hem sabut que el porto-riqueny Bad Bunny posarà veu a un dels nous personatges de Toy Story 5. Benito Antonio Martínez Ocasio farà un cameo en la nova entrega de la saga de Pixar i serà la veu, tant a la versió original com la versió en castellà, d'un nou personatge anomenat Pizza amb ulleres de sol.

Mavis Dràcula, la protagonista adolescent i més tard mare i esposa de la pel·li d'animació Hotel Transilvània. A més de posar la veu al personatge al llarg de la saga, Gómez va ser productora executiva de la quarta i última entrega, Hotel Transilvània Transformation.

0: veu a la Barrufet, un dels personatges protagonistes de la pel·li Els Barrufets. L'experiència li va agradar tant que va tornar a repetir-ho en la segona entrega de la mítica sèrie portada als cinemes. There's a star. I acabem amb l'etern David Bowie. L'any 2006, el llegendari músic i actor britànic Bowie va posar la veu a l'emperador Maltasar. Oh, noi, que costa de dir aquesta paraula.
1: El dolent.
0: Maltasar, el dolent dolentíssim de la pel·lícula d'animació Arthur and the Invisibles.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest dijous, en Francesc Soler i Lara García. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. L'ex militant Leire Díaz, en una de les principals implicades en la causa, ahir assegurava al Matí de Catalunya Ràdio:
2: "No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso".
0: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per a les eleccions del 2024.
3: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició li demana que comparegui al Parlament. Mònica Sales és portaveu de Junts.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
1: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El president espanyol defensa el seu germà i acusa el jutge de biaix polític.
0: I ahir vam seguir com Pedro Sánchez des de Roma, malgrat tot, assegura que no pensa convocar eleccions.
5: "Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad".
0: I a banda, el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que Elena tenia amb l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està investigat.
0: Tot això mentre comencen, a l'Audiència Nacional, les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del Partit Popular a Luis Bárcenas.
1: Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per aquí la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Dedicarem bona part del matí a analitzar l'escenari polític amb alguns dels seus protagonistes. A l'Àgora parlarem amb diputats del Congrés del PSC, per exemple, d'Esquerra i de Junts, José Zaragoza, Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras. I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir del govern i dels sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
6: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: Així sortia Yolanda Segura d'USTEC de la reunió d'ahir. Avui estan cridats de la vaga els mestres i professors del Maresme i dels dos Vallesos.
0: I també prendrem el pols de les negociacions amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb la mateixa Yolanda Segura. Aquesta nit, per cert, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar militars a l'Iran.
1: Segons Washington, amenaçaven les forces desplegades al Pèrsic i el transport marítim comercial.
0: I a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us avança novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària de edificis de Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda demanant-los que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats.
7: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Aulaia per un impagament.
0: I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial.
1: Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de la intel·ligència artificial, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia.
8: Sí, Lara explica que es redobla el setge policial al Partit Socialista, La Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions, mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i al periòdico hi llegim que Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
0: Aquí,
8: a la premsa...
0: Perdona, que es parla també de que no és un escorcoll, sinó que era un requeriment d'informació. Vaja, jo no conec cap requeriment d'informació que duri 12 hores.
8: I que no impliqui un escorcoll, segurament. Sí, sí, de fet és també un tema que surt a la premsa de Madrid. Per exemple, el País Ricard explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i el Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals, per ordre del One, ho diuen en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, també menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico El Port de Barcelona licitarà, de fet, per 98 milions el gran nus viari dels nous accessos, i el País Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports, l'Ara, ara ho explicàvem, titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
0: I avui a Barcelona es desperten amb 22 graus, al migdia podrien arribar als 33 i a Santa Coloma de Farners en tenen 18, amb una màxima prevista de 36. Sembla que entre avui i demà tindrem el pic de la calorada d'aquesta setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les temperatures que es preveuen aquests dos dies seran extremes. Probablement en alguns llocs seran temperatures mai enregistrades en un mes de maig. Molts llocs de l'interior arribaran als 34 o 35 graus fins i tot. Es podria arribar als 36 o 37 als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre, del Pla de Bages i fins i tot també les plans interiors de Girona.
0: I davant d'aquests casos de suposada corrupció que envolten Pedro Sánchez, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Pedro Sánchez no devia recordar que estava de visita en un indret sacre com el Vaticà i va decidir enfotre-se'n de tots els seus il·lusos enterradors, dient que no convoca eleccions, tot i que potser guanyaria més diputats. Al líder del PSOE li han investigat la dona, el germà, el seu padrí polític, els seus homes de confiança i ben aviat potser imputen l'amo d'aquella botiga tan cuqui on es compra les ulleres de pasta. Però de moment la justícia no li ha trobat cap drap brut i ja li va bé que Felipe González sembli un polític de Vox. Però el president d'Espanya també haurà de vèncer els equilibris de la seva tercera via particular, perquè haurà de triar tard o d'hora entre un país regit per jutges, megalòmens i prevaricadors o una nació de nacions on, per exemple, es pugui fer un referèndum d'independència a Catalunya. Si necessita la nostra ajuda, a partir d'ara aquesta hauria de ser l'única condició.

0: amb què et despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música d'Edu Esteve i defensem el Barça. I és que tal dia com avui, un 28 de maig, però de l'any 2011, el Barça va guanyar la seva quarta Champions a Londres. A l'estadi de Wembley, els blaugranes es van imposar 3-1 al Manchester United amb gols de Villa, Pedro i Messi. El partit va ser considerat per molts com el millor equip de l'era Guardiola.
0: I amb què heu parlat? Amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, amb la Glòria, que té una parada de menuts, el que vindria a ser la casqueria, al Mercat Central de Sabadell. De fet, ens ha confessat que t'ha vist moltes vegades donant un tomb pel mercat i ens ha deixat un missatge per tu.
0: A veure.
1: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
2: Només no li deu agradar gaire, sí, perquè no vingo mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
2: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
1: Si hi ha algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
2: Ricard, sóc la parada que hi ha al davant d'on va buscar el peix, el Joan.
0: Glòria Menuts.
2: Els Menuts Glòria. Sí. Si més no, els saludarem.
3: No, Glòria. Ah, bé!
0: Doncs ja hi anirem.
1: Vés a saludar-la, pobra Glòria, home.
0: Sí, ja ho farem. També és que no acostumo a cuinar massa d'això, però
1: peix, sí,
0: però m'agrada molt.
1: Compres bon peix, eh? Compres bon peix.
0: Sí, a Sabadell tenim
1: bon peix. A Sabadell no vindria a ser això, però...
0: Home, escolta, tenim un barri marítim que és molt extens, que es diu Barcelona, vull dir...
1: Sí, allà, està clar.
0: I a tot això, quan són festes, on?
1: És que de veritat. Avui és festa major de Sant Isidre, en honor al patró de Castellví de Rosanes. Pregó de festa major i espectacle inaugural serà a partir de 7:45 a la plaça del poble. El pregó anirà a càrrec del celler Ramon Canals, que exporta el nom de Castellví de Rosanes per tot el món. I tot seguit, espectacle Vents de la Mediterrània, a càrrec de l'Esbar Roca Sagna de Gelida.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs recordareu el búfal albí que es va fer viral precisament per assemblar-se a Donald Trump. Doncs bé, s'ha salvat en la festa del sacrifici que se celebra aquests dies en països musulmans. Es veu que el govern de Bangladesh ha intervingut per evitar possibles disturbis al país i ha ordenat que se'l traslladi al zoo nacional perquè se'l cuidi i rebi les visites que diuen que es mereix.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, de la plataforma de festes majors de Barcelona. Critiquen que l'Ajuntament hagi decidit batejar els actes previs a la sortida del Tour de França des de la ciutat, precisament amb el nom de Festa Major del Tour. Reivindiquen que el concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i consideren que l'Ajuntament cedeix davant d'interessos privats.
6: Desvirtuar el que són les festes majors, no? Desvirtuar tota la feina que s'està fent des del veïnat, no representa el que és tot aquell treball de preservar la cultura popular, l'acció comunitària, el fer barri i el fer pinya.
5: L'Ajuntament nega que la festa sigui un acte de màrqueting corporatiu i defensa que la vol vincular a elements característics de les festes majors, com la música, l'esport i la cultura popular. El consistori considera que l'elecció del nom és només una qüestió de nomenclatura. La plataforma demana al consistori que rectifiqui.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els inversors continuen operant amb precaució davant d'un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que no acaba de confirmar-se. El preu del petroli cau un 3%, el barril de Brent baixa dels $100. L'IBEX 35 ahir va sumar un 0,5%, avui obrirà per damunt dels 18.300 punts. A Wall Street els inversors no assumeixen riscos i els índexs principals van tancar ahir pràcticament plans. I acabem repassant els parquets oberts a aquesta hora els asiàtics que registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau més d'un 2%, la de Seul un 1,60% i la de Tòquio baixa un 1,30%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
11: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
12: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
11: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
13: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
12: Per darrere espera i pam, pam, pam.
14: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: I comencem per l'anunci de Pedro Sánchez, que descarta avançar les eleccions generals tot i el nou front judicial obert contra el PSOE.
17: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims al president espanyol. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, a buscar informació sobre el cas. Sánchez s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el Papa Lleó XIV.
18: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: I la derivada catalana, l'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024.
17: La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, trasllada aquesta petició a Esquerra i als Comuns.
19: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president
17: espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
18: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
0: A banda d'això, avui també estarem pendents del conflicte a l'educació amb una nova reunió entre les parts i una nova jornada de mobilització. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest migdia per desencallar el conflicte a les aules.
17: La convocatòria de la nova trobada és a les 12 i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
20: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
17: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
21: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
17: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i del Vallès.
0: I notícia d'aquesta nit, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar objectius militars de l'Iran.
17: Han bombardejat una instal·lació que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
22: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
0: Més notícies. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants.
17: Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros.
0: Miquel Jarque. Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
1: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys és fumador i ha fet servir vapers.
17: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 encastats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
6: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
17: L'enquesta també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen vapejadors o bosses de nicotina perquè creuen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar.
2: Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona.
17: El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament.
2: Girona, Núria Paraire.
23: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs finals de grau o treballs finals de màster. Si es detecten l'ús d'aparells electrònics, se suspendran directament amb un zero. Ho explica el rector de la universitat, Josep Calbó.
24: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
23: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció, aquesta notícia surt a subhasta un dels esquelets fòssils més grans i complets de tiranosauro rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars.
17: El subhastaran el mes de juliol a la Casa Sotheby's de Nova York. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic han d'acabar en mans privades o en museus públics. L'arqueòleg Eudald Carbonell explica a Catalunya Ràdio que a Europa unes restes fòssils així passarien a ser patrimoni de l'Estat.
25: Un exemple de Tiranosaurus rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat en un sentit patrimonial. Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
2: I cultura, Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Boys of Dungannon Lane.
3: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou àlbum, del qual ha publicat 2 dels 14 temes que té, però ha deixat que els espectadors també escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
26: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
3: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
2: I notícia d'aquesta matinada, l'assistent personal de Matthew Perry, Kenneth Imawasa, condemnat a més de 3 anys de presó per la mort de l'actor. Aquesta és la cinquena i última sentència dels implicats en el cas.
3: Fa més de 2 anys i mig que el cos sense vida de l'actor de Friends va ser trobat a la piscina de casa seva, a Los Angeles. Segons la sentència, el seu assistent personal li hauria injectat 3 vegades ketamina. La condemna 3 anys, i són 41 mesos de presó, és la pena que sol·licitava la fiscalia. Segons el New York Times,
17: Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000.
2: I un apunt més, YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
17: En cas d'errors, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors envien al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet a mida no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació que indica si un artista és humà o un avatar d'intel·ligència artificial. La creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més difícil.
2: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals 9. L'operació és d'uns 80 milions d'euros. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Real Societat. Un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet, pagarà la seva clàusula de rescisió, mentre que el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
7: Com m'agrada aquesta sintonia.
8: És que està molt bé. Pam, pam,
5: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
8: M'ho faries tu, Elisenda?
7: Jo sempre. Va. Pa, pa, pa, pa.
8: Mar Marvà, bona tarda.
9: Bona tarda.
8: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
9: Pam, pam, pam, pam.
7: Molt bé.
8: Com ho faries, Òscar?
10: No, jo no ho faria.
8: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
11: De dilluns a divendres de 4 a 7.
5: La millor hora del dia.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
8: Pam, pam, pam, pam. Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim encara temperatures força contrastades. Refresquen algunes zones de l'interior, tenen 8 graus a Ger, a la Cerdanya, per exemple, que contrasten amb els 20 graus que ja hi ha a Berga, 20 graus al Guaire o 26 graus a aquesta hora ja a l'Observatori Fabra de Barcelona. Avui serà un dia molt càlid i amb temperatures probablement rècords, en alguns casos, per un mes de maig. Valors que poden arribar, per exemple, a la ciutat de Barcelona.

0: Arquitectura Catalana, una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
1: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
2: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia, amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
7: A 8:45 obrirem l'àgora parlant amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, després de les últimes novetats del cas Zapatero i l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE. També entrevistarem el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, i la portaveu de Junts a la Cambra, Míriam Nogueras.
8: A partir de les 9 parlarem amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC. Després d'una nova reunió sense acord entre la Generalitat i els sindicats d'educació, en plena setmana de vagues en escoles i instituts.
7: A 11:15 conversarem amb Lucía Caram sobre la visita que el papa farà d'aquí uns dies a Catalunya.
8: I a les 11 obrirem consultori amb l'advocat i administrador de finques Josep Maria Aguilar. Ens fixarem en els problemes de convivència més freqüents entre veïns i si voleu fer alguna consulta podreu trucar en directe al 93 201 7474.
7: Des de les 6 fins a la 1 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: I quin tema pendent? Vam tancar ahir el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
10: Ahir a temes pendents vam poder conversar amb l'Alèxia Putellas moments abans d'acomiadar-se en un acte al Camp Nou i després davant de l'afició culer.
11: Era un moment que fico la música que em dona com más...
10: Sí. Ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
11: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí, perquè no se m'olvidi cap, doncs m'apunto les coses.
9: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i
11: vale,
9: l'últim partit?
11: Voy. Culers.
10: No, però no, una cosa, Alèxia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
11: És que sento tantes emocions que...
10: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sí, sempre fas aquesta cara...
11: Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada. Sí,
9: doncs ara estàs emocionada.
11: Ara sí. Han estat 14 temporades i més de 500 partits a moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
10: Sí, Alèxia.
11: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
9: Sí, gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
12: Avui és un bon dia per recomanar una pel·lícula. La última pel·lícula del director gallec Oliver Lache, que es diu Sirat, va estar nominada als Òscar. Però la seva pel·lícula anterior és la que a mi em sembla una obra mestra. Es diu O que arde i és el misteriós relat d'uns incendis a la Galícia rural, on seguim el possible piròman, però som nosaltres, els espectadors, qui hem de decidir què ha passat exactament. És una pel·lícula molt tendra i la trobareu a Filmin i altres plataformes.
9: I el segon, la Llucia Ramis.
13: Costa dir que avui pot ser un bon dia quan els termòmetres marcaran temperatures rècord i patirem els efectes d'una cúpula de calor. No pot ser un bon dia ni per l'escalfament global, ni per als negacionistes, ni per als qui odien suar, ni per als qui no suporten el canvi de l'aire condicionat a la calorada del carrer, ni per als qui no es posen d'acord sobre els graus a cada aclimatar-se una estança, ni per la factura de l'electricitat, ni per la gent que fa feina a l'aire lliure. Però malgrat tot, sí que avui pot ser un bon dia per encetar una síndria, nedar en pilotes i deixar que s'aparra davall i els termòmetres a 25.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui serà un dia molt càlid i en alguns llocs podríem arribar a tenir temperatures mai vistes en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui es preveuen màximes de fins a 33 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona podrien arribar els 36, a Lleida 37. Aquesta última, si s'assoleix, seria un rècord en una sèrie que té més de 80 anys. Avui serà un dia de sol, potser avui amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu. Demà divendres mantindrà la temperatura tan o més alta que la d'avui i segurament aquestes nuvolades a partir de demà ja deixaran alguns ruixats.
0: I un calvari judicial de Pedro Sánchez que no s'atura. Després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Sánchez no té cap agenda, cap acte a l'agenda, però seran, per tant, els seus ministres o els portaveus, en aquest cas del partit, els que puguin respondre sobre l'estructura que, segons el jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que les quitxaven.
2: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. El Mundo o el Confidencial destaquen que el president es gola del govern espanyol, l'anomenen per cert de Juan, estava al cas del que feia la trama, o l'ABC, que obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Després també hi ha les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però continua sense fer passos cap a una moció de censura.
3: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui sentirem altres veus, Miriam Nogueras de Junts, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana o José Zaragoza del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta el socialisme català i és que el jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Salvador Illa a la Generalitat. I un dia més, tenim vaga també a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
4: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota i no entenem com...
0: Fins i tot els sindicats parlen de Dia de la Marmota. Avui torna a haver reunió a la Conselleria, les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. I pel que fa als esports, dos noms propis. Primer, Alexia Putellas.
5: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal el cap de la calor.
0: Així va acabar un dia de tantes emocions després de l'acte institucional i també del partit, de l'últim partit, on va acomiadar-se de l'afició del Barça. I el segon, Anthony Gordon.
6: M'han informat de com està, però encara no puc dir-ho.
7: Està caliente.
8: Julián és una opció per aquest estiu, president.
9: M'han
6: informat de...
7: Està caliente.
6: Està haciendo con Gordon.
0: S'està fent, admetia aquesta nit el president Joan Laporta. La previsió és que el davanter del Newcastle ja passi avui revisió mèdica. Tot això avui que a Mont-ral, al camp, el sol ha sortit a les 6:27 del matí i a Can Toni Gros, a Osona, es pondrà a les 9:16 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Serà a partir de 8:45 del matí. Però abans, amb Francesc Soler, Blara García, Pau Foradada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Repassem els titulars ampliats del dia. S'acumulen
12: les causes judicials que esquitxen el govern espanyol i el PSOE. L'Audiència Nacional assenyala als socialistes d'haver muntat i finançat una estructura per intentar fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
13: Tot plegat s'hauria muntat fa 2 anys quan es va imputar Begoña Gómez i el president espanyol es va agafar els famosos 5 dies de reflexió.
14: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, 2 advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmunta.
15: El jutge Pedraz contradiu les versions que fins ara havien donat Santos Cerdán i Leire Díaz sobre la seva relació. Això deia l'exsecretari d'organització del PSOE fa uns mesos en seu judicial.
16: A partir d'aquest moment, ¿sigui usted teniendo contacto con Leire Díaz Castro?
7: No, hasta que saltó al final de pidió la baja ya del Partido Socialista. No ha sido mi mano derecha.
9: No ha sido su mano derecha.
7: No.
12: Doncs bé, segons la interlocutòria, Cerdán i Díez s'haurien reunit fins a 22 vegades i l'exmilitant hauria cobrat 4.000 euros al mes per la seva feina. Ella fins ara havia mantingut que si recollia informació de policies o jutges era per escriure un llibre. Ahir al matí de Catalunya Ràdio teníem la primera reacció de Leire Díez després que la policia entrés a Ferraz.
11: ¿Sabes? Es que no entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver una cosa y otra. Es que no tengo ni idea.
0: No canvia res.
13: Pedro Sánchez manté la idea de continuar fins al final la legislatura. Diu que no veu motius per avançar eleccions i manté plena confiança en l'expresident Zapatero. Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
2: Però és que jo no puedo convocar eleccions per interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
16: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Miriam Nogueras de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
17: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
18: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
16: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La campanya del PSC.
15: També està en el punt de mira del jutge Pedraz. Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament mentre que Junts i el PP demanen explicacions al president Illa.
0: Àlex Giral Robert.
19: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
20: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
19: També volen que Illa expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A judici.
12: Per si no fos prou, avui comença l'audiència de Badajoz del judici contra el germà del president espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. La fiscalia en demana l'absolució i hi ha 10 investigats més.
13: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions primer dels testimonis i després dels acusats.
0: Jorge Fernández Díaz.
15: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, que recordem jutja les maniobres d'interior dins del Partit Popular contra l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers en declarar siguin Francisco Martínez, que va ser número 2 del ministeri, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Investigats.
12: L'exconseller per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors d'una empresa que tenien amb l'Ajuntament d'Altafulla al Tarragonès.
0: I cada cop més a prop.
13: L'acord entre els sindicats i el govern per desencallar el conflicte a l'ensenyament. A la reunió d'avui el govern s'ha compromès a portar-hi una proposta per escrit que els sindicats confien que sigui la definitiva.
15: Abans d'aquesta trobada, la consellera Esther Niubó compareix al Parlament per explicar els pressupostos del departament i també el president Illa. A primera hora té un acte sobre educació i inaugura al Palau de Pedralbes la conferència iberoamericana amb els ministres del sector.
12: Els sindicats deien ahir que...
4: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
12: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
21: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
12: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
22: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
12: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Detalls.
12: Sobre el dispositiu de seguretat per la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. Els explicaran aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i responsables de l'Ajuntament de la capital.
0: Segon atac.
13: En tres dies de l'exèrcit dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran, Washington ho atribueix a la suposada amenaça que significaven per la seva seguretat al règim dels ayatolàs i a resposta amb drons i míssils.
15: També consta un atac contra quatre vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz i a Kuwait. L'exèrcit també ha informat que ha interceptat diversos projectils.
0: Es disparen.
12: Les donacions de pares a fills per la crisi de l'habitatge. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
0: Rafael de Ribot.
1: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
3: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres als despatxos notarials a Catalunya tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Cartes d'Hisenda.
13: Les han rebut els llogaters dels blocs de Barcelona, propietat del fons New Amsterdam Developers. Hisenda els demana que paguin el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa que vol convertir els pisos en cohabitatges.
15: El Matí de Catalunya Ràdio ha consultat un document en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament de rendes a aquesta empresa per un deute de més de 220.000 euros. Ana Olesti és veïna d'un dels blocs i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
9: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Aulaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. O que ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·lirin, descobrim ara que tenen un deute de milers d'euros.
0: Nou impost.
12: Nova York ha aprovat una taxa per als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat. Era una de les propostes estrella de l'alcalde socialdemòcrata Zohran Mamdani. Entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges.
0: A subhasta.
13: Un dels esquelets fòssils més grans i complets de Tyrannosaurus rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic s'han de subhastar i acabar mans privades o a museus públics. L'arqueòleg Eduard Carbonell en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
0: I més patia per un fotre, un fòssil de 12 metres, perquè...
13: Sobre la tele.
0: Sí, esclar. O vas posant per ossos escampat o allò no... Acord.
15: Entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors a tot Espanya. Formen part o treballen a una quarantena de marques. Totes les del grup Inditex, també Mango, Primark o Uniqlo. Algun sindicat com l'UGT encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
0: Més de 900 milions.
12: Són les pèrdues que han patit els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar ara fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
0: I cinquena i última sentència.
13: El cas de la mort de l'actor Matthew Perry, el seu assistent personal, ha estat condemnat a més de 3 anys de presó per haver-li injectat 3 vegades ketamina el dia de la seva mort. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de 10.000 dòlars.
0: Obra mestra.
15: Obra mestra és algun dels qualificatius que ha rebut el nou àlbum de Paul McCartney, The Voice of John Lane. L'ex-Beatle l'ha presentat a TikTok i durant 45 minuts ha contestat preguntes dels seus fans, entre ells quin moment dels Beatles tornaria a viure.
24: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò. I think that would be kind of pretty cool to relive
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
0: Fitxat.
5: L'extrem del Newcastle, de 25 anys, Anthony Gordon, avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte amb el Barça. Aquesta operació no descarta l'arribada d'altres davanters.
0: Al final.
5: D'Alexia Putellas, després de 14 anys al Barça.
6: És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
5: Mapa i León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip, Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i rescindeix contracte, i el Crystal Palace, campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
8: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 28 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arcadi. A les 4 de la matinada a l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona i el Dídac, amb 3 quilos, 595 grams, a casa seva, a Canyamars. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Casserres, 19 a Arenys de Mar i 22 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
25: Un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la ronda litoral a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat.
19: Fa molta calor, en farà encara més a les comarques de Barcelona i en aquest context asfixiant us expliquem que una 50ena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana.
26: Una xarxa que per primer cop ja cobreix tot el territori.
19: Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
27: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
28: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat.
27: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
19: Més notícies. És balanç d'aquesta matinada. Un dispositiu dels Mossos i la Policia Nacional ha identificat 150 persones multireincidents al districte de Sant Martí de Barcelona.
29: Hi ha 3 detinguts per la llei d'estrangeria que, segons explica l'Agència Catalana de Notícies, acumulaven més d'un centenar d'antecedents.
30: Entre les 150 persones identificades n'acumulen vora 1.200 d'antecedents. L'operatiu està emmarcat en l'anomenat Pla Campai contra la multireincidència.
19: El Baix Llobregat, Roca, preveu començar d'aquí un parell d'anys les obres de l'Eco Barri entre Gavà i Viladecans.
29: Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
30: L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic.
19: Gavà, David Àngela.
31: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
32: Es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
31: Des de Gavà, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
19: I Cultural Palau Robert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes apte per formats immersius. El govern té un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances d'accessibilitat i ventilació. I música. I és que Ben Howard actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert és a 8:45 del vespre. Són les 7:20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ricard Ostrell.
2: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Catalunya Ràdio.
12: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les capçaleres. L'Ara explica que es redobla el setge judicial al Partit Socialista. La Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit. I el periòdico llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. I l'ABC sentencia tota la corrupció és de Sánchez. A la premsa de Madrid, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo, que el PSOE va perseguir Luco, jutges i fiscals per ordre del guant, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la de l'Ara i El País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, El Periódico. El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, destaca. I El País diu que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, Habitatge i Esports, l'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
4: el 97.235-97235 de la sèrie 7.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: 7 i 22, i ara volem parlar del nou model de Ferrari que ha aixecat molta polseguera entre els seus seguidors. Maiol Roger, bon dia.
5: Bon dia, és el Ferrari Luce, Ferrari Llum en català, i és el primer model completament elèctric de la marca italiana. Mm? El van presentar aquest dilluns a Roma com el primer dels cotxes d'una nova etapa tecnològica i la llau de crítiques dels fans del motor va ser immediata.
7: ¿Alguien me puede explicar cómo ha fabricado semejante mierda uno de los mejores fabricantes de coches de la historia? Yo no entiendo en qué momento a Ferrari se le ocurre fabricar semejante mierda elèctrica.
5: Dels fans i dels inversors, perquè immediatament Ferrari va perdre el 6% a borsa. La major part dels cops se l'han dut el disseny i el motor. Els dissenyadors han sigut John Ive i Mark Newson, responsables d'alguns dels dispositius més coneguts d'Apple i que han creat un cotxe diferent del que habitualment entenem com un Ferrari. Pel que fa al motor elèctric, tot i ser molt més potent que alguns de combustió, als fans dels esportius els falta soroll. Així sona un Ferrari normal i així sona el nou elèctric. Un quasi silenci molt odiat, tot i que Ferrari s'ha esforçat perquè el Luce estigui a l'alçada. Un motor per cada roda, més de 1.000 cavalls de potència, accelera del 0 al 100 en només 2 segons i mig, arriba als 310 km per hora, i per evitar el silenci absolut, els enginyers han desenvolupat un sistema nou que amplifica les vibracions reals dels motors i dels elements mecànics, però no convenç ni els més fidels.
9: Si dire quello que penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi...
5: Si dic el que penso faré mal a Ferrari. Com a mínim, és un cotxe que els xinesos no ens copiaran. Són paraules de Luca Cordero di Montemezzolo, que va ser president de la companyia durant 13 anys i que creu que el Luce pot provocar la destrucció de la llegenda Ferrari. A l'altra banda hi tenim el papa Lleó XIV, que va tenir l'oportunitat de provar un nou cotxe i en va sortir prou satisfet. Tot i que encara no ha sortit al mercat i el preu no és oficial, s'estima que serà de més de 500.000 euros, més que la majoria de cotxes esportius i de models mítics de Ferrari. Veurem si la rebuda es tradueix en vendes minces o acaba triomfant el que les xarxes han batejat com el Ferrari Woke.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia: peça de llenceria fina que dificulta la mobilitat. I la resposta era lligacama. Una lligacama és una cinta subjecta a la cuixa per evitar que caiguin les mitges. I si lliga cames, la mobilitat resulta més difícil. Avui dijous, un Enigmàrius dificilíssim. Forat a la pica, citació literal, de 7 lletres. Forat a la pica. citació literal. 7 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariela Cubells. Avui sobre la intervenció d'ahir de Carlos Franganillo a l'informatiu de Telecinco.
10: Ahir, a l'informatiu de les 9 de Telecinco, Carlos Franganillo, el conductor, es va marcar un Vicente Vallès en tota regla. Jo no ho vaig veure en directe, però vaig rebre una quantitat bona de whatsapps d'amics desconcertats i després ho vaig veure per xarxes en la mateixa direcció. Va estar virulent i sobretot editorialitzant, cosa gens habitual en este cas al parlar de Pedro Sánchez i les polèmiques que l'envolten. Franganillo mai dona el seu punt de vista a les entradetes de les notícies i per això va ser tan, tan sorprenent.
0: I a la recomanació del dia, arran de la vaga indefinida a les biblioteques de Catalunya i de Barcelona, a Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de los Cinco.
13: Un retrat generacional que ens porta de cap a mitjans dels 80. Els seus protagonistes, 5 estudiants amb rols ben diferents, des del gamberro conflictiu fins a la noia més popular de la classe, han de passar tot un dissabte tancats a la biblioteca de l'institut com a càstig pel seu comportament. Però el que havia de ser una jornada de reflexió es converteix en una convivència express que els ajuda a desmuntar els seus propis estereotips i compartir l'angoixa per respondre a les expectatives dels adults. Amb una banda sonora i un càsting icònics de la dècada dels 80, trobareu El Club de los Cinco a Sky Showtime, tot i que d'aquí pocs dies caurà del seu catàleg.
14: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
15: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
16: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
17: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
20: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
18: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quin és el protagonista d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
22: Bon dia, el PSOE.
23: A dia de hoy, és la estabilitat.
24: Però venga, va, home, sisplau, no es pot anar així pel món.
0: El PSOE és protagonista del dia perquè ara mateix és el centre de diverses operacions policials que inclouen escorcolls eterns, investigacions, judicis, tot relacionat amb casos de corrupció que ens tenen, doncs, molt entretinguts. De moment, però, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta la possibilitat d'avançar les eleccions.
33: Claro, ¿para qué? ¿Qué pasa?
0: El president Pedro Sánchez, bon dia.
33: Hola, buenos días.
0: Passen algunes coses.
33: Alguna cosa sí, què passa? Vamos a dejar que todo siga su curso y tranquilidad.
0: Sí, però, a veure, una cosa, no el preocupa el fet que les investigacions de la policia el situïn a vostè al centre de... Què fa? Què fa?
34: No em posi el dit a la boca.
33: Vamos a hacer una cosa. Como veo que estáis algo nerviosos, voy a poner un poco de incienso.
0: No comenci.
33: Yes.
0: Sí. Va explicar un vídeo de TikTok, no?, que vostè sempre posa encens a...
34: Sí. I aquesta música de pel·li porno d'on la tria.
33: Bueno, pues también fue un regalo que me dieron y lo tengo aquí en el despacho.
0: Bueno,
34: molt bé.
0: Escolta, no, relaxats que... estem, ara.
33: Sí. ¿Qué preferís, sándalo o lavanda?
34: No, re, cap de les dues coses.
33: Pues voy a poner sándalo.
0: Molt bé.
33: En fin, venía solamente a saludaros y despedirme de vosotros.
0: Ah, s'acomiada vostè?
33: Durante 5 días.
0: Ah.
33: He pensado que voy a hacer un retiro de 5 días para reflexionar y valorar si merece la pena seguir con todo esto.
34: Sí, un altre cop, eh? Ja recordem, sí, aquell episodi.
33: No me tiréis,
34: sí. Doncs miri, ja que diu això, el jutge Pedraz creu que aquesta operació del PSOE per fer descarrilar causes judicials contra el seu entorn...
0: Suposada.
34: Tot suposat i tot presumpte. Doncs ho va dirigir Santos Cerdán i la va activar durant aquells famosos 5 dies de reflexió. Sí, sí.
33: Ah, sí?
34: Sí, sí, tant, sí, sí, sí. I ara, vist en perspectiva, va ser molt estrany aquell episodi.
33: Pues,
34: sí.
33: No, hombre, no.
34: Va desaparèixer 5 dies.
33: Esos días estuve pensando, sí, en silencio, sin móvil, sin cobertura, sí, descalzo, sí, desnudo, sí. Nada raro.
0: Són 7:45. I avui comença el judici contra David Sánchez, germà del president espanyol, per haver obtingut, suposadament, una feina feta a mida a la Diputació de Badajoz. I més problemes per Pedro Sánchez, després que ahir la Guàrdia Civil estigués 12 hores a la seu de Ferraz buscant proves per la suposada trama per intentar fer descarrilar les causes judicials que esquitxaven els socialistes.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
0: Pedro Sánchez, que descarta avançar eleccions, avui parlarem del nou escenari amb Míriam Nogueres de Junts, amb Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana i amb José Zaragoza del PSC. I un dia més, tenim vaga l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i el Vallès, també mentre les posicions de la conselleria i també dels sindicats es van acostant. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
3: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: A la trobada d'avui, el govern s'ha compromès a anar-hi amb una proposta per escrit, com sentíem, que els sindicats confien que sigui definitiva. Avui parlem amb el mateix Jiménez i amb Yolanda Segura, d'USTEC, també aquí al matí de Catalunya Ràdio. I l'acord, que tampoc acaba d'arribar, és a l'Orient Mitjà. Mentre els Estats Units i l'Iran fa setmanes que s'intercanvien propostes, Washington ha tornat a atacar avui per segon cop en 3 dies interessos militars iranians. Assegura que ho fan en defensa pròpia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: El Barça fitxa a l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals 9. L'operació és d'uns 80 milions. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Real Societat, un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i el Crystal Palace, nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo.
0: I tenim també temperatures avui altíssimes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tant és així que avui, si es produeixen les temperatures màximes que esperen en alguns llocs, podrien arribar a ser rècord en un mes de maig. Per exemple, els 37 de Lleida, si arriben, seria un rècord. A Girona es preveu un 36, també seria un rècord si es acaben produint. O, per exemple, a Tortosa es preveu un 37 de màxima. Els rècords són de 36. Temperatures altíssimes. Avui amb sol a tot arreu, avui amb algunes nuvolades potser al Pirineu. Compte també la costa perquè les temperatures podrien filar-se per sobre els 32 o 33 graus en alguns casos. Demà la mateixa calor que avui o fins i tot en alguns llocs una miqueta més. I demà sí que les nuvolades podrien començar a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu i aquí com a mínim refrescaria una miqueta l'ambient.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Avui matí relativament tranquil al transport públic, a excepció dels retards habituals que hi ha a Rodalies, aquests endarreriments que veiem des de fa 4 mesos per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, el regional que ha sortit a 6:45 de Barcelona i va cap a Portbou, circula amb una demora de 40 minuts. A l'R14, el primer tren que ha sortit de Lleida i en direcció a Sant Vicenç de Calders va amb un retard d'un quart d'hora.
0: I pel que fa a les carreteres, circulació molt complicada a l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia, sí, perquè un accident talla un carril a l'A2 sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. A la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora.
0: Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. Obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció, comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pau Foradada, bon dia.
19: Bon dia.
0: Avui, monotema, els editorials dels diaris, després de l'entrada ahir de la UCO a Ferraz.
22: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
25: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia, quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
22: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama curta.
25: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
22: Mentre que el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
25: Considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
22: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
1: eleccions.
25: En cas contrari, exposen, sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
22: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema.
25: Destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
22: I l'ABC obre portada amb l'editorial i la titula Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que el president del govern espanyol deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública.
25: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
6: Llegint la Llucia Ramis a La Vanguardia, he après un nou concepte, l'slapshot. Aquesta nova moda que succeeix al balcòning a Mallorca i que passa per entomar un raig d'aigua, una bufetada a la cara per després prendre un xarrup de licor. Aquests turistes de borratxera més gaudeixen fins a l'infinit i en fan sonora propaganda a les xarxes. Diu Ramis que aquesta nova moda és una baula més en la involució de l'ésser humà, de la qual Mallorca és testimoni, escenari, víctima i reflex. I té tota la raó.
7: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
9: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i a més vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
10: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Fes-te entendre amb mi, di!
13: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
13: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
13: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, fem un caltull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Mesures per evitar copiar els exàmens.
19: A la Universitat de Girona castigaran amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho llegim a la pàgina web del 3CAT.
0: No s'ha fet mai. I disculpes per un desajust horari de 5 segons.
26: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció Sabadell perquè va sortir abans d'hora. Segons llegim a Nació, la companyia ha reconegut que el tren va sortir 5 segons abans del previst. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes.
0: 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
19: La Barreteria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1907 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim el periòdico que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
0: A Itàlia s'ha acabat de tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
26: El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que ha resolt que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir d'aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'un turista que quan es va allotjar a un hotel de 5 estrelles als Alps va veure que l'única opció era consumir ampolles de 7 euros.
0: I a Austràlia, un espectacle amb drons que no va sortir del tot bé.
19: No, ho llegim a La Vanguardia. Va passar al festival Vivid Sydney. En un espectacle de 12 minuts amb 1.000 drons, fins a 90 van caure a l'aigua. Els organitzadors han atribuït l'accident a un problema amb les freqüències de ràdio i això sí, han dit que almenys cap va caure fora dels límits de seguretat.
0: Déu-n'hi-dron. I ara els destacats en Internacional i Economia amb Marc Jurado i Lara García.
1: I comencem amb la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times explica que els nord-americans han fet nous atacs al sud de l'Iran, uns bombardejos que Washington qualifica de defensa pròpia, després d'assegurar que Teheran havia llançat drons d'atacs sobre l'estret d'Hormuz. Més tensió, doncs, a la zona. I mentrestant, a Europa, la calor extrema continua sent la protagonista. Per exemple, a França, llegim a Libération que l'operadora ferroviària SNCF ha cancel·lat trens per por d'avaries a l'aire condicionat. I és que hi ha 17 departaments, 4 més que ahir, en alerta taronja amb temperatures de fins a 39 graus a París. I a Suècia, per exemple, la televisió pública SVT també informa que a Malmo es podria arribar als 28 graus, 10 més de l'habitual per aquestes dates.
26: A la premsa econòmica, l'Expansión titula que Espanya juga 5.000 milions per cada 10% de turisme aeri que resti la guerra a l'Iran. Tot i que de moment Espanya està resistint bé les conseqüències econòmiques del conflicte, el diari recorda que els estralls podrien arribar aquest estiu, ja que el 90% dels visitants internacionals arriben en avió. Continuem parlant de turisme perquè el Cinco Días avisa que l'amenaça del turisme massiu plana sobre Barcelona. Assegura que aquest any hi haurà una allau de creuers que visiten la ciutat i que les companyies que operen al Mediterrani registraran rècords. I l'Hora Economia revela quin és el país d'Europa amb millors oportunitats laborals. Es tracta dels Països Baixos. Segons el diari, es posiciona com el millor destí absolut per joves espanyols que busquen una experiència laboral a Europa. Destaca que el salari mínim és de 2.370 euros i la taxa d'atur és del 3,6%, una de les més baixes.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
5: Un fitxatge llampec pel Barça, publica La Vanguardia, arriba Anthony Gordon, és el jugador més ràpid de la Champions, corre 37 km per hora. El diari Esport, Albert Masnou, parla d'un fitxatge d'un nivell inferior a altres davanters, però un fitxatge adequat. El Mundo Deportivo destaca aquesta operació express. Arriba avui mateix per uns 80 milions d'euros. Una bona feina de Deco, escriu Santi Noia. El Barça s'avança al Liverpool i Bayern. Un cop, remarca el periòdico, un fitxatge fet expressament abans del Mundial perquè no surti encara més car. I l'altre protagonista de la jornada, Alexia Putellas. L'esportiu destaca el final perfecte de la jugadora. S'acaba.

comiat amb molt d'amor per La Vanguardia, pel diari Ara, és l'últim ball d'Alexia amb el Barça, una jugadora eterna pel Mundo Deportivo. El periódico, en clau de futur, diu que ara l'espera al London, algun club dels Estats Units o fins i tot al Paris Saint-Germain.

0: dia El Periódico afegeix unes paraules seves. El Barça és el millor que m'ha passat a la vida.
1: Beso per mi, sigues feliç, gràcies per tant.
2: I a la premsa del cor, avui, Bàrbara Rey, Elisabet de Pineda.
3: Enxampen Bàrbara Rey gaudint d'un dia de platja a Marbella. L'actriu llueix extraordinari biquini amb estampat de leopard, presumeix de cabellera rossa del Mercadona i passeja pel Regueró, una pràctica molt sana per evitar fer verius. D'Anna Bàrbara esperàvem una cosa una mica més ostentosa. Ens hi han faltat joies d'or a dojo, un Ducados a mig fumar en una mà i un Bitter Cinzano a l'altra. Sigui com sigui, agraïm el tret de sortida a l'estiu i esperem que recordi posar-se crema, no com la pobra Gunilla von Bismarck, que es torrava tant a Marbella que li havien de treure el socarrat rascant amb un ganivet.
2: I qui fa anys avui, que n'alies?
4: Doncs mira, avui felicitem la cantant Kylie Minogue.
2: 52.
4: 58. Ai. També l'actriu Pastora Vega.
2: Pastora Vega, 72.
4: 66. I acabem felicitant també el músic Adam Green.
2: 44.
4: 45. Sí. Molt bé.
2: Natural.
4: Avui és Sant Emili, Sant Emili. Juntament amb diversos dels seus amics, va ser màrtir per defensar les seves creences i una forta injustícia que hi havia en dones de l'època. Abusaven d'elles, les castigaven i amordaçaven fins a deixar-les morir dessagnades. Sant Emili el van torturar de manera extrema, el van arrossegar pels carrers perquè la pell quedés enganxada de l'asfalt i també el van llançar des de les altures amb les mans lligades fins que va acabar morint. A Catalunya hi ha 938 persones que es diuen Emili.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 28 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 28 de maig de 1986, el 22 de juny hi ha eleccions a Espanya i la gran novetat és el Partit Reformista Democràtic, un experiment que té com a candidat Miquel Roca i com a secretari general un empresari que es diu ni més ni menys que Florentino Pérez. Ara fa 40 anys, junts, en roda de premsa, explicaven com seria la campanya. L'eslògan era «La otra forma de hacer España». Havien llogat un avió privat per recórrer 37 províncies i celebrar 1.722 actes durant la campanya. Calés en aquella operació no en faltaven, però allò va acabar com un gran fracàs electoral. I ara fa 40 anys començaven els actes de celebració dels 150 anys del Mercat de la Boqueria de Barcelona, amb un xou de la Cubana, la presència de Montserrat Caballé i Alfredo Kraus, també de l'alcalde Pasqual Maragall, i d'un model que es passejava per les parades pintat de negre, de cap a peus. A les cròniques dels diaris no consta que ningú trobés estrany. Al contrari, citaven una venedora que li havia cridat «Això és un home i no el que tinc a casa».
2: Avui és 28 de maig del 2026, és el 148è dia del calendari, falten 24 dies per l'estiu, 27 per Sant Joan, i un perquè comenci la festa major en diversos barris de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i Leire Díaz, suposadament, les executava i ho cobrava del partit.
8: Es que no entiendo nada, que no tengo ni idea.
9: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
7: Els sindicats deien ahir que...
11: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota.
7: Perquè l'acord tampoc va arribar.
12: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar de la inclusiva.
13: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026.
2: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia amb Maiol Roger. Clavegueres.
14: Conducte generalment subterrani per on s'escorren les immundícies, les aigües brutes i les aigües plujanes d'una ciutat. I d'aquí en surt la segona excepció, el lloc on aflueixen les coses i les persones més vils. El jutge investiga el PSOE per si tenia clavegueres que intentaven desacreditar els rivals.
2: Parasitar.
14: És un paràsit que depèn d'un organisme d'una altra espècie al qual perjudica per obtenir-ne aliment o altres utilitats, com la intel·ligència artificial que s'alimenta parasitant el coneixement dels llibres. Avui que expliquem que els llibreters denuncien que les grans tecnològiques compren llibres vells per alimentar-la i després els destrueixen.
2: Llampec.
14: Allò que tan sols dura un instant, la premsa ha definit el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça com a fitxatge llampec, perquè s'ha fet just a l'inici del mercat i, per tant, ha durat un instant. Per cert, que una de les seves virtuts és la velocitat. Per tant, aviat sentirem dir que corre com un llampec.
2: Posem-hi tres xifres, Lara García. 220.000 euros.
7: És el deute que té el fons immobiliari New Amsterdam Developers, propietari de diversos blocs a Barcelona. Us ho avancem avui al matí per a aquest deute Hisenda ha enviat una carta als llogaters dels pisos de l'empresa en què els demana que paguin el lloguer directament a l'agència tributària.
2: 900 milions d'euros.
7: Són les pèrdues que han tingut els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
2: 80.
7: Són els treballadors que vol acomiadar la multinacional sueca H&M de les oficines de Barcelona i Madrid. Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent. A les oficines de Barcelona hi treballen unes 230 persones.
2: I ara el veig, tres imatges pel foradada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i Pedro Sánchez estan al Saló del Vaticà, on habitualment el pontífex rep les audiències. El Papa aguanta un llibre petit de color vermell, tots dos mig somriuen.
15: Eren poc després de les 9 del matí. Probablement abans de la visita, els assessors del president del govern espanyol ja l'havien avisat que la Guàrdia Civil acabava d'entrar a la seu del carrer Ferraz. Sánchez va explicar després que havien tingut amb el pontífex una gran sintonia amb temes com la intel·ligència artificial o la immigració, una trobada que qualsevol altre dia hauria obert informatius, però que ahir va quedar tapada.
2: A la segona imatge hi veig una autopista, és l'AP7 a l'altura de Girona, a l'asfalt ocupant els tres carrils en sentit Barcelona, no hi ha cap cotxe, sí que hi ha desenes de persones, moltes amb samarretes grogues, i han fet una espècie de barricada amb pupitres on hi penja una pancarta que es llegeix SOS Educació.
15: La d'ahir nova jornada d'aturades a totes les escoles i instituts catalans, hi va haver diversos talls, sobretot aquest de la P7, n'hi va també haver en altres punts, també a la 2. Van començar al matí i, en principi, els sindicats volien mantenir-los fins que s'arribés a un acord amb la conselleria. Finalment, però, es van aixecar, però a mitja tarda. Avui, noves aturades que afecten Maresme i Vallès.
2: I la tercera imatge, hi veig diversos arbres i s'aprecia també el terra d'un tub que suposo que deu ser per regar. Julià Bacar, bon dia, què és això?
16: Doncs és un camp d'ametllers a la plana de Lleida que té una particularitat, són ametllers de regadiu. I és que les ametlles són un conreu que tradicionalment havia estat de secà i que es produïa sobretot a la zona de Tarragona. En els darrers anys, però, les finques amb ametlles de regadiu s'han disparat a la plana de Lleida i ara ja es duplica la producció tarragonina.
2: I a 12 dies per la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio, cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
17: Bon dia! El lema de la visita del Papa a Catalunya i també altres llocs de l'Estat és Alça la mirada. La idea la va tenir Carlos Bosch, director de joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, un dia que passejava pel carrer. Es va trobar dos joves i li va sortir preguntar-los: què us aboca entrar a la Sagrada Família? I van respondre: mirar cap amunt. Era un moviment físic, però també existencial.
18: Alça la mirada correspon precisament a aquest desig que és inherent al cor de la persona, de sortir d'un mateix, d'aixecar els ulls de la pantalla, del melic, de les presses, i mirar més enllà, mirar l'altre i mirar més enllà.
17: Parlant amb el bisbe i el comitè organitzador, a la Conferència Episcopal Espanyola li va agradar i es va acabar convertint en el lema de la visita.
19: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
20: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
21: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
22: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans.

0: Pula. Una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca. Marc Amorós, bon dia.
1: Bon dia. La notícia circula en forma de vídeo on es veu una balena alimentant la seva cria. Diu la notícia que són imatges espectaculars, fins ara no vistes, i que mostren com és l'allatament de les balenes blaves. En el vídeo veiem com la cria pren la llet a distància sense necessitat de xuclar directament de la glàndula mamària i com la balena mare deixa anar un raig compacte de llet blanca espessa, com si fos una pasta que va directa a la boca de la seva cria sense diluir-se. Segons la notícia, és la llet més densa del planeta, una llet amb un 50% de concentració de greix per evitar la seva dispersió dins de l'aigua. La notícia fa la comparativa amb la llet que produeixen les dones per allatar les criatures, afirma que la llet de les balenes és aproximadament 10 vegades més densa. Com a última dada, la notícia explica que durant els 7 primers mesos d'allatament, la cria de balena blava consumeix uns 400 quilos de llet al dia.
0: Això és real o fals?
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
1: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca és una notícia falsa. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, està fet amb intel·ligència artificial. A més, les balenes que hi veiem a les imatges no són blaves, sinó ja perudes. Les imatges reals que hi ha sobre balenes alimentant les seves cries mostren un allatament per succió. És a dir, que la cria no s'alimenta a distància a través d'un xorro o d'un raig, sinó que ho fa xuclant directament de la glàndula mamària de la mare.
0: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.
0: Són les 7:53. Repassant aquesta hora els titulars del dia en 2 minuts amb Ara García i Francesc Soler. Bon dia.
4: Bon dia.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
5: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El president del govern espanyol no pensa convocar eleccions.
6: Però és que jo no puedo convocar eleccions per interès partidista. Tengo que convocar eleccions per l'interès general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
7: El partit de Salvador Illa en un comunicat assegura que van actuar amb transparència. Mònica Sales, portaveu de Junts.
8: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà

0: d'edificis a Barcelona que vol convertir en habitatges compartits.
1: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda que els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
2: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
3: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim d'aquest episodi de calor avançada que estem patint. Tant és així que fins i tot avui podríem batre rècords de temperatura en un mes de maig. Es preveuen màximes de 35 a 37 graus en molts llocs de l'interior i fins i tot 38 graus en alguns racons de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Avui farà sol amb algunes de nuvolades de tarda al Pirineu. Creiem que a partir de demà aquestes nuvolades ja deixaran alguns ruixats.
2: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, aquesta hora segueix la circulació molt complicada. Atenció a l'A2 i a la B23. Clàudia Serra.
4: Sí, recordem que un accident talla un carril a l'A2 a Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. Hi ha aturades des de Castellbisbal i cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. A la B23 també hi ha lentitud al Papiol, en aquest cas però cap a Girona. Aturades també a la C32 de Gavà a Sant Boi del Llobregat i més endavant de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió avariat que ocupa el voral.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Una música que Manu Guix ens ha deixat gravada.
6: Sí.
0: Per sort, està recuperant-se i esperem doncs des d'aquí que ho faci ben aviat i que puguem abraçar-lo ben aviat.
6: Exactament.
0: Anem a trucar al telèfon del Gerard avui.
6: Sí, avui també un missatge important de part de la seva família. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer arribar aquest missatge en directe.
0: Si diu xiripipi, se'n donava llangurissa Ral d'Avinyó.
6: Fresca i tendra.
0: Sí. És que... Gerard.
7: Hola, bon dia i xirripipi.
0: Ah!
6: M'encanten les versions xirripipi.
0: Com estàs, Gerard?
7: Hola.
0: Tot bé o no?
7: I tant.
0: Cap on vas? Ja t'has despertat, ja t'has esmorzat. Què has fet ara?
7: Mira, acabo de llevar-me ara mateix.
0: Ara mateix. I on aniràs? Què és el primer que faràs avui?
7: Avui, feina. Avui toco feina. Feina.
0: De què treballes?
7: Jo soc músic.
6: Ah. De carrer?
0: No, de carrer no.
6: Però és de xarango.
0: Sí, no sé que és de xarango.
6: Titallaire.
0: Què toques?
7: Jo toco el trombó i el piano.
6: Ara.
7: I canto i, bueno, jo faig musicals, m'encanta.
0: O sigui, ben i corda. Molt bé, caram.
7: Exacte.
0: Molt bé.
6: Gerard, truquem de part de tota la teva família, també de tota la teva gent que t'estimen i et volen dedicar aquesta cançó per donar-te ànims i força, perquè tinguis una bona recuperació, ens han dit, després d'una operació tan important com la que has tingut, ja que parles de musicals, que ets músic, que t'agrada cantar, segur que et sona aquesta de Jerónimo Stilton, que es diu Plou.
0: Hosti. Manu Guix.
8: Justament avui que no duparà aigua, plou i plou.

0: Quina meravella, recordant Jerónimo Stilton i aquesta cançó que entenc que per tu significa alguna cosa, Gerard.
1: I tant, quina passada. Bueno, i una forta recuperació al Manu.
0: Home, i tant. En res i menys el tindrem ben recuperat. Doncs Gerard, també recupera't molt i que tinguis un fantàstic divendres i un millor cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Aquesta setmana, l'allau de casos als tribunals eclipsa per complet l'actualitat. L'agenda política s'escriu a cop de sumari, amb una llista de causes que s'acumulen al voltant del govern de Pedro Sánchez i, sobretot, del PSOE. Hi ha acusacions molt greus ara mateix en marxa, que hauran de confirmar-se als tribunals, i això vol dir temps i paciència. Però, en paral·lel, hi ha qüestions també greus i urgents, que no admeten cap de les dues coses, ni temps ni paciència. Mentre ocupem portades parlant de les joies de Zapatero, com si fossin les joies de Castafiore, la realitat continua. La realitat quotidiana continua per molta gent, com, per exemple, la crisi de l'habitatge. O quan veiem les imatges de Luco plantant-se a la seu del PSOE per requerir informació sobre la trama Leiredia, són imatges que conviuen també amb una inflació a l'alça i amb preus dels aliments pels núvols. Estem pendents del judici, per exemple, avui, del germà del president Sánchez, que comença aquest matí una carpeta més sobre la taula. I, mentrestant, infraestructures clau per al país continuen encallades. Esperem la sentència de l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes o pel cas Kitchen, també aquest protagonitzat pel Partit Popular. Tot això la mateixa setmana en què s'encadenen a Catalunya i a tot Espanya les vagues de mestres i professors. És normal que el focus informatiu es fixi en les novetats dels casos de suposada corrupció, però una realitat no hauria de tapar tant l'altra. I els problemes de la ciutadania no poden estar pendents de sentències judicials futures que, a més, trigaran anys. Quan la justícia truca a la porta del poder, no es pot virar cap a una altra banda. També és evident que la suposada corrupció s'ha de provar. La presumpció d'innocència és un dret fonamental per tothom. Però l'espiral mediàtica contribueix a difuminar problemes que són molt més importants per a la ciutadania. I sobretot una qüestió inevitable. I és que una cosa és ocupar el poder, aguantar la posició i mantenir-se a la Moncloa. I l'altra, molt diferent, és governar. Governar vol dir impulsar projectes. Vol dir tenir la força per aprovar mesures. O pressupostos. Pressupostos que ajudin a millorar les condicions de vida dels ciutadans. I per governar una democràcia parlamentària, hi ha una condició que és bàsica, que és tenir una majoria de diputats que t'acompanyi, que et permeti tirar endavant les lleis que són necessàries per transformar la realitat. I això és el que ha d'aclarir realment Pedro Sánchez. Més enllà d'aquest fangar judicial, més enllà de la polèmica política, la gran qüestió que Sánchez ha de respondre és amb quins suports esgotarà aquesta legislatura. Com es governa el país sense una majoria al Congrés? També sent conscients que no hi ha cap majoria alternativa. En tot cas, mentre l'executiu concentra les energies a defensar-se, els problemes de la ciutadania no s'aturen. Per sobre de les polèmiques, governar continua sent el repte més gran ara mateix i també la principal incògnita que sobrevola aquesta legislatura, del tot ara mateix incerta.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dijous 28 de maig, comencem el dia ja amb temperatures molt altes en alguns racons. Per exemple, al Cap de Creus bufa una tramuntana calenta que ha fet pujar la temperatura fins als 28 graus. El mateix passa a la part alta de Portbou. A l'Ella, al Maresme, tenen 27 graus ja, que contrasten amb els 12 graus que hi ha a Torà, al Solsonès, a 8 graus a Barruera, a l'Alta Ribagorça. Dia de sol, dia avui amb temperatures extremadament altes, tenint en compte que estem al mes de maig encara, valors que poden arribar fins als 35 a 37 graus en algunes zones de l'interior, Pla de Bages, interior Girona, més de 37 o 38 graus a les comarques de Ponent o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en molts casos a la costa superant els 30, 33 graus fins i tot a la ciutat de Barcelona. Avui amb algunes nuvolades de tarda que com a molt deixarien algun ruixat molt aïllat al Pirineu.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí i quan passin 20 minuts per les 10 del matí avui entrevistarem a Sor Lucía Caram, a qui li preguntarem per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona el dia que també parlarem del futur d'aquesta legislatura a Madrid.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: Pedro Sánchez, que resisteix als casos de presumpta corrupció i manté que no convocarà eleccions anticipades, tot i la pressió de l'oposició i també d'alguns dels seus socis d'investidura. També de la premsa, que li demana més explicacions, com fa aquest matí El País, o el situa directament al capdavant d'una trama corrupta. Ho fa l'ABC o El Mundo. Tot això després que ahir la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, passés 12 hores 12 hores demanant documents a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Això per obtenir informació sobre l'ús de diner del partit per torpenidar investigacions judicials en contra seva. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hi ha un jutge aquí, que és un jutge conegut i polèmic, que és el jutge Santiago Pedraz, que creu que Santos Cerdán va activar una xarxa per perjudicar els rivals del partit després de la reflexió de 5 dies de Pedro Sánchez.
4: Sí, aquest és el moment clau. 2 dies després de la imputació a la parella de Sánchez, una reunió a la seu del PSOE activa la trama que el partit finançava, diu el jutge, que Santos Cerdán la dirigia i l'exmilitant socialista Leire Díez executava les operacions i ho cobrava del partit. L'objectiu era destruir totes les causes judicials contra l'entorn de Sánchez i s'hi valia tot, des de subornar jutges i fiscals fins a buscar draps bruts per desacreditar la Guàrdia Civil. Segons el jutge, per aquestes feines el PSOE va pagar com a mínim 16.000 euros a Leire Díez a través de factures falses i d'empreses pantalla. Per això, a part de Cerdán i Díez, per aquest cas, el jutge també imputa la gerent del Partit Socialista. La causa encara està secreta, per tant, no en sabem de moment tota la dimensió. El que sí que diu el jutge és que la trama es va reunir com a mínim 22 cops a la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz i que tenia de còmplices dos advocats, un empresari i un guàrdia civil, que també estan investigats.
0: Gràcies, Paula. Un dels noms clau també en aquest entrebat, com dèiem, és el de Leire Díez, a qui el jutge situa com l'agent del PSOE per investigar els rivals. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, ella insistia en que no en sabia res d'aquest cas i afirmava estar tranquil·la.
5: No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
0: Una entrevista que costa de trobar, però la trobareu si la busqueu a l'app de Catalunya Ràdio. I la investigació del jutge Pedraz, que és fruit dels indicis recollits en diferents causes ja obertes, i entre els investigats hi ha també la gerent del PSOE. Repassem els detalls de la interlocutòria amb Bot Serra i Joan Vilaplana.
6: Un jutjat de Madrid ja investigava Leire Díez i l'empresari Javier Pérez Dolcet per buscar draps bruts de guàrdies civils i fiscals que investigaven causes contra el PSOE i contra ells mateixos.
7: En paral·lel, l'Audiència Nacional va obrir una causa sobre adjudicacions irregulars vinculades a la Societat Inversora de l'Estat, la SEPI, on estaven imputats el seu expresident, Vicente Fernández, i l'exmilitant socialista Leire Díez. De les converses intervingudes entre ells, ara el jutge Santiago Pedraz amplia el cas i s'espera que assumeixi el que ja instruïa el jutjat de Madrid.
6: Entre els investigats també hi ha Jacobo Teijelo, advocat de Santos Cerdán, Ismael Oliver, un altre lletrat, i un guàrdia civil imputat en una causa sobre hidrocarburs. També s'assenyala l'expresident de Correus, Juan Manuel Serrano, i el diputat del PSOE, Juanfran Serrano, però encara no estan investigats.
7: Segons el magistrat, el grup va acudir a persones com l'expresident del Barça, Sandro Rosell, i l'excomissari José Manuel Villarejo per aconseguir informació dels seus adversaris.
6: En la interlocutòria també s'explica que els imputats van oferir 50.000 euros a una empresària, Carmen Pano, que havia dit en seu judicial que havia entregat diners en efectiu a Ferraz. L'objectiu era que es retractés, però no ho van aconseguir.
0: I davant de tot això, com deien, Pedro Sánchez resisteix, es nega a convocar eleccions i insisteix que el partit ja ha fet net.
3: Evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, en fin, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado.
0: I ara totes les mirades estan posades en l'oposició i els seus socis, Pol Foradada.
8: Tot i que cada cop hi ha més veus dins i fora del PSOE que reclamen Alberto Núñez Feijóo una moció de censura als populars, de moment la descarten per manca de suports. Això ens deia ahir a l'especial que van fer en aquest programa el portaveu del PP, Borja Sémper.
9: Hoy no está sobre la mesa porque ninguno de los socios del gobierno han dado muestras de que van a retirar el apoyo al gobierno. Sorprendentemente, porque yo creo que se están quemando con el gobierno.
0: Per tant, tot i les novetats d'ahir, la notícia és que tot segueix igual. Ni el PP fa el pas, ni la resta de partits estan per la labor de fer caure Pedro Sánchez. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueres de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
11: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
12: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hi hauria proves
11: sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
10: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ahir va ser un dia intens amb l'entrada del PSOE i també avui amb més, amb doble dosi de judicis de corrupció. Tornem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
12: Què tal, bon dia?
0: Perquè a Badajoz comença el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
12: Sí, David, Sánchez s'enfronta a 3 anys de presó pel tràfic d'influències i prevaricació, suposadament per maniobrar per tenir una plaça a mida al Conservatori de la Diputació de Badajoz. Ell sempre ho ha negat. 7 anys més tard d'aconseguir la plaça, Manos Limpias va presentar una querella amb retalls de premsa que va donar origen a aquest cas. Pedro Sánchez ha defensat sempre la innocència del seu germà.
13: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
12: David Sánchez declararà com a molt aviat la setmana que ve. La Fiscalia en demana l'absolució. Hi ha també 10 acusats més. Un judici que arrenca l'endemà que s'hagi destapat aquest cas Leire, una operació suposadament dirigida des del PSOE contra també la jutgessa d'aquest cas, amb l'objectiu, i és literal, de destruir tot el procediment.
0: Hi ha un altre cas avui a Madrid. És un cas que afecta el Partit Popular. Declaracions importants al judici del cas Kitchen.
12: Sí, després de 8 setmanes de judici arriba el moment clau. Avui comencen els interrogatoris dels acusats. L'exministre Jorge Fernández Díaz havia de el primer, ho farà finalment el seu número 2, Francisco Martínez. Els demanen 15 anys de presó a tots dos, suposadament per liderar la trama orquestrada des d'Interior per espiar i robar documentació a Luis Bárcenas. Els dos estan enfrontats, es passen les culpes. Ja a instrucció van viure un intens cara a cara. Martínez ha portat missatges registrats al notari que implicarien el ministre. Durant el judici, la defensa de Fernández Díaz s'ha esmerçat per demostrar que estan manipulats. En els propers dies, a més, declararan també Villarejo i d'altres responsables policials del govern de Rajoy.
0: Gràcies, Tània. Sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE, comentari de la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
14: Si no és una causa general contra el PSOE, se li sembla molt. És tal el nombre de sumaris oberts, imputacions i persones implicades que ja costa seguir el fil de les diferents trames que s'investiguen. Segur que entre la riuada d'imputacions s'hi trobaran delictes, però la troca judicial ha crescut tant que el relat que se'n desprèn és que Pedro Sánchez, el partit i la seva família formen una immensa organització criminal. Exactament com fa temps que ve profetitzant el PP, que sempre sap abans que ningú què es cou als jutjats.
0: I un últim apunt, hi ha una derivada també catalana d'aquesta causa, perquè el jutge Pedraz demana al PSC la documentació de les eleccions al Parlament de fa 2 anys. Àlex Giral Robert.
15: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
16: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
15: També volen que ell expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en tot aquest context, ahir va saltar un nou cas completament diferent que afecta dos polítics catalans, el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera.
8: Els dos estan investigats en una causa en què també hi figura l'exalcalde d'Altafulla, Fèlix Alonso, ara diputat al Congrés pels Comuns. Segons el jutge, l'Ajuntament va adjudicar contractes a dit per valor de 30.000 euros a la consultora Sinergies que dirigien Elena i Herrera. Esquerra defensa l'exconseller i diu que la investigació no té cap base jurídica.
0: Quan el gerem, tot plegat a l'Àgora del Matí, avui amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart, i copsarem també cap on va aquesta legislatura al Congrés dels Diputats. Ho farem amb la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i també el diputat del PSC, José Zaragoza. Aquest serà un dels temes del dia. L'altre seran les negociacions a educació.
17: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
18: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Departament i sindicats acosten posicions per acabar amb la vaga d'educació. moment encara no hi ha fumata blanca. Avui hi ha nova reunió que finalment serà a les 3 de la tarda i les mobilitzacions segueixen amb l'aturada parcial al Maresme i a les comarques del Vallès. Anem cap a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs ara mateix moltíssima gent ja aquí convocada a l'aparcament d'uns grans magatzems esportius a punt per sortir a fer previsiblement un tall de l'autopista C32. A primera hora del matí, quan passaven uns minuts de les 7, ja s'ha fet això mateix a Canet de Mar. Durant el tall de Canet, en Joan Barón, professor d'aquest municipi, ens deia que no aprovaran les millores fins que les vegin efectives a les aules.
20: No ho veurem, no només fins que no hi hagi un acord signat i sobre la taula, sinó fins que no veiem realment mesures, canvis a les aules. És a dir, el tema de les temperatures a les aules no canvien dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
19: Avui també hi ha jornada reivindicativa, més del Maresme, als dos Vallès. En el cas del Vallès Occidental, a les 9 del matí sortiran dues bicicletades, una des de Sant Cugat, l'altra des de Terrassa, i aniran a confluir cap a les 12 del migdia a la Universitat Autònoma de Barcelona, on previsiblement també es farà una acció que de moment no s'ha comunicat.
0: Gràcies, Marta. Quan dius que et trobes a un aparcament d'uns grans magatzems esportius, per situar-ho exactament, on és això? És el Decathlon?
19: Doncs mira, exactament sí.
0: Va, doncs ja està. Sí, seria, situem. Perfecte.
19: Seria aquesta. Vinga.
0: Gràcies, Marta. Com dèiem, el govern i els sindicats que convoquen la vaga s'han citat finalment a les 3 de la tarda a l'espera de tancar aquest acord que inclogui un augment salarial dels docents i millores també en l'escola inclusiva. Maria Costa.
21: Els sindicats deien ahir que...
22: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
21: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
23: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
21: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
24: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
21: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I abans de la reunió, els principals protagonistes passaran pel matí de Catalunya Ràdio. Avui entrevistarem el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. Tot això després que ahir mestres i professors protagonitzessin una mobilització que va deixar eslògans com aquest.
25: Por la mañana café, por la tarde ron, por la policía de la educació.
0: Però sobretot molts problemes a les carreteres provocats pels talls dels professors mobilitzats. Fins i tot Protecció Civil va haver d'actuar per ajudar els conductors atrapats. Oriol Pujador.
26: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60% segons l'USTEC i de prop del 30% segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
27: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, Déu-n'hi-do.
28: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
29: És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
30: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
26: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
31: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem ara els bàsics del matí amb Marc Jurado, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García i Jaume Tria. Bon dia.
32: Bon dia.
0: Nova nit d'atacs entre els Estats Units i l'Iran que deixen l'alto el foc més fràgil que mai.
33: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El bombardeig s'ha centrat en una instal·lació militar que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. La resposta de l'Iran ha sigut immediata. Ha bombardejat una base aèria dels Estats Units, un enclavament a Kuwait i quatre vaixells que intentaven traspassar l'estret d'Hormuz.
0: I tot això quan, en teoria, segueixen les negociacions de pau. La televisió iraniana havia assegurat fins i tot que hi havia un pacte, però Donald Trump ho nega. Washington, Oriol Serra.
34: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
35: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som.
2: No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
34: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I nou cas d'activistes pro-palestins detinguts camí de Gaza, aquest cop a Líbia. Es tracta d'un comboi a la caravana Global Sumut que volia fer arribar per terra material sanitari a la franja.
33: Des de diumenge no hi ha notícies de la seva localització. La família d'una de les integrants del comboi, Alicia Armesto, assegura tenir constància que han estat detinguts per les autoritats líbies i demana la intervenció del govern espanyol. Bruno Rodríguez, el seu fill, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: La meva mare era una voluntària del Global Sumut que portava subministres mèdics. Era pel per a la franja de Gaza. La meva mare ha desaparegut el diumenge. Encara no tenim una declaració de Líbia d'on està o si ha sigut detinguda o què ha passat amb ella. Nosaltres volem una implicació urgent del Ministeri i una interlocució directa amb la família.
0: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietari d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
4: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària que, segons ha pogut comprovar el Matí de Catalunya Ràdio, li reclama 200.000 euros. New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns van aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada van desnonar una família vulnerable.
0: I un símptoma més de la crisi d'habitatge, la crisi dispara les donacions de pares a fills perquè puguin accedir a l'habitatge. Rafael de Ribot.
5: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
6: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, que podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
5: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I llum verda per construir un nou barri entre Gavà i Viladecans el 2028.
21: És un projecte de l'empresa de sanitaris Roca, als terrenys on hi ha la seva fàbrica històrica. El pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
0: I avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de conflictes entre veïns. A partir de les 11 ens acompanyarà l'administrador de finca, Josep Maria Aguilar, per resoldre els vostres dubtes. Si teniu conflictes amb els vostres veïns i no sabeu què fer, què més podeu fer per resoldre'ls, doncs ens podeu enviar notes de veu ja al 636-36-0609 explicant-nos el cas, 636-36-0609, o bé trucant-nos al directe al 93017474. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament de narcotraficants. Miquel Jarque.
7: Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per al cultiu de la marihuana. Marc Ballón és sotsdirector dels Mossos.
9: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
7: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un de cada 5 adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i han fet servir vapers.
4: Ho revela una enquesta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. 8 de cada 10 enquestats creuen que els nous productes al tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la societat, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme a les noves generacions.
10: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut, pues, amb un vaper a la boca, no?
0: I en plan econòmica ja hi ha acord entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses de tèxtil.
21: Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques, totes les del grup Inditex, però també Mango, Primark o Uniqlo. Hi ha algun sindicat, com la UGT, que encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
0: Mentrestant, la multinacional sueca H&M vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
21: Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que com a molt s'acomiadarà el 40% dels afectats i la resta seran recol·locats.
0: I en plana judicial, ja hem conegut la cinquena i última sentència per la mort de l'actor Matthew Perry. El seu assistent personal ha estat condemnat a més de 3 anys de presó.
21: Segons la sentència, el seu assistent personal li va injectar 3 vegades ketamina el dia de la mort. Segons The New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000. Recordem que fa més de 2 anys i mig que es va trobar el cos sense vida de l'actor de Friends a la piscina de casa seva a Los Angeles.
0: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar, en aquest cas, la intel·ligència artificial i després els destrueixen. Montse Pujol.
8: L'expert en IA Xavier Vinaixa i el llibreter Marcel Font han dut a terme una investigació des de la Fènix de Badalona perquè van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava llibres en català de no ficció i això els va encendre l'alerta. Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
11: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
8: Montse Pujol pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I hem de parlar també de Paul McCartney.
21: Perquè ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane, després de 6 anys sense música nova. El directe, que l'ha fet a través de TikTok, va durar 45 minuts, responent també preguntes que li han fet els seus fans. Entre elles, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
12: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
21: El disc sencer es podrà escoltar aquest divendres, però la crítica parla ja d'obra mestra.
13: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
14: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.

0: En esports, el Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte.
1: Aquesta és la intenció d'anar per feina. Gordon és un extrem de 25 anys, pot jugar de fals nou. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la redada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro davanters, o la continuïtat d'altres jugadors com Rashford.
0: Alexia Putella es posa el punt final a la seva carrera al Barça, acomiadant-se de l'afició.
1: El Johan Cruyff, victòria 2-1 davant la Real Societat. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
2: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
1: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de Port 2, Espanyol 2.
0: Mentre Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador també del Barça de bàsquet.
1: Un cop acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió de 400.000 euros, deixa el club en aquesta segona etapa com a entrenador, té altres ofertes com la de Dubai. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League 1-0 davant el Rayo Vallecano amb 12.000 aficionats.
3: És una putada quedar-se con la miel en los labios, pero esto para el Rayo es histórico, pero bueno, insisto. O sea, el Crystal Palace es demasiado grande para el Rayo.
4: Ten en cuenta que es la primera final de un equipo de barrio, no posiblemente es el mejor equipo de barrio que hay en todo el mundo.
1: Y Leandro Cabrera continuará una temporada más a l'Espanyol.
0: Ara són 8:45.
5: Sou molt bona gent!
6: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
9: Ah, no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
11: Peugeot.
12: Catalunya Ràdio.
0: I al matí avui arrenca pendent de... Aquest nou dia de vaga a l'ensenyament. A primera hora de la tarda hi ha una nova reunió a la conselleria amb sindicats i es confia que sigui la definitiva. Mentrestant, les protestes continuen. Avui al Maresme i al Vallès. Anem en directe a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs toca tall a aquesta hora de la C32 a Mataró. A primera hora s'ha fet ja un tall a Canet de Mar. Han estat 10 minuts. Aquí previsiblement serà més estona. El que està previst és anar també fins als serveis d'educació. D'altra banda, al Vallès el que es farà són bicicletades i es confluirà a les 12 del migdia. Previsiblement també es farà allà alguna acció a partir de la Universitat Autònoma de Bellaterra.
0: I a Madrid s'acumulen també els problemes judicials per Pedro Sánchez avui. Fa uns dies va ser Zapatero, ahir va ser l'Escorcoll a Ferraz i avui comença aquest judici contra el germà del president espanyol. Tània Tàpia, bon dia.
14: Què tal? Bon dia. Serà el primer judici a un familiar directe de Sánchez. El seu germà s'enfronta 3 anys de presó per suposadament aconseguir una plaça a dit al Conservatori de Badajoz, on es fa el judici. Ell sempre ho ha negat. També Pedro Sánchez li ha fet costat criticant que el cas s'origina per una querella de manos límpies basada en retalls de premsa. La Moncloa en ple esblinda continuen donant suport també a Zapatero i resisteixen, tot i l'acumulació, la cascada de casos. No hi haurà avançament electoral.
0: I aquest matí també pendents de la reunió dels ministres d'Afers Exteriors Europeus a Xipre. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
15: Bonjour. Els ministres debatran sobre les condicions de la Unió Europea per negociar amb Rússia al final de la guerra a Ucraïna, ara que la posició de l'exèrcit rus al camp de batalla és més dèbil. La cap de la diplomàcia europea és partidària de deixar per a més endavant el debat sobre qui hauria de fer de mediador europeu i introdueix la possibilitat d'aixecar sancions europees contra Moscou en el marc d'un acord de pau.
0: Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. N'estem pendents. Maria Fernández, bon dia.
16: Bon dia, Rodalies i el retard
11: retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 destaca el retard del regional que ha sortit a un quart de set de Barcelona i que va cap a Portbou i porta ja una demora de 50 minuts. D'altra banda, diverses empreses d'autobusos avisen que poden variar recorreguts per les protestes dels docents, per exemple, a Cerdanyola del Vallès.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia.
0: Punts vermells?
16: Molt complicada la circulació en aquests moments a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral. A la Ronda de Dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i a la Litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat.
0: I els punts taronja?
16: Els punts taronges, doncs l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident que us estem explicant des de primera hora d'aquest matí. També a la P7 a Sant Cugat hi ha un carril tallat sentit Tarragona, en aquest cas per una avaria.
0: Avui de seguida parlarem amb Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana, Míriam Nogueres de Junts, amb José Zaragoza del PSC. Què més tindrem per això avui? Al matí de Catalunya Ràdio. Connectem amb la redacció, Marta Viana.
17: Doncs mireu, analitzarem si avui pot ser el dia clau del conflicte a l'ensenyament. En parlarem d'aquí poca estona amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i amb Yolanda Segura d'Ustec. A partir de les 10 analitzarem la visita del Papa amb Lucía Caram. I a les 11, atenció a tots els que tingueu conflictes veïnals, perquè obrirem consultoris sobre què podem fer si els veïns fan massa soroll o si a la nostra comunitat hi ha problemes de brutícia, seguretat o convivència. Ens hi ajudarà l'advocat Josep Maria Aguilar, i si voleu fer la vostra pregunta en directe heu de trucar al 93 201 7474.
0: Avui a l'Àgora, Jofre Llombart, Jordi Mir, Marta Pascal i Joan Puigcercós, el dia en què parlarem de l'entrada i de l'UCO a Ferraz. L'Ara avui assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més al PSOE. La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular, però demana calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia, i el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya com per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
18: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia.
0: Quin temps ens espera?
19: Dia de molta calor, dia de pic de calor. Entre avui i demà arriben al màxim les temperatures. Segurament tindrem alguns rècords pel que fa al mes de maig. Això vol dir que tindrem xifres de 35 a 38 graus en moltes zones de l'interior. Les més altes a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però també passaran d'aquests 35 graus a l'interior de Girona, a la Catalunya Central, etc. Avui amb algunes nuvolades al Pirineu, pràcticament no deixaran pluja. Demà sí que hi ha de deixar algun primer ruixat, i segurament durant el cap de setmana aquests ruixats, tempestes de tarda, poden anar més a la tarda, sempre Pirineu, Prepirineu, a tot estirar al nord de la Catalunya Central de cara a diumenge, que podrien arribar a més zones. La temperatura baixarà un palet al cap de setmana, però aquesta baixada serà poc apreciable.
20: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
21: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
23: Ahir, peça de llançeria que dificulta la mobilitat era lligacama. Avui, dijous, un Enigmàrius dificilíssim, com pertoca. Forat a la pica. Citació literal, de 7 lletres. Forat a la pica. Citació literal, 7 lletres.
21: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
24: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
25: Catalunya Ràdio. L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
26: I què?
25: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
26: Oh.
25: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
27: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
28: Sou molt bona gent!
29: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou
1: irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Avui a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'expresident d'Esquerra Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart, la consultora i professora de Ciència Política la Pompeu Fabra Marta Pascal i el doctor en Humanitats i expert en Moviment Social Jordi Mir.
0: I de què parla fins ara abans d'entrar a l'àgora?
4: Doncs una mica tertúlia del tema del dia. Fa un parell de dies ho era Zapatero, avui ja és l'Escorcoll i a la Seu de Ferraz. Hi ha aquí entre els nostres auguristes avui qui creu que això pot suposar un punt d'inflexió en l'estratègia de Pedro Sánchez.
0: Home, Déu-n'hi-do el que està passant aquestes últimes hores, i de fet veiem imatges, i avui també ja estem explicant el judici del germà de Pedro Sánchez, i això no s'atura. No sé si podeu fer una ronda breu de sensacions del que està passant, Marta.
5: Breu costa. Jo...
0: Sí, després ja aprofundirem. Sí. Per fer
5: jo diria que això ara ha entrat en una fase de descontrol, no? El que em puede hacer que haga és evident que surge efecto, el que passa que hi ha algunes coses que, bueno, que fan pensar. Llavors jo ara mateix tinc una sensació de, un, deriva, i dos, d'una certa incertesa. Sí que comentàvem a fora que la cara de Pedro Sánchez d'ahir ja és una cara d'una certa preocupació, i jo pel que el conec, a mi em costa molt d'entendre que ell senzillament es dediqui a aguantar. Sempre l'he tingut per un polític en general vol la pilota, no? que vol agafar la iniciativa, i crec que també en aquest cas, d'alguna manera, quan trobi el moment, alguna cosa farà.
0: Joan.
6: Bueno, que passa que és difícil fer, perquè l'ofensiva judicial a la que està immers Pedro Sánchez cada dia ens depara una nova sorpresa, no? És a dir, la sensació que hi ha, i dic que amb tota la cautela, no? Dic, però hi ha una sensació de que en alguna quarto fosc, que diríem, es van reunir uns quants i van decidir per on havien de picar, no? I això va ser un pla premeditat, que jo crec que en aquest pla doncs, hi ha dins d'una bona part de la judicatura, una part de la judicatura, no tota, evidentment, hi ha una part de la judicatura que és immune a això, per dir-ho d'alguna manera, i forma part, doncs, de la premsa de Madrid també participa d'una forma entusiasta, i evidentment el Partit Popular i Vox no formen part d'aquest entramat, no? I no sabem què passarà demà.
0: No. Miguel Ángel Rodríguez ha dit que aquesta setmana, a finals d'aquesta setmana, l'assenyalat seria Pedro Sánchez directament. Això ho ha dit el cap de gabinet d'Ayuso.
6: Això demostra que aquí hi ha un pla, repeteixo, fet en un quart de fosc.
0: Ahir Núñez Feijóo va convocar els mitjans al passeig del Congrés, quan no ho fa mai, mitja horeta abans que sortís la notícia de que entraven a Ferraz.
5: Ja es veu on som, eh?
0: Sí, sí. No vol dir res, però vol dir tot.
6: Però dona mostra d'aquesta sensació de que algú mou... És a dir, hi ha un pla, és a dir, sí. Articulat, i que aniran caient una darrere l'altra, no? I això demostra una instrumentalització de la justícia a la qual una part, repeteixo, una part de la justícia s'hi ha prestat d'entusiasme.
0: Jordi.
7: Jo proposaria mirar-ho des d'una altra perspectiva, que és, evidentment, l'enfocament és què li passa a Pedro Sánchez, fa mala cara, què farà, tots aquests atacs, però jo crec que darrere d'aquesta operació, si és que veritablement és una operació, més enllà de després s'aclareixi tot el que s'hagi d'aclarir en àmbit judicial, és atacar la ciutadania. És a dir, aquest és un atac contra la ciutadania perquè entengui i porti el PSC o el PSOE a prendre unes determinades decisions. És a dir, tot el que s'està posant sobre la taula i les editorials i les portades que estan fent determinats mitjans i alguns dels mitjans que estan emetent principalment el Partit Popular és perquè la ciutadania d'alguna manera entengui que ja no n'hi ha prou, ja n'hi ha prou amb tot això, i el Partit Socialista abandoni. El que es busca és una renúncia, no? Però la renúncia no vindrà de Pedro Sánchez o de si se senten més o menys forts, si entenen que això ja es resoldrà, sinó que la renúncia vindrà quan tu consideris que la societat ja no accepta res més, no? I per tant jo crec que la qüestió va de com portem a la societat a que els hi faci entendre que ja no accepten res més. No sé fins a quin punt poden pujar encara més el volum, però perquè quan tu escoltes en Núñez Feijóo esto ja és insuportable, hem arribat fins... Però ja fa dies que porta dient que hem arribat. És com diu, bueno, si passes aquesta línia, dius, bueno, ja l'hem passat moltes vegades, no? Segons el seu relat. I llavors a partir d'aquí és dir, bueno, a veure si aconseguim encara que pugeu més el volum. L'editorial de l'ABC d'avui carregant tota la responsabilitat sobre Pedro Sánchez, que és el que porten fent també molts dies, és dir, bueno, ja no importa resoldre...
0: Portar l'ABC és tota la corrupció és de Sánchez.
6: Una mica exagerat.
0: Que deshonra el càrrec que ocupa i que desprestigia la vida pública.
6: Bueno, clar, és que l'objectiu és que caigui i hi hagi eleccions. I al final tot ens porta aquí, no?
0: Sí, sí.
6: Però també, com ha dit molt bé en Jordi, la sensació és generar por. No només al PSOE, als partits, jo crec que a la ciutadania, no? És a dir, amb això venim d'un escalat, això no és nou. Això va començar amb un procés ben planificat en el seu moment contra l'independentisme. Escolta, ja sé que estem lluny i que poca cosa de veure, però quan es detenen els dos Jordis, Jordi Sánchez i el president d'Òmnium, per pujar un cotxe d'una forma absolutament desaforada, allà va començar, ja havia començat abans, això ve de lluny, però allà vam veure el primer brot d'aquest contuberni, per dir-ho d'una manera, no?
0: També, ara, seguint, també en Podem.
6: De fet, va venir Podem, i després el PSOE, però fent bona aquella expressió de que primer van anar pels jueus, tothom s'ho va estar mirant, després van anar pels comunistes, tothom s'ho va estar mirant, i fins quan va venir per mi, que deia aquell, ja no quedava ningú per defensar-me. Doncs el PSOE li ha passat una mica això, i a mi m've molt a la memòria, i ara faré batalles de l'avi, quan jo era diputat a Madrid, recordo que hi havia un ministre que es deia Mario Fernández Verdejo, que era el ministre de Justícia. Verdejo tenia una llei al calaix que eliminava les oposicions per accedir a jutge i fiscal. Les eliminava. És a dir, per accedir a jutge i fiscal havien de ser els números 1 de les promocions de les facultats de dret. Això permetia una certa mobilitat social a l'àmbit de la justícia, perquè preparar unes oposicions, el sistema d'oposicions que hi ha muntat, amb els tutors que tens, que formen part d'una casta familiar molt endogàmica, Bermejo tenia aquest pla. Malauradament aquest ministre va durar poc, va durar gairebé 2 anys, perquè el van agafar amb el senyor Baltasar Garzón fent una monteria, una cacera, amb un coto privat, sense permisos, i va haver de dimitir. Coses de la Celtibèria, no? Però aquest, jo recordo comentari del Zapatero i el mateix Rubalcaba dir-los, escolti, no llenceu la proposta de Bermejo, de la justícia, perquè crec que això acabarà passant i això és un problema. Tenim una justícia que està esbiaixada cap a un àmbit ideològic.
0: El problema és que tampoc tenim una llei que limiti l'abús de poder i d'autoritat de l'administració pública.
6: Aquesta és una altra.
0: Aquest és el tema.
6: Però aquells dos s'ho agafaven gairebé a conya.
0: El jutge Pedraz
6: n'ha
0: fet unes quantes.
5: Sí, és que ja el coneixem, diguem-ne.
0: Però és que no em pagarà cap.
6: Ni ningú. Però és que això passa...
0: Si hi ha mala praxis, que no ho sé, vull dir, en el cas que hi hagués mala praxis, no passarà res en aquest jutge.
6: Perquè estan blindats.
0: Clar. Però llavors... També cal revisar qui fiscalitza què, no?
6: Però fixa't tu que si el tema de la mobilitat social a l'àmbit de la justícia, és a dir, que hi hagi accés a diferents sectors de la societat puguin ser jutges i fiscals, que ara està molt restringit, no dic que no, hi ha gent que ha arribat, amb esforç, amb molt esforç i molt sacrifici. Però quan, repeteixo, els vaig comentar que traguessin la llei de Bermejo, la posessin damunt la taula, Zapatero va dir que ni parlar-ne i Rubalcaba se fotia a riure. I quan han imputat el senyor Zapatero, recordava aquella conversa. Dic, segurament, doncs mira, allò de tants anys ha acabat petant-li a la cara, no?
0: D'aquí a pocs minuts també ens acompanyarà Jofre Llombart, que està arribant amb retencions a les carreteres. Podem saludar aquesta hora des del Congrés dels Diputats Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana. Bon dia.
8: Molt bon dia, Ricard i companyia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Com està vivint el que està passant al Congrés dels Diputats?
8: Home, ho estem seguint amatents i cada dia doncs hi ha una novetat, no? Sens dubte, sembla que cada dia el món ha d'acabar-se, però encara continua, encara som aquí.
0: Vostè veu com una campanya per intentar erosionar Pedro Sánchez o hi veu també motius suficientment greus com per reflexionar sobre el poder que té Pedro Sánchez ara mateix?
8: A veure, aquí hi ha dues coses que fan intersecció. D'una banda, ja ho hem dit moltes vegades, hi ha una corrupció estructural molt vinculada a les inèrcies del bipartidisme, de PP i PSOE. Vull dir, cap dels dos grans partits s'han salvat de corrupteles de tota mena en diferents èpoques. Jo crec que això és una evidència històrica, eh? I ho hem de dir. D'altra banda, sobretot la gent d'esquerra i l'independentisme en general, estem acostumats a veure molts registres de la UCO i molts informes de l'UDEF que, evidentment, diguem, generen, per dir d'una manera elegant, escepticisme. Per tant, estem en un moment d'olla barrejada, en què cal filar molt prim què hi ha, què no hi ha, i del que hi ha que s'està exagerant i que s'està sobredimensionant.
0: El que passa és que aquí hi ha una cosa que és la confiança que fa la ciutadania en la política, no? I això es desgasta. Això es desgasta, passi el que passi, perquè aquest judici segurament trigarà anys a produir-se. Per tant, ja hi ha una imatge que estarà molt malmesa de la confiança cap a la política, i això reverteix cap a un vot més protesta, cap a un vot o una desmobilització del vot, fins i tot, no? A una desimplicació de la vida pública dels ciutadans en la política. I això a l'esquerra hauria de ser també un dels elements que haurien de tenir també sobre la taula, i com recuperem la confiança.
8: Ho tenim. Som un partit amb més de 90 anys d'història i, afortunadament, no hem tingut casos de corrupció d'aquest tipus i per tant podem anar amb la cara ben alta, no? Però tens raó, Ricard, la corrupció no distingeix, i al final el ciutadà veu a tots els operadors polítics implicats dins d'aquest fangar, i aleshores això crea, com dèiem, malestar, crea desesperança, crea desafecció, i sobre aquest cràter edifiquen les ofertes de caràcter populista. I en aquest cas, en aquesta època que estem vivint, aquestes ofertes són totes generalment d'ultradreta. I aquí el combat el tenim claríssim. Esquerra som un partit, a més de sobiranista, som un partit antifeixista. I aquesta finestra d'oportunitat de la reacció l'estan aprofitant, i aquí estarem nosaltres de cara contra la corrupció i de cara contra el feixisme.
0: Però seria també més útil, fins tot amb aquesta idea de la confiança, donar la confiança a la ciutadania, donar la confiança a les urnes, a aquests ciutadans, que renovin aquesta confiança?
8: Bé, nosaltres hem d'anar pas a pas i graó a graó. És a dir, ho va dir molt bé el nostre portaveu ahir, quan nosaltres vam donar suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy, hi havia una sentència clara, de finançament il·legal del Partit Popular. En aquest moment, això no hi és encara damunt la taula. I, per tant, el que no podem fer és coses fora d'hora i temps. Però tenim molt clar que quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tom de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
0: Però si no hi ha una sentència ferma, no ho contemplen.
8: Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària, eh? Vull dir, ara tampoc ens anem a lligar a la sentència, però és evident que
0: Hi hagi evidències de finançament irregular del partit.
8: Sí, sí, sí, exactament. Ahir ho va dir el nostre portaveu, sí. I ho reitero jo aquí.
0: Li veu futur, per això, a la legislatura, amb aquestes lògiques i amb aquests també posicionaments d'alguns partits, com el PNB, que sembla que es desmarca més de les majories que havien construïdes al Parlament fins ara?
8: A veure, jo no puc parlar pel PNB i cadascú sap les seves geometries, però hi ha dues evidències. Primera, la majoria d'investidura es manté intacta amb alts i baixos i amb una mala salut de ferro. És a dir, no hi ha una majoria alternativa per fer en aquest moment una moció de censura. Dos, sobre el que em preguntaves, jo veig determinat Pedro Sánchez arribar al màxim. Home, així com abans del cas Zapatero jo hagués dit segur que arribem a l'estiu del 27, ara jo potser contemplo a nivell personal un avançament doncs més tècnic, és a dir, uns mesos abans, però que la Moncloa vol esgotar al màxim el període, jo d'això no estic encara segur en aquest moment, malgrat que els socialistes estan en estat de xoc,
0: I en el fet de que Catalunya, per exemple, el jutge Pedaz hagi posat el focus ara en el finançament de la campanya del PSC, vostè veu també preocupació del que pugui això afectar l'estabilitat de Catalunya?
8: Sincerament, no massa. En el moment en què, diguem, ja hi ha un acord de pressupostos, això, diguem, continuarà. És evident que el PSC ha de donar les explicacions que toquin, òbviament, però no crec que això afecti ara l'estabilitat de la governació a Catalunya.
0: És la posició d'Esquerra Republicana, explicada pel diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Gràcies per acompanyar-nos.
8: A vosaltres.
0: Queda clara la posició d'Esquerra, de seguida sentirem el PSC i Junts.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT. I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
10: Les notes del nen, les obres a casa...
9: El manteniment del cotxe...
10: Ah, no, això no és cap càrrega.
9: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
11: Peugeot.
12: Mònica Naranjo, Espartac Peran i Pilar Eire a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
14: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
15: Per tu, enamorat del sol, i per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 € recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
30: Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació, això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
26: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Jo.
31: És que fots cada pregunta, de tallo, de veritat.
7: Estàs entrevistes lleges que t'he vist.
31: Avui
30: estic... Perdona, que puc dir això, però... És que no tinc una resposta.
31: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és, que no ho vulguis contestar.
30: No.
17: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
32: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: De seguida nosaltres, José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés dels Diputats, amb Joan Puigcercós, amb Jofre Llombart, amb Marta Pascal i amb Jordi Mir. Dèiem que les portades dels diaris de Madrid avui són molt clars. El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions i, en cas contrari, exposa el rotatiu de prisa que en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs. Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema. El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que va prendre el president. I l'ABC obre la portada amb una editorial titulada Tota la corrupció és de Pedro Sánchez. Assegura que deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública. I veurem què és el que passa els propers dies, perquè

0: artisme que es va veure estèticament quan es va posar de moda, te'n recordaràs, l'entrada de furgones de la Guàrdia Civil en ajuntaments indepes. Ara em ve el cap, per exemple, la Seu d'Urgell amb el pobre Albert Batalla, però moltíssims. Sí, sí. Aleshores hi havia... Estèticament es buscava que hi hagués un rebuig social a la causa independentista a través de la investigació prospectiva de corrupció. El cas Leire, en concret, que és un d'aquests casos, es vol intentar vendre com el revers de l'Operació Catalunya i de la Policia Patriòtica. És a dir, tu utilitzes de manera irregular fons públics per destruir-me, doncs jo et pagaré amb la mateixa moneda. Jo et destruiré, el que diu l'autor del jutge, jo et destruiré, destruiré les teves acusacions també utilitzant clavegueres a través de leires, a través de desacreditacions d'acusacions, etc, etc. Clar, d'aquí a que imputin a Pedro Sánchez hi ha un mil·límetre. Per què? Perquè ja la interlocutòria d'ahir diu tot això es va gestar en aquells famosos 5 dies de la màquina de fang. Doncs el que descriu ahir, sense posar nom, és la contramàquina de fang. Per tant, preparem-nos, abans deia el Jordi de pujar el volum, preparem-nos per presó preventiva per Rodríguez Zapatero i per la imputació de Pedro Sánchez. Això està...
1: Però va... El caure.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
6: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
7: Hola.
6: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
7: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits, però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també vèiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit, i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. I llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
6: Està molt bé, és un reflexe de la nostra societat el que passa a les entitats, i també està bé que feu aquesta feina perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
7: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
6: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències també? Seria sí. Un dels objectius?
7: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
6: En una de les vostres publicitats que feu, us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
7: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles, llavors sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint, i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder en el nostre favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina òbviament es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici i de que tots entenem que tots som masclistes primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
6: I a rectificar.
7: Exacte, exacte. Sí.
6: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora i la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
7: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era que això, al llarg dels anys, es pugui fer extensible a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, de ho fem obligatori o no, perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari, entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral, encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, que la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs, sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes i al final per algun lloc ha de començar doncs, la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs, el motor de canvi dintre de les seves entitats i que a poc a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
6: Quines són les persones formadores?
7: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius, fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
6: Per tant, és un taller, això, d'anàlisi, de valoració, de conscienciació, vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
7: Físicament, no.
6: Val? No. És tot això de reflexió, conscienciació.
7: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quins rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta.
6: Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar i molt menys si són conductes violentes.
7: Sí, que al final és molt visual, no una agressió física, però que al final la quantitat de agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sometem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
6: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret Però jo ara estava pensant abans quan tu mencionaves que poder en un futur es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, l'esport és molt, molt masclista, hi ha actituds molt masclistes. Vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
7: Sí, sí, bueno, diria que tot arreu, perquè...
6: Sí, sí, evidentment.
7: Sí, sí. Clar, jo no sé com faran... Bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions, ha posat en les seves bases per les subvencions de les entitats, ha fet, no? Ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb
6: que hi hagi paritat.
7: Un mínim de 30%. Encara no anem a la paritat. Clar, això sí. No tenim el dubte, no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però...
6: Sí, però no, part, sí. No cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha, i comunicació externa, tots són homes.
7: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones, i en canvi presidència és un home. Vull dir que cada vegada es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític, exacte, hi ha molta feina a fer, no?
6: Moltíssima.
7: Sí.
6: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb fil a l'agulla, que no siguin...
7: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar... que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat i la, com a coordinadora, en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això, tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
6: Hi ha els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, hi ha els punts liles, hi ha algun tipus de col·laboració?
7: A nivell personal, sí, però a nivell...
6: A nivell entitats, no.
7: A nivell orgànic.
6: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
7: Sí.
6: I ho coordinen des del seu departament.
7: Sí, sí. Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat... diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
6: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de tallers i que sigui a llarg termini, en un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant, i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic coordinadoresplugues@gmail.com i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir.
7: Doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. I llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
6: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
7: Correcte.
6: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé. I, a més, des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
7: Però clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé segur.
6: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies Esther per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de Cultura Popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
7: Moltes gràcies.
6: A tu.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. I avui tenim una dona que ens ve des de l'Eixample de Barcelona. Benvinguda, Lluïsa.
1: Moltes gràcies.
0: Ella és la Lluïsa Morera. M'has fet 5 cèntims abans d'obrir els micròfons, que tu vens de Barcelona, de l'Eixample, i que arribes aquí a Esplugues aproximadament cap a l'any 74 per
1: no,
0: uns
1: 78.
0: Temes... 78 per uns temes...
1: I el 74... El 78 m'arrelo a Esplugues,
0: sí.
1: I el 74 vinc perquè he de fer uns contactes amb l'Agrupament Sant Jordi.
0: Perquè la teva primera relació amb Esplugues és a través de l'escoltisme.
1: De l'escoltisme, del Sant Jordi.
0: Sempre t'hi has dedicat juntament amb el teu home.
1: Bueno, la meva part de voluntariat, eh? Vull dir, jo m'he dedicat no professionalment, sinó és el meu compromís amb aquesta societat. Segur, bueno, jo crec en el projecte pedagògic, crec en el projecte del guiatge i de l'escoltisme, crec que té uns valors per educar les persones en societat i les coses han vingut així. M'han anat demanant compromisos i els he anat fent també com he sabut.
0: Aquí a Esplugues comença l'agrupament a la parròquia? Està no, a la parròquia?
1: Jo a l'agrupament sóc una mare. Sóc mare de l'agrupament Sant Jordi. Els meus fills, quan tenen una determinada edat, s'apunten a l'agrupament Sant Jordi perquè els seus amics d'escola, el Jofre i l'Arnau, els animen a apuntar-se al Sant Jordi. I a partir d'aquí és la nostra vinculació com a pares amb el Sant Jordi, que en aquell moment hi havia molt d'ambient i tots els pares també fèiem equip. Ens agradava trobar-nos, es feien excursions i intentàvem que l'agrupament funcionés perquè era una manera... En els agrupaments es parlen de coses i es viuen coses que no es viu ni a l'escola ni a casa. És una tercera formació complementària a tot això. I nosaltres que veníem d'aquest món, doncs ens agradava que els nostres fills... És una de les potes, jo diria que nosaltres ens arrelem a Esplugues amb tres potes, és un tamboret de tres potes. Primera, per l'escola, que va ser la Mainada i el Lola Anglada, que ens arrela a Esplugues. Per la parròquia de Sant Mateu i després per el convent de Montsió, que és la nostra part espiritual. I la tercera seria l'agrupament. I una quarta, que és de després, que és la crònica de la vida d'Esplugues, però aquestes són els 16 anys últims de la meva vida a Esplugues.
0: Ara estàs molt centrada, com dius, durant 16 anys amb la crònica de la vida d'Esplugues, vas entrar, m'has explicat, de la mà del Jaume Torres?
1: Del Joan Torres.
0: Ah, del Joan Torres, perdona, del Joan Torres.
1: I amb un equip de gent, que hi ha la Neus Oró, la Teresa Carbonell, el Miquel Caselles, la Montse Pi, en Jordi Reventós, el senyor Prats, Magda Gómez... No em voldria deixar ningú.
0: L'estimada Elisabet Millà...
1: És col·laboradora, no és membre de l'equip.
0: No és membre de l'equip.
1: No és membre de l'equip, no. Una altra cosa que m'arrela les plugues és el germanament solidari a la parròquia de Santa Madalena. En un moment determinat es crea una associació que és el germanament solidari, que és col·laborar en projectes del Tercer Món. Moltes vegades la gent ens deia que quan recollíem diners per enviar els projectes del Tercer Món, per què no el Quart Món? Jo seré molt sincera. El Quart Món crec que l'hem de resoldre aquí. El Quart Món l'ha de resoldre el meu ajuntament. El Quart Món d'Esplugues, benvinguda la voluntarietat, benvinguda tot el que es fa per ajudar la gent, perquè tots hem de col·laborar. Però els nostres polítics tindrien que caure la cara de vergonya, que no resolguin els problemes de la gent. No tenen vergonya. En canvi, col·laborar amb el Tercer Món és tot una altra cosa. Col·laborar amb el Tercer Món són projectes que, a més, ens agermanen amb altres països. Crea vincles, uneix. Agermanament solidari va arribar a tenir projectes als 5 continents. Quan tu has conegut, encara que a vegades no personalment, una persona de la Índia, a través d'una altra persona, crees uns lligams i de la Índia ja no parles d'aquella manera. a través de tercers, parles a través d'un amic. Això ho vam aprendre a l'Àfrica, quan vam anar a Madagascar amb en Jordi amb una trobada internacional del guiatge catòlic. Quan vam tornar de Madagascar, quan algú feia un xiste sobre negres, ens ofenia, ens sentíem malament. Perquè cada vegada que coneixes algú d'un altre país, deixes una mica del teu cor i una mica de la teva ànima. No vas a enviar uns diners, vas a fer lligams. Ells t'expliquen la seva vida i tu els hi expliques la teva quan els aculls a casa teva. Perquè venen, ells venen. Som nosaltres que no anem, però ells venen.
2: Quan anem a països estrangers, en aquest cas tu, Àfrica, jo vaig estar només una temporada, una temporada, 10 dies a Kènia. Deixes allà coses, però te n'emportes.
1: Moltes.
2: Portes amb tu moltes coses.
1: La primera ensenyança d'agermanament solidari, teníem tres potes. És que sempre han funcionat bastantes potes. Una, no enviaríem diners a cap associació que no coneguéssim. Segona, aquesta associació havia de ser que algú d'Esplugues, nascut a Esplugues, o que havia treballat per Esplugues, ens fes arribar al seu projecte i que ella tingués aquella relació i que els diners els portés ella. O sigui, no enviàvem res a gent que no coneguéssim. No. No a grans institucions. No és que jo no cregui en l'UNICEF, no. Jo crec que hi ha rebre amb preus diners. En reben molts. Llavors nosaltres, els nostres petits diners que enviàvem a través de subvencions de la Generalitat, de l'Ajuntament, i dels diners que recollíem en campanyes, anaven directament a projectes concrets, petits. Per exemple, un dels últims projectes que cada any ens feia il·lusió perquè vam plegar de Germanament Solidari, després de també uns 20 anys, va ser un projecte que becàvem uns estudis a Sant Joan de Déu. Tenen una escola d'infermeres, que ara no em surt el nom del país, i cada any becàvem
2: una de les estudiants.
1: Sí, que eren 2 anys d'estudi. I no us presenteu, eren 2.000 euros, 1.000 euros per any. Llavors, havia un sorteig, es presentava a tothom que necessitava aquesta beca, i una mà innocent d'allà traia el paperet i podia ser una dona o un home. I costava només 2.000 euros treure's el títol d'infermera. No calia venir aquí. Sant Joan de Déu havia muntat una escola allà. Això, a nosaltres, era un projecte senzill, però que ens semblava que era molt important. La primera relació va ser amb Mèxic, amb Sant Cristóbal de les Cases, amb el Melel, una escola al carrer de nens indígenes que si no saben castilla, si no saben castellà, no poden anar a l'escola. I mira que l'escola pública de Mèxic és infratot. Allà s'han passat de tot. Hem sabut històries terribles, d'abusos, dintre l'escola nacional. Però, bueno, l'important és que algun nen tingués estudis i anés allà. Quan va arribar la Pati, que va ser la fundadora, la Patrícia, va venir a dormir a casa i al dematí jo l'havia de portar a Rosa Sensat, perquè ella feia classes a Rosa Sensat, i donava classes, feia i donava. I un dematí em diu, ¿qué tal, cómo te encuentras? I em diu, ¿tú quieres saber cómo me encuentras? Es simplemente... Eso que hacéis vosotros de preguntar, por preguntar.
2: Diu, tens 5 minuts o m'ho preguntes per preguntar?
1: Per preguntar.
2: Em pots escoltar? Doncs sí.
1: Agafo el telèfon, truco a la meva sogra, que era la jefa del Viver, i li dic, avui arribaré tard. I li dic, a què hora hay que llevarte a Barcelona? Bueno, la deixava al metro, perquè és a Colón. Rosa Sensat és allà a Colón. I vaig aprendre.
2: Perquè aprenem de tothom, sempre.
1: I vaig dir, ostres, Pedrín... Quants dies vas pel carrer? Què tal? Com estàs? Però ojalà no m'expliquis, perquè penses, ostres, ara em tindrà mitja hora i jo he d'agafar el metro. Clar. Llavors no ho preguntis.
2: Només diem, millor dir hola i passi
1: adéu.
2: Bé. Perquè si em
1: vale.
2: Preguntes...
1: Com estàs? Me lo preguntes? Quan ve la Jenny del Melel, és una festa a casa meva. Tothom vol parlar amb la Jenny, tothom coneix a la Jenny, tothom coneix... Bueno, perquè la meva filla, coneixent a la Patri, un any em diu que se'n vol anar a treballar al col·legi del Melel, al carrer. I jo li dic, escolta'm, Núria, tota la vida pagant una escola catalana i ara te'n vas a ensenyar castellà? És el primer que em va sortir. I la Patri va dir, hombre, vamos a ver qué puede hacer Núria, clar, no és mestra, no és res. I al darrere va anar el que és la seva parella, el Carles, que ell sí que és treballador social. I van estar allà més de 6 mesos, a Mèxic, treballant al carrer amb els indígenes. Bueno, llavors van decidir tornar, perquè si ja es quedaven ja s'havien d'implicar per un projecte de 3 anys. La Núria sempre ha pensat que tornarà, però el seu enamorament amb el projecte de la Pati i de la Jenny va ser sopant a casa, que és quan fas amb això. Amb això hem tingut molta sort, amb això de germanament solidari, l'equip, que hi havia la Rita Girbau, la Teresa Ordi, l'Enriqueta Llavinés, en un principi va haver la Roser Camps, no em voldria deixar gent, perquè hem sigut molts, i penso que també ha sigut una de les coses que m'ha relat Esplugues. Hem rebut molt més del que hem fet, molt més. El que hem après de la gent del tercer món, que ens han explicat els seus projectes, les seves vivències, com viuen, com reben els diners, com els gasten, és tan important per l'esforç que nosaltres fèiem. I veus, aquí també hem creat amics. La Rosa Maria Rigol, amb tota aquesta gent, es torna a ser un altre equip d'Esplugues, arrelat a la parròquia de Santa Madalena, que també penso que m'ha arrelat Esplugues, i que gràcies a aquest projecte he conegut molta gent del tercer món, de 5 continents. Per tant, a mi Esplugues m'ha portat moltes coses, malgrat el critiqui molt, però bueno.
2: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
1: El que més m'agrada? Les persones.
2: Parles molt d'equip, i quan diem equip, diem equips de persones.
1: Equip de persones, les persones, sí.
2: T'agrada molt treballar amb equip i amb persones.
1: Sí, m'agrada molt. Em costa, perquè la meva manera de ser és a vegades de tirar el dret, però la riquesa que t'aporta l'equip no te l'aporta res. El saber escoltar l'altre, el que aporta l'altre que tu no tens, això és una riquesa. I a Esplugues he pogut fer equips. He col·laborat amb equips. M'ha agradat.
2: Ara treballes intensament amb aquest equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues.
1: Però mentrestant, també estava Germanament Solidari.
2: Sí, sí. Però ara actualment, ara
1: és l'equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues, sí. I la parròquia. És molt important, perquè no solament anem a missa i escoltem i t'interpel·la el que diuen o el que llegeixen, sinó que al sortir saludes a la Senyora Maria, saludes a un altre, parles, t'interesses del que passa. Aquests anys de Covid que hem tingut que viure a partir d'aquests aparells i de l'ordinador, doncs no hem deixat de comunicar-nos, no ens hem deixat de dir bon dia, com estàs, com ho passes. Perquè jo sóc una persona privilegiada, molt privilegiada. Treballo a l'aire lliure, no és el meu món professional, faig suport a la família del meu marit, al viver de plantes, m'agrada, no és el meu món, però m'hi sento bé. Intento que els papers funcionin, intento que el telèfon, hi hagi algú al darrere del telèfon, i com li deien a la meva sogra, jo soy la xica de los recados, i m'agrada. Jo a la feina soc la xica de los recados.
2: Perquè t'agrada la gent i estar en contacte amb la gent.
1: Sí, m'agrada la gent.
2: Ara dius, treballes amb un viver.
1: Sí, viver de plantes.
2: I estàs a la muntanya.
1: A Sant Just d'Esbert.
2: A Collserola.
1: Per tant, em coneixen més a Sant Just que a Esplugues, perquè compro Sant Just, els bancs estan a Sant Just, els clients són molts de Sant Just. Això d'alguna manera també m'arrela a Sant Just. I una altra cosa que m'arrela amb gent diferent i que em fa pensar i que em fa treballar, conjuntament amb la Neus i amb l'Elisabet, és les trobades del dimarts. La Teresa Carbonell, la Pili, l'Esteve Pi i molta més gent, El Florença. És aquest compromís que hem après, de que primer vam començar per l'Adri, després vam començar pensant en els exiliats i els nostres empresonats polítics, i després vam veure que tots aquests tenien molt recolzament, que si ens trobàvem a la plaça per ells no era suficient. Hi havia molta gent que estava implicada i molta gent que necessitava que donéssim a l'altaveu, que estiguéssim a la plaça per ells, que fóssim, encara que siguéssim 3, i que el testimoni també val. Segurament, d'alguna manera, jo crec que els hi arriba aquesta ajuda. I si no fem d'altaveu, les notícies les traiem de la Vila Web, del Nacional, del Diari, de la Directa, i sempre intentem parlar d'aquesta gent que els hi ha tocat viure i el procés, i que d'alguna manera estan patint la repressió d'una gent que no ens vol entendre, però perquè no ens estima.
2: I perquè no volen treballar en equip i no volen dialogar i no volen fer el que tu has dit abans, que l'important és estimar-nos.
1: Sí, jo crec, segurament, fermament, que el que m'arrela més als llocs són les persones.
2: Hi ha una cosa que sempre m'he preguntat, i ara te la comento a tu, no cal que me la responguis. Però aquí tenim un grup Esplugues, clarament independentista, una associació que és l'Assemblea Nacional Catalana, i els que heu liderat aquestes trobades amb perseverança i constància heu sigut vosaltres, tu i el Jordi, amb altres persones que us han fet aixucluc.
1: Més, no, molt, i la Teresa, i l'Iscla, i l'Esteve, i el Florença, sí, però, i la Pili, i el Lluís.
2: Sí, també, però els que porten la megafonia i el que porten el cavallet, o sigui, el que porten els estris, la infraestructura, sempre sou en Jordi i tu, no?
1: Potser perquè tenim espai a casa, i potser per la manera de ser de tots dos, és que no ens importa que hi hagi un bafle al menjador. Els nostres fills estan acostumats a que es ve d'una formació de caps i el menjador...
2: És el lloc de pas i...
1: Allà està.
2: Allà està.
1: I ells saben que cada cop i volta un divendres a la nit la taula està... s'està pintant un cartell, però perquè no ens ha importat això. Però no perquè siguem els protagonistes, sinó perquè tenim un equip al darrere. Perquè nosaltres dos sols no ho faríem. Perquè sabem que hi ha una gent que pot venir i que sabem una gent que respon a això i que t'escriu per aquí. I penso amb la Montserrat Sant Martí, que jo l'havia conegut quan jo era cap de Noies Guies i ella era de responsable. La Montserrat Sant Martí és la fundadora del Boli d'Esplugues, una gran dona, membre dels 16 jutges. Ella cantava amb la guitarra. Aquesta noia... quan jo la vaig conèixer sempre m'ha semblat més gran que jo perquè tenia grans responsabilitats i era responsable de la part de guies, estava en el grup de guies, i un dia ens diu que se'n va a Madrid a treure's el títol perquè com a professora d'esports aquí no hi era, i ella se'n va a Madrid. Però és que molts diumenges anaven per la guitarra per tot Catalunya cantant cançons, i és una persona, no és anònima, Esplugues, juntament amb el seu marit són els fundadors del vòlei. I s'estan a Madrid, i tornen aquí, i s'instal·len a Esplugues. I al cap dels anys, però molts anys, la trobo i li dic, ostres, home, sí, que tal i que qual. I ens trobem, i penso, i ella a partir d'aquell moment ve cada dimarts, i llegeix un poema, o ens ensenya una cançó de la seva, se'ns l'envia, la que cantava, una cançó de protesta que cantava. La seva germana és una gran pedagoga a Barcelona. Mestra de mestres, la Neus, mestra de mestres, responsable de les guies durant molts anys. Per tant, és curiós com la gent ens anem trobant i ens anem no solament trobant, sinó ens anem afinant per coses i per compromisos que fa 50 anys ja els teníem. El que passa és que durant uns anys ha hagut un lapsus i l'estem pagant molt car.
2: Les novel·les vicentines, l'estil vicentí és això, tornar a l'origen, una història que finalitza però que torna a l'origen.
1: No seria...
2: Ens trobem les persones
1: perquè en un moment determinat vam tenir uns compromisos i ara, que tornen a ser necessaris aquests compromisos, ens hi tornem a posar. De totes maneres, ha hagut uns anys aquí al mig que els polítics ens han desmobilitzat perquè els hi ha convingut, En l'any 75 ens van desmobilitzar, o en els anys 80. Ens van dir, ara ja ha vingut la democràcia, ara tot això que fèieu el voluntariat ja ho hem de fer des del govern. I a partir d'aquest govern la gent se'n va anar a casa i es va desmobilitzar les associacions de veïns, es van desmobilitzar les associacions, i això ho estem pagant molt car, però molt car. I un altre pecat és que han donat subvencions que ens fan, perquè són nostres, que ells ens les donen, però no és veritat, són projectes nostres que ells tenen l'obligació de governar i donar-nos-els, perquè no solament són ells els que decideixen en què s'ha de destinar els diners. Per tant, aquesta desmobilització l'estem pagant molt car. I després han hagut moltes coses últimament que han fet que la nostra societat trontolli i pateixi, però bé, des d'allà on estiguem podem fer coses.
2: Vas arribar aquí a Esplugues als anys 70 i pico, 80, era l'època de la lluita laboral dels treballadors, a l'inici de la democràcia, moltes convulsions laborals, i estem igual o pitjor?
1: No, pitjor no. Jo diria que encara no hem pres consciència del que ens estan prenent, del que ens estan furtant. La gent, jo crec honestament, que si es va fer un 1 d'octubre és perquè havia un pòsit. no ho van fer els polítics, ho va fer la gent. I els nostres polítics, per raons que jo no entenc, han desmobilitzat a la societat política. Costarà molt creure'm això ara i tornar a remuntar. Però pitjor no, simplement, com dirien els a Mèxic, estamos en l'etapa caracol. L'etapa caracol és els indígenes de Mèxic, quan passen coses com les que ens han passat, fan això, com el cargol. Es tanquen...
2: L'espiral.
1: A dintre. Per aquí prendre consciència del que està passant, veure quines forces tenim, com ens conscienciem i tornem a sortir. Nosaltres estem massa en l'etapa caracol individual. Ara el que hem de fer és el pas. L'etapa caracol en grup. I això farà un canvi.
2: Però ens estan traient les nostres llibertats i els nostres drets i ens fan creure que, clar, com que estem en una democràcia i hem de complir els drets i...
1: Però escolta'm, en l'any 75 també ens ho feien creure.
2: Sí. Però bueno, han passat molts anys, eh? Han passat 40 i pico d'anys.
1: Perquè ho hem fet malament.
2: Molt malament.
1: Perquè ho hem fet malament. Hem votat cada 4 anys i els hi hem deixat en allà. I vostè decideixi. No hem demanat comptes.
2: I això no és democràcia.
1: Això no és democràcia. Cada... Democràcia és dir, escolti'm, el meu regidor del barri, qui és? Com el molesto, si no l'he anat a veure mai? Si no sé ni qui és? De què em queixo?
2: I si les entitats s'han convertit en un fet folclòric, i no estic parlant de la cultura popular, eh?
1: No estic parlant d'això.
2: Eh?
1: De tot.
2: En general, les entitats s'han convertit en un fet folclòric.
1: Bé, si l'etapa caracol individual arriba a descobrir que el que ens cal és una etapa caracol social, farem molta feina.
2: Però fins que aquesta etapa no vagi a l'inrevés perquè es desfaci aquest cargol...
1: És que encara no hem arribat al centre.
2: Encara no hem arribat.
1: No. Però encara això... estem massa bé. Encara no hem tocat fondo. Ni a nivell d'església no hem tocat fondo. Ni a nivell de societat hem tocat fondo. No hem tocat fondo. Encara estem massa bé. A veure, ara comencen a dir... Parlo per parlar, eh? Perquè parlo per parlar. Quan va començar la guerra d'Ucrània, quan encenia el gas, pensava, quants morts són? Que jo encengui el gas, quants morts són? Estic disposada a no encendre el gas? Com cuinaré? Llavors la memòria em deia, no, home, no, que el teu ve d'Argèlia. No són tants morts com els altres, eh? Veus com em conformo? Tampoc no sabria com cuinar si no tingués gas. Però... a la força hauré de renunciar d'anar tant en cotxe. Jo he baixat en cotxe. Jo estic molt acostumada a caminar. Per què no he pujat i baixat a peu? Escolta, me'n tinc 72. A casa meva era un piset de l'Eixample de 68 metres quadrats. Clar que tenia veïns a dalt, a baix i tal. Però a casa meva teníem un braser, eh? Jo al col·legi anava amb mitjons curts, eh? Fins als 14 anys. I les faldilles per sobre genoll, eh? I els meus genolls eren pelats de caure per terra. A veure, és que enrere no tornarem. Clar que no tornarem. Aixeta, s'obre i surt aigua. Jo no vull tornar al braser, però segurament sí que ens haurem de replantejar moltes coses. Moltes. I jo, personalment, estic a la meva etapa caracol. Però la meva etapa caracol la comparteixo amb altres llocs i intento veure si aquesta etapa caracol és social. Almenys de ser sola, podem ser cinc. Una vegada aquests cinc, sis, set, vuit, a dintre, que tinguem clara una esperança... que no ho podem arreglar tot, però potser podem arreglar només una sola cosa, sortir d'aquest caracol.
2: Ara tu parlaves de coses molt essencials i bàsiques pel dia a dia, que és l'aigua o el gas. Però sí que ens hem de fer un plantejament del consumisme que tenim, que ens canviem de mòbil cada 2x3, de tablet, d'ordinador, ens comprem moltes coses, tenim un sabater que no tenim prou armari per tantes sabates ni per tanta roba. I això sí que ens hem de fer un pensament de consum, perquè no pot ser, perquè no sabem el preu econòmic que estem pagant, no solament nosaltres, sinó les altres societats, el tercer món, perquè això repercuteix en tothom. No solament bueno, amb nosaltres.
1: Segurament aprendrem a cops. Econòmicament no ens podrem canviar el telèfon cada dia. Fins ara ha hagut una bonança. Jo no entenc que quan anaves al banc, que és l'usura de l'època, demanaves una hipoteca pel pis i et deien, escolti'm, demani 100, no, 120, i de pas es canvia el cotxe, compra la nevera. Escolta'm, això és usura. Això és usura. Però està amb les nostres mans dir, escolti'm, no, perdó, gasto pel que tinc.
2: I no cal que em demanis que que et posi uns diners a la teva entitat, que em regalaràs un televisor de 52 polzades, perquè quan jo em vull un televisor me'n vaig a la botiga de televisió.
1: Perquè tu no ets una botiga, tu ets un banc. I ja hem arribat a la conclusió que anys enrere el banc era com el confessionari. Tu anaves al teu director del banc i li explicaves els teus problemes. Ara no. Ara tu vas amb una entitat que és un negoci. Venen diners. Venen diners. Venen, compren diners, i a tu te'ls venen i els compren. I ja està. Però jo em sembla que estic donant un rotllo. Oh, sembla que sóc una rotllista.
2: Lluïsa,
1: manem.
2: Hem parlat de la Neus i de l'Elisabet Millà, que ens han aportat totes dues moltes coses i ja, malauradament, no les tenim amb nosaltres. La Neus ja fa més d'un any. La Neus a la revista col·laborava amb la secció del Digue'm 33. I jo ara a mi m'agradaria fer-te unes preguntes i seria sempre en record de la Neus Oró. I et faré unes quantes preguntes i així ja donarem per finalitzada
1: aquest rotllo.
2: Aquesta xerradeta que hem tingut tu i jo, val? Quina olor t'agrada més?
1: Segur el mar, l'olor del mar.
2: Una planta que t'agradi molt, una flor.
1: Potser una flor senzilla, la violeta, la silena. Les flors senzilles, una rosa petita. Sí, les flors senzilles.
2: Si tinguéssim que triar una planta autòctona de muntanya, quina triaríem? Una herba, que no és una herba del camp.
1: Jo diria la d'infantesa, que m'agradava molt, que era la cirerer d'Arbós, un cirerer d'Arbós, perquè amb els meus pares anàvem a Vallvidrera a collir les cirereres d'Arbós, i m'agradava molt, però no sé si... Ara vaig a dir, no sé si és autòctona, em sembla que no, però bueno, com a autòctona hauria de ser el romaní, la farigola. Sí, jo m'estaria bé a la farigola.
2: Perquè una altra cosa que tu col·labores és amb l'Espluga Viva, amb el Centre Excursionista, quan es fan... Algun any ho has fet, Quan es fa Sant Joan, que es fa allò de les herbes remeieres, que es fan aquells remeis, t'han vingut a buscar...
1: Si m'ho demanen, perquè per nosaltres ho tenim al Viver. A veure, sí. I al voltant del Viver estem a Sant Just, a la part, diguem-ne, que toca més cap al Tibidabo, i clar, allà es poden trobar coses. A veure... Una flor que em va fer descobrir a l'Iscle Pla de Llorenç és la flor de Sant Joan. Clar, el meu marit les coneix totes, però jo no sóc d'aquest món. Jo sóc d'un pis de 68 metres quadrats, un balconet, un gerani i un perico.
2: De fer reunions amb folis i de portar equips humans.
1: Però he anat aprenent al costat d'aquesta gent, no? L'herba de Sant Joan, d'aquella nit. Això m'ho va fer descobrir a l'Iscle, perquè en Jordi, com que ho té per allà, a vegades... Et diu, vés a mirar aquell racó que ha nascut aquella flor. O arribo tard i em diu, has pujat allà dalt, que s'ha obert la flor aquella? Això sí que ho fa. No te la regalarà, la flor. Te la deixarà mirar.
2: Una fruita, pel seu gust o per la seva textura?
1: Pel gust. Pel gust. El sabor, sí.
2: Sí?
1: Sí, pel gust.
2: Un color.
1: Hauria de dir el blau, perquè sempre poso més o menys blau, perquè si res t'escau, posa-t'hi blau. M'agradaria colors llampants, posar-me colors llampants. No sóc tan extremada.
2: El blau, molt bé. De fet, aquest estudi hi ha una part que és molt blava.
1: Molt blava, Sí, el blau.
2: Un viatge que t'agradaria fer o que poder ja has fet?
1: Tots, en podria fer molts. Sí.
2: Ni que siguis somiant, no cal que hi hagi
1: estat. No, no he somiat mai en un viatge, no. Quan me'ls he trobat els he disfrutat, molt. I actualment ara sí que ens vam plantejar amb el Jordi de que si anàvem al Tercer Món perquè ens conviden pagant-nos nosaltres, van emprendre la solució d'enviar els diners del nostre viatge, perquè segurament fem més feina enviant els diners que no anant-hi. Per tant, viatges llargs o viatges a llocs, si anem en un viatge... serà sempre per anar a trobar un amic.
2: Sí, que no tens un destí concret, però sempre per un amic el faries.
1: O que m'espera l'amic, o que espera que hi vagi a fer una feina. Sí, per molt que m'agradin les aurores boreales, no. Si no tinc algú que m'espera allà i que hi vagi a fer alguna cosa, encara que sigui només compartir el cafè, no hi aniré.
2: Si ara quedéssim tu i jo per anar a dinar a algun lloc, què demanaries per menjar? Què és el que més t'agrada?
1: Et demanaria que vinguessis a casa meva a sopar,
2: no,
1: amb el que hi hagi.
2: No aniria.
1: Segurament jo et diria vine a casa perquè m'agraden les sobretaules. Ja s'ha vist que m'agrada parlar,
2: llargues.
1: No? Ja ho has vist. Sí. I llavors, en un lloc... Bueno, si tu el tries, hi aniré i m'hi passaré bé. Però no vull dir que no m'agradi un restaurant. Sí, tria'l tu. M'explico? On me convides, estaré bé.
2: I quin és el plat que més t'agrada? Si jo t'hagués de convidar a casa, què t'agradaria que et fes per dinar?
1: Tot el que em fan m'agrada.
2: Tot t'agrada?
1: No, tot no m'agrada. Però tot el que em fan, sí.
2: El que et fan, sí.
1: A mi no m'agrada el pebrot, sóc del xinxan.
2: A mi tampoc m'agrada el pebrot.
1: Però si me'l fas, me'l menjo.
2: A mi el que no m'agrada és la pell del pebrot. A mi si em fas, em peles el pebrot o em peles el tomàquet, sí. Però si no, no m'agrada la pela.
1: És dura, és dura.
2: És cosa estranya. No, perquè s'enganxa els budells i, no sé, m'agafa mania.
1: Al meu marit, en Jordi, tampoc li agrada el pebrot. I tenim un net que li donen pebrot tots els dies. I jo, quan veig que menja pebrot, faig una cara... Pobret, penso pobret, però no puc dir-ho en veu alta, perquè és el meu net.
2: Si haguessis de triar un fet històric aquí a Esplugues, que tu recordis, o que pensis que és un abans i un després, o t'ho preguntaré d'una altra manera. El cas de l'Adri, per tu és un abans i un després, per Esplugues?
1: No. No és un abans i després.
2: No ha significat res per la gent.
1: No.
2: Per algunes persones.
1: A veure, jo crec que el cas de l'Adri ens va tocar de prop, molt de prop.
2: Perquè podíem haver sigut qualsevol dels nostres fills, eh?
1: Amic de molta gent. Era un noi del poble, un noi que patia una cosa que no havia de patir, i al darrere havia tota una família que patia. I s'havia d'estar al costat de l'Adri, però no és un davant i després... Perquè si et puc dir un davant i després, per mi va ser la lluita del Caufec.
2: La del tramvia també.
1: Que l'hem perdut. Sí, i el tramvia també el van perdre. Sí. Però el Caufec potser a mi m'ha marcat més que l'Adri. A l'Adri he col·laborat. He estat al costat i ho tornaria a fer tantes vegades com em convoquin. Però, en canvi, el Caufec va ser una implicació bastant més important. Mm-hmm. Vam aprendre també molt, el Caufec. Amb l'Eulàlia.
2: Les rues que es feien.
1: No solament les rues, les reunions, les previsions, com aquells nois van patir quan se'ls va posar a judici, com s'ho havien de preparar. No. L'Oriol, que estava en l'equip, aquell noi... Molta gent. Molta gent que va unir a molta gent de molts barris, És que el Caufec... L'Adri també va ser una mica barri-centre, dit així. Clar que va venir gent, com sempre, solidària, però era molt barri-centre, era molt dels amics. En canvi, el Caufec no. El Caufec va portar molta gent de molts llocs. I el tramvia també.
2: I encara se'n parla. Perquè dic, soc d'Esplugues, i em diuen, del Caufec.
1: Va ser una gran...
2: Gent molt més jove que jo,
1: Però és que va ser una gran... Ho van portar-ho molt bé, aquells joves, Molt bé. I van tindre... L'Eulàlia els hi va fer un equip.
2: Molt valents.
1: Va ser molt valenta, l'Eulàlia. Sí. Molt. Sempre al costat dels joves. Sempre. Defensant-los a tot arreu. Una altra persona que no coneixia, i gràcies al Caufec.
2: Jo també la vaig conèixer, l'Eulàlia, pel Caufec.
1: També és una de les lluites, Per mi sí que va ser un d'abans i després el Caufec. Perquè el Caufec que havia començat abans, quan es van fer unes primeres reunions, demanant pisos per joves, perquè no pels joves d'Esplugues no tinguessin que marxar. I això va començar abans del Caufec i va començar abans que el tramvia. I ho va començar l'Arnau Feliu Badaló, amb unes altres gent, Però et dic el nom d'ell perquè és el que tinc més. Ara deuen haver altres lluites, Esplugues, abans i després.
2: Segur.
1: No ho sé.
2: Una de les no lluites, però que va marcar Esplugues, és l'autopista que va arrabassar tot el barri del Raval.
1: I això no ho vaig viure.
2: I això ningú va lluitar, ni molt poca cosa
1: poca gent.
2: I molt burocràtic tot, perquè hi havia un parell de terrenys, d'aristòcrates, d'aquí, de la ciutat.
1: Això t'ho expliquen.
2: Exacte.
1: Això t'ho expliquen.
2: Però ens la vam
1: trobar. Aquella gent es devien sentir molt sols. La Maria hi vivia allà. La Maria Jordà. A mi m'ha explicat coses la Maria, a part del que he llegit.
2: Molt bé.
1: Però clar, són aquestes batalles. I després jo sé la batalla del símbol, quan els joves no volien el símbol. Gent d'Esplugues que no volia el símbol. Per això jo no hi vivia, jo
2: Jo crec que tenia uns 9 o 10 anys i recordo perfectament quan es van fer els fonaments del símbol que hi havia com una màquina molt alta, altíssima, que crec que era l'única que hi havia a tot l'estat espanyol, com aquella va venir de fora, perquè clar, el símbol es va fer a sobre del barranc, ja era tot el torrent, i picava aquella turbina i aquella fresa picava a terra, i quan picava, jo que visc a Can Clota, ens vibraven els vidres de casa i sentíem bum, i picava cada dos dies o dos dies i mig, perquè picava a terra, aleshores la fresa baixava i quan pujava treia la terra, evidentment, perquè anava fent els forats pels fonaments, i quan hi havia pujat i tret la terra, els dos dies i mig tornaves a sentir aquella fresa que baixava amb un hidràulic i tornava a picar la terra, bum, i tornava a estar dos dies i mig aquella fresa treballant. I després els edificis que ens han fet, ara és una silueta simbòlica de la nostra població.
1: Sí, però per exemple, el símbol no fa mal d'ulls, i el barco sí.
2: Aquesta és una altra lluita que tenim ara, el barco.
1: M'explico?
2: Sí, jo... perfectament, t'expliques perfectament.
1: És que jo no sóc d'Esplugues, dit així, és que jo porto 42 anys, però no sóc d'Esplugues.
2: Et faig la darrera pregunta.
1: Digui.
2: I acabem. Vull el nom d'una dona per portar-la aquí al programa. A qui vols que convidi?
1: Te'n diré dos, la Montserrat Sant Martí i la Maria Jordà.
2: Doncs prenc nota.
1: Totes dos són dues persones que passen com desapercebudes i cal reivindicar-les. Tant una com l'altra. Segur que me'n deixo moltes, però tant una com l'altra, sí.
2: Al llarg dels programes que anem fent ja aniran sortint més dones i més veus, i convidarem a més persones perquè passin per la ràdio i que fem aquestes xerrades que no porten enlloc però que són importants, perquè ens hem d'escoltar i hem d'explicar allò que ens ve de gust.
1: Si això serveix per algú o per algú...
2: No ho sabem pas.
1: No, benvingut. Vull dir, no... L'únic que pot passar és que quan arribi el Jordi em digui 2 hores a la ràdio, Lluís.
2: Home, entre que comencem, preparem i enregistrem, doncs sí,
1: hem estat força estona. Molt bé.
2: Gràcies, Lluïsa, una abraçada per tu, per totes aquestes persones que treballen en equip, que han treballat en equip amb tu.
1: Segur.
2: Gràcies.
1: A tu.
2: Per compartir
1: per pensar
2: amb
1: mi
2: aquesta estona.
1: Gràcies per pensar en
2: mi. Una abraçada.
0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
3: Esteu escoltant Esplugues FM,
4: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
6: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.

0: Esplugues FM.
1: Tot un restaurant de Ciutat Vella. S'empolaina el lo millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que

0: podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i, mira, tio, em sap greu, però no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Moure, soroll.
3: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.
2: Moure Soroll.
4: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
5: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: gràcies, Àlex Vendrell!
1: M'agradava quan ho veies tot de mil colors.

m'agrada somiar cada cop que em toquen les teves mans. M'agrada sentir que per tu sóc igual d'important.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre, tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, d'una novel·la de ficció, novel·la narrativa.
1: Tenim futur, tenim memòria, foc a les mans per teixir la història. Portem amb elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
0: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
2: Bon dia, Isabel.
0: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada amb Esplugues.
2: Sí. Sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment, perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida. Sí.
0: Clar.
2: I sóc esplugui,
0: ets esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
2: Correcte.
0: D'aquí d'Esplugues.
2: Correcte, sí.
0: Carles,
2: digue'm.
0: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni, la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
2: No.
0: Explica'm una mica quins llibres has fet.
2: Jo vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, ¿vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment i d'altres que són molt la típica editorial de sempre,

0: Veiem si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relats a un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
1: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa veure, molt.
0: Ja, hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat, i entre aquí pots estar la teva o pot estar la d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu quan vaig escriure els meus llibres era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
1: I comences amb els relats.
0: Correcte, començo amb els relats, curts. Jo faig contes o faig relats curts. A mi em va... Jo tinc uns referents interessants en el tema d'escriptura de fa molts anys que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, ¿vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
1: No?
0: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
1: Sí.
0: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi, que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí, a mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines, i en canvi hi ha algunes que tenen quatre línies, i amb això tens la història feta, eh?
1: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible, per explicar el màxim possible, també.
0: Correcte, correcte, perquè a més és més dir... La gent podria interpretar... Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història, ¿vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer, però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb el lector amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna cosa.
1: Comences amb microrelats, quin any?
0: No, jo crec que això va ser el 2011 o 2012, més
1: o
0: menys.
1: I després ja edites el teu primer llibre?
0: Sí, aquests relats són... aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, va anar a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre... el vaig publicar en català i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders, ¿vale?
1: Molt bé.
0: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l, i està en castellà. Aquest és en castellà.
1: I després tenim aquest, El Nil, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
0: És un altre concepte, sí.
1: Exacte. Això sí que realment és un tros de novel·la.
0: Sí.
1: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada en la teva família i és un relat familiar o no?
0: És una novel·la de ficció.
1: Val.
0: Però la temàtica que parla i una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la. Però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris, surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on va néixer jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare, ni té res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo, però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
1: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
0: Per riure molt, sí. Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
1: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
0: Sí.
1: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu. I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està bastantment contrastat personalment i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. Clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
0: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma. És el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidedigna del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure, en aquest sentit de la trama de la història, amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
1: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
0: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista, bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la societat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. Vale?
1: Ha plogut molt i han passat moltes
0: coses, no, però el que escriu el llibre, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
1: en
0: dues parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012, val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona, però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
1: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
0: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper, i ella explica la situació catalana, per exemple, les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al blog.
1: Dels anys 70 i escacs.
0: I llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat. Ell era petit, no existia internet i ara existeix.
1: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
0: I llavors escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog i les compara amb la seva situació en el blog amb G, d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou, i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegeixes el blog i llegeixes el blog, en comptes d'evolucionar, gairebé involuciones, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
1: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
0: Amb la part del personal del personatge, no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional, completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí.
1: Per tant, jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
0: Sí, completament, completament.
1: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014,
0: sí,
1: encara el podem trobar a la llibreria.
0: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però,
1: sí,
0: perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè seria fer un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori de lo que podia passar, exageradament i una mica tall de conya.
1: Sí.
0: Però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
1: Ara voldria fer un tall més personal i més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
0: Sí, sí.
1: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre, el dels relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint, i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint, dos anys estones.
1: Dos anys conduint i tenint el cap. Sí.
0: Jo recordo que portava una llibreta al cotxe.
1: Sí.
0: I alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo sóc cap de compres d'un laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
1: Com ara, un diumenge i...
0: Sí, però poc a poc, no?
1: Sí.
0: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si me venia un flash i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia el que se m'havia acudit, que no tenia res a veure amb lo que amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment potser era algo que passaria 10 capítols després. Però bueno, tenia que apuntar-ho.
1: És un flash que t'arriba.
0: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà, i ho tenia com en un apartat d'idees que després lligava amb la trama de la història.
1: I ara que estem a l'era del blog amb G,
0: sí,
1: ara no et ve la temptació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o
0: no,
1: segueixes amb el blog amb C?
0: No.
1: No?
0: Segueixo amb el blog amb C,
1: sí,
0: perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, vull dir, jo encara... Tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis, i el ordenador també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure, cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, a diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook, et condiciona molt. Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt a compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila. Carles Capdevila...
1: L'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
0: Exacte. Era un grandíssim...
1: Molt.
0: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
1: I com la va explicar i la va transmetre. I
0: després ha vingut a fer xerrades. Pues això em inspirava a mi també a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida, això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació, però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir, fins aquí.
1: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o no, si et faríem una propera entrevista.
0: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història, o sigui, el fil conductor que m'aporti a fer una història divertida, perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, profunda, no, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya, vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix, malgrat hi hagin coses que et facin reflexionar, però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista, el qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et faci reflexionar, però jo prefereixo des de la rialla.
1: És ja ho dius divertit. A la teva contraportada.
0: Correcte.
1: Dius, a tall de conya, sí? Sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
0: Correcte.
1: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
0: Aquesta part és veritat.
1: És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
0: sí, no?
1: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
0: Sí.
1: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
0: Ens veiem pels carrers, segur.
1: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
0: Correcte. I aprofito per convidar la gent que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
1: Molt bé, doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
0: Com vulguis. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
1: Volem ser la veu. dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
0: Molt bé.
1: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
0: Completament d'acord.
1: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
0: Gràcies, Isabel.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva. I per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Carme, com et presento?
1: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
0: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
1: bueno,
0: així.
1: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumules coses.
0: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
1: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores, és a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
0: És molt important, amb les autores, Perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
1: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint no sempre portem autores molt conegudes, portem autores també conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, tan diem, propi, que d'alguna manera es puguin, sí, promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
0: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
1: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu en els moments en què estem, no? Vull dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
0: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
1: Perquè... Bueno, clar, és que una obra... pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no? I una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no? Però possiblement inclús poc creativa, no? Que a mi una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no? Que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no? De, no només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i tertúlia, i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen. És a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de marxar, no?
0: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
1: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això, cada darrer dijous de mes.
0: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara direm l'adreça...
1: tertuliapatiblau.blogspot.
0: Exacte, .com.
1: .com o .cat, ara no recordo. Però i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
0: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
1: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues, i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? Llavors, a partir d'aquí, és veritat que el vi anima una miqueta la tertúlia. No, no és que ens
0: I allò, a més es busca un pi...
1: No ens empiuquem, no ens empiuquem, però és allò d'anima una mica la tertúlia i d'alguna manera encara la fa més propera, no deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
0: Alguns.
1: Alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
0: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
1: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò... Què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè la gent, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I hi ha l'autor allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima. La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i encara en vi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Patí Blau.
0: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, a Esplugues, això està molt lluny, però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Patí Blau?
1: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Patí Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... Però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres... És interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
0: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
1: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectura n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
0: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
1: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives, i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que la, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que, és a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer, i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
0: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura.
1: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, i tradicions i costums, clar, via la Relat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només, és a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural dintre l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi han 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres, eh? Una cosa és Abril Literari i parlar de llibres, i l'altra, Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, bueno, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre, i no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat, però agafem d'altres que no. És a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats, i amb una exposició, és a dir, una cosa com més, amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
0: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
1: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària i molt personal, però alhora és compartir, i llavors un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tocar autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, oh, parlar de cultura, parlar de llibres, parlar és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran, bueno, que és molt important per la cultura.
0: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs un luxe, i que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
1: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau, i a més podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau, simplement posant tertúlia al Pati Blau ho trobareu, i si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook, i a les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva també anem penjant coses, o sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
0: Doncs Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del pati blau, i seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
0: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva, que el fa possible. Una abraçada per tothom.
1: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç. Una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
4: Hola, què tal? Bon dia.
3: Benvingut a Esplugues FM.
4: Gràcies.
3: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
4: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça, per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea doncs, és fer doncs, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
3: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
4: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyat, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure futbol, doncs benvinguts.
3: Clar, diverses generacions juntes compartint.
4: Clar,
3: aquest
4: jo,
3: esport.
4: Jo, a mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava, i jo amb el meu pare he compartit, i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol, i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
3: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
4: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, em vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me, pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
3: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
4: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie, coneixes qui veus un cop i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda, vull dir, estàs amb gent que veus... Bueno,

0: de tant en quant.
1: Hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser?
0: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva, com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar, el que volem és que guanyi el Barça.
1: I passar-ho bé.
0: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
1: Tota la història aquesta que m'explicaves, que amb tants anys doncs dona per molt, teniu dos llibres, sí, on s'explica doncs una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
0: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en, en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia pel 25, ara sí que me'n recordo, pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
1: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
0: Història de la penya...
1: imatges, imagino.
0: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
1: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en Aviam. Aquest documental, com si vol fer-se soci?
0: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè si estan interessats en alguna cosa, doncs es posin en contacte amb nosaltres.
1: Doncs també deixo els micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part. A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
0: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
1: fer amics.
0: Sí, i a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, mirem de celebrar-ho. Sempre. I,
1: bueno, és millor en companyia.
0: Sí.
1: I una curiositat, feu travesses o no?
0: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no... Conec molt poca gent que faci...
1: Juguen per internet i aquestes coses, no?
0: Aquestes coses jo crec que... A mi no m'agrada, però crec que...
1: Però fer una travessa així en comú...
0: No.
1: Seria complicat, potser, no? De poder triar...
0: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, pren el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
1: Moviment.
0: Sí.
1: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-vos una mica qui sou.
0: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estaríem més bé dintre de l'Avenç, i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç doncs, portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem, bàsicament, ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i en fi, aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entrin.

0: en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem, no sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix, has de tenir els braços en l'aire, i per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres, i si en balles 9 que es ballen a cada ballada, o 35 o 40 que es ballen en un aplec, imagina't.
0: Explica això, què és el de repartir, en què consisteix.
1: Bé, repartir consisteix a fer que tot que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es pica, es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer, és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma, o ja a mesura que anem practicant ens anem posant en forma?
1: Jo penso que, com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los aldegats, se't cansen. Però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, ja n'hi notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans, perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser, no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres, i un plaer, que som veïns de l'Avens, i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Avui tenim amb nosaltres a l'associació ARE de Canvi de LED. És l'associació d'alcohòlics rehabilitats d'Esplugues de Llobregat. Per parlar-ne, per parlar d'aquesta associació, tenim el seu president, que és l'Antonio Sánchez. Benvingut.
2: Gràcies.
1: I a la secretària, que és la Charo Romero. Benvinguda.
3: Gràcies.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: vas amb els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012, la millor resposta.

0: Són les dues del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
5: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar en Jordi Callejo Moya, que prové d'una família originària de Filipines, tot i que ell ja va néixer a Barcelona. Hola Jordi, benvingut al Xerrem d'Arreu, com estàs?
1: Molt bé, gràcies per la invitació. La primera vegada que vinc a la ràdio i estic una miqueta nerviós.
0: Doncs no cal, eh? Que segur que t'expliques molt bé. De quin lloc o de quina illa de les Filipines prové la teva família?
1: Nosaltres venim de General Trias, que és una ciutat que està a les afores de Manila. Estem a 50 quilòmetres de Manila. Manila és la capital de Filipines. I és un poble, per dir. General Trias és la província, dins està el poble que habita, que és d'on soc jo, i és un poble bastant pobre en aquest sentit. Sí, és una ciutat molt pobra.

0: obra i bueno, i és això, no?
1: De què vivia la teva família?
0: La meva família vivia, bueno, feien poca coseta, venien de manera ambulant, qualsevol feina que poguéssim trobar, no, allà. Però sí que és veritat que la meva mare va emigrar molt ràpidament, l'any 76 aproximadament, i llavors, pues, clar, jo no vaig viure, no, tot això. Jo ja jo vaig néixer aquí.
1: Sí, sí. Ella va venir cap a Barcelona ja?
0: No. Ella va començar a l'època dels 80, no? A l'època de Felipe González, que era el cupo. El cupo era, diguem-ne, una regularització massiva de persones estrangeres.
1: Sí.
0: Perquè calia mà d'obra aquí a Espanya en aquella època. Uh-huh. Llavors ella va venir amb un contactat d'origen des de Filipines cap aquí. Uh-huh. Va començar a Andalusia. Llavors el que feien eren... permisos de residència de manera permanent d'un any. Llavors la meva mare, per exemple, tenia que estar, per exemple, a Andalusia un any, anar cap a la frontera de Portugal, mm-hmm. i estar dos dies i tornar una altra vegada. De manera, era un tema burocràtic, no?
1: Sí. I quan va venir a Barcelona?
0: A Barcelona va venir en el 81, crec, sí, 80-81.
1: Està bé.
0: Sí, sí.
1: I es van conèixer amb el teu pare aquí?
0: Correcte, es van conèixer aquí. De fet, en aquella època, en els anys 80, encara la comunitat filipina no estava molt consolidada. Havien filipins, però molts pocs, no? No és la mateixa comunitat que hi ha ara al districte de Ciutat Vella, en aquest cas, no? Que va ser, que és el Raval. I bueno, sí, es van conèixer i bueno.
1: El teu pare també és filipí?
0: Correcte.
1: Està bé, perquè la comunitat filipina es manté bastant, no? Que aquí us trobeu els filipins entre vosaltres i això.
0: Sí. De fet, la comunitat filipina s'aglutina i es concentra en el districte de Ciutat Vella, més en el Raval.
1: Sí.
0: Que és per un tema més cultural i també perquè les feines que tenen, la majoria que treballen al servei domèstic i hosteleria, tenen a prop, diguem-ne, les feines, i això els hi facilita molt. I tenen una cultura de dir, ui, per a mi l'extraràdio, la perifèria de Barcelona, s'agafa molt lluny. Llavors, sí que és veritat que, per exemple, al Raval hi ha moltes tendes, molts supermercats que venen productes asiàtics.
1: Sí, sí.
0: Llavors,
1: sí, sí.
0: Ells, creguis o no, es senten, pues, com una miqueta a casa.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, també, per exemple, els dissabtes i els diumenges es fa la missa i es fa en Tagalog, que és l'idioma oficial de Filipines.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I llavors creus o no, pues, se senten molt ben acollits, no?
1: Clar, inclús a l'escola, no? Acostumen a anar molt, els filipins, molt a la mateixa escola?
0: Bueno, de fet, filipins a la mateixa escola del Raval, al Raval, per ser exactes, diria que, per exemple, el Badrona Àngels, hi ha un col·legi que es diu Badrona Àngels,
1: sí.
0: Que el 80% és d'origen filipí. És una autèntica barbaritat. De fet, es va fer un estudi, es van fer diversos estudis,
1: sí.
0: Dient, això és increïble, no? Que
1: clar.
0: El 80% de l'alumnat, per exemple, d'alguna aula, per exemple, siguin filipins.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I, bueno, com el Badrona Àngels, l'Escola Laurel i altres col·legis, pues sí, perquè és el que comento abans, que la majoria es concentra, la comunitat filipina es concentra al barri del Raval.
1: I la teva mare, aquí a Barcelona, com es va obrir camí?
0: Van ser passes bastant complicades, no? Vull dir, clar, immigrar no és fàcil per ningú.
1: No.
0: Perquè has de deixar la teva família, has de deixar la teva casa, o has de deixar pràcticament tot. Llavors, ella va començar a treballar per una família molt adinerada. Va tenir la sort que aquesta família es va portar molt bé amb la meva mare, i llavors va poder aconseguir el que és la residència permanent i després la nacionalitat. Una vegada que ja va tenir la nacionalitat, ja se li van obrir les portes,
1: clar,
0: ja, perquè ja era espanyola de ple dret.
1: Sí. I va poder treballar d'altres coses.
0: Correcte, sí.
1: Sí,
0: sempre el servei domèstic, i també la meva mare és infermera, també va poder aspirar a treballar a una residència com a infermera,
1: sí.
0: Perquè aquests estudis, per exemple, els va fer amb a Filipines, la carrera se la va treure a Filipines. Mira. El problema d'això, que segons quins països, el tema dels convenis, el tema de les homologacions, doncs clar, Espanya té molt pocs convenis en el tema de les homologacions. Llavors aquí va tenir que treure un curs d'auxiliar de geriatria, alguna cosa, per almenys poder compatibilitzar els seus estudis d'infermeria amb això.
1: Clar.
0: Perquè si no, no podia exercir en aquest cas.
1: Uh-huh. A nivell familiar, parleu tagalo?
0: A nivell familiar, parlem tagalo. Sí, jo sóc el gran dels tres germans. Jo parlo tagalo. El problema que les noves generacions que estan ara, que neixen, no? Ara,
1: sí.
0: Els 90, 2000, ja no agafen l'idioma del tagalog, perquè el problema d'això que s'està perdent molt, perquè ja la comunicació dels pares als fills és al català o a l'espanyol. Mm. Llavors perden una miqueta d'interès d'aprendre l'idioma tan bonic com és el tagalog.
1: I tant, és una llàstima.
0: Jo tinc la sort de poder ser bilingüe, parlar català, castellà i tagalog, i és que de fet el tagalog el parlo perfectament i l'escric perfectament.
1: Clar.
0: Però això de què comentes del tema de l'idioma, jo vaig aprendre a parlar tagalog perquè la meva mare, clar, encara no sabia parlar molt bé l'espanyol, llavors què passa?
1: Te'l parlava.
0: En tagalog, pràcticament parlava.
1: I amb els teus germans ja no els hi han parlat tagalog.
0: Que, de fet, ells entenen una miqueta, però no podríem mantenir una conversació. És una pena.
1: I tant.
0: És per les noves generacions, repeteixo, és que està passant molt, que s'està perdent molt l'idioma.
1: Quin greu, quin greu. A tu et van posar un nom ben català?
0: Sí, Jordi.
1: Com és això?
0: Va ser perquè jo vaig néixer a l'Hospital del Mar. Llavors la meva mare, de fet, no tenia molt clar quin nom ficar-me. Llavors les infermeres mateixes de l'Hospital del Mar, això és molt curiós,
1: sí,
0: li van dir: escolta, mira, saps què? Jordi és un nom molt bonic.
1: I tant.
0: Llavors, clar, la meva mare va dir: és que jo vull que el meu fill tingui arrels catalanes, i de fet per això
1: que bé,
0: em dic Jordi.
1: Que bé, que bé. I quina trajectòria acadèmica has seguit tu?
0: Jo vaig acabar estudis d'administració i sistemes i xarxes, tot el que és en l'àmbit tecnològic. Ara estic també en temes d'intel·ligència artificial i també amb una miqueta ara estic amb el tema de l'intel·ligència artificial, però a nivell social, no? I tot el que comporta, els prejudicis i els pros i els contres, diguem-ne, per ser exactes. I ara m'estic formant molt amb el tema de la intel·ligència artificial, independentment del tema de les cooperatives el meu voluntariat en els moviments antiracistes.
1: Mm-hmm. Tu deus dedicar tantes hores a la feina com al voluntariat, no?
0: Correcte.
1: Perquè fas moltes coses.
0: I és que la meva vocació realment és l'antiracisme.
1: Uh-huh.
0: Perquè ja que estic veient com pateixen moltíssimes persones,
1: clar,
0: em sento impotent. Llavors, si jo puc ajudar en tot el que pugui, ho faré.
1: Com se't va despertar aquesta consciència social?
0: Perquè vaig veure moltes injustícies, però ja de ben petit, no? De ben petit. Què passa? El tema del racisme en si fa anys no estava al centre de les polítiques ni al centre de ningú. Mm-hmm. Llavors no es prenien en sèrio. Què passa? Ara que, per exemple, aquí a la comunitat autònoma, aquí a Catalunya, ha hagut un augment d'un 30% de població, els fluxos migratoris, creguis o no, aniran en augment, perquè, clar, hi ha conflictes bèl·lics, canvi climàtic, refugiats climàtics, i és inevitable. El que és la Catalunya d'avui no serà la que serà d'aquí als pròxims 10 anys o 3 anys, serà totalment diferent, la Catalunya.
1: I tant. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: Vas exercir de conseller del districte de Ciutat Vella per part d'Esquerra en l'anterior legislatura, i com valores l'experiència?
1: Aquesta és una pregunta bastant complexa, no diria no complicada sinó complexa. Sí que al principi va estar molt bé. Lo que, saps què passa? Ja sigui, no vull parlar en persona, no com a Esquerra, sinó a nivell de tots els partits polítics, que a vegades sí que vaig fer molt bona feina, no? al districte de Ciutat Vella, no? Perquè em vaig implicar molt en la comunitat filipina, vaig intentar fer proposicions, pregs i preguntes de la comunitat filipina. De fet, una de les coses molt importants que van fer, no? Van donar la que és la Sister Macrina. Sister Macrina és una referent de la comunitat filipina que treballa a la Federació de Calipi, que és una federació que aglutina totes les associacions filipines, i a proposta del districte vam aconseguir que la Sister Macrina tingués la medalla d'honor, en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona. Llavors he portat moltes coses a nivell de districte, als plenaris, com per exemple va haver-hi una època que van haver-hi, amb perdó, molts suïcidis. En tema salut mental va haver-hi molts problemes de salut mental en la comunitat filipina. També teníem un problema de drogues. Tenim un nicho de persones que tenen una drogodependència i són d'origen filipí, i les institucions pues, els estan donant una miqueta a l'esquena, i llavors vaig intentar també fer coses allà, perquè aquesta problemàtica ja fa temps que arrossega ja l'Ajuntament. Llavors, clar, estem parlant de malalts. Llavors, jo vaig intentar incidir una miqueta dintre del districte, a veure què podíem fer, què podíem oferir. Sobretot és molt important el poder contactar més intèrprets, per exemple, d'origen filipí, no? Hi ha molt pocs. Què passa? Tenim una barrera lingüística molt gran. La majoria no saben parlar, i clar, això és un problema molt greu.
0: Segur. Tu has sigut el primer filipí a Barcelona i a Espanya a tenir un càrrec institucional. Has obert camí en aquest sentit?
1: Sí, he obert camí. De fet, em sento molt orgullós, de fet, i de fet els meus compatriotes es senten molt orgullosos de que jo hagués arribat, no?, a tenir un càrrec polític, no? I sí que és veritat que he obert el camí, perquè ara tenim un company d'origen filipí, però bueno, d'un altre partit, que ara també és conseller de districte i porta que moltíssimes coses també. Però és el que dic, no? Per a mi, tots els districtes, l'Ajuntament de Barcelona ha de ser el reflex de la societat. Com deia abans, aquí a Barcelona ara mateix s'han fet estudis, tenim quasi, repeteixo també, com un 30-35-40% d'origen immigrant racialitzat, i ha de ser reflex a la societat, també a les institucions, perquè les polítiques no es fan soles, les polítiques per a les persones racialitzades i immigrants les hem de poder decidir nosaltres també, perquè som els primers implicats en això.
0: I tant. Tu has patit racisme en l'àmbit laboral. Què va passar?
1: Sí. A veure, jo vaig patir racisme a l'àmbit laboral i vaig tenir una afectació molt greu degut a això. Sí que és veritat que és un tema bastant complicat per a mi, perquè ho he passat molt malament i prefereixo... I a part que està judicialitzat tot això, i llavors prefereixo no...
0: Encara no hi ha una resolució al respecte, no?
1: No hi ha sentència ferma ni res, però sí que hi ha molts procediments judicials oberts. Llavors, clar, és el que dic, aquí a Barcelona no hi ha jurisprudència en l'àmbit laboral per racisme. Jo el que volia en aquest cas és poder obrir aquest meló de dir, escolta, el racisme no surt gratis.
0: Llavors, no hauria de sortir-hi.
1: Correcte. Jo sí que m'agradaria recalcar una cosa. Vull donar les gràcies a entitats com Sos Racisme, la ONG, l'Oficina Antidiscriminació de l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de la Generalitat del Tracte i No Discriminació, que van estar fent seguiment del meu cas, perquè repeteixo, encara no tenim jurisprudències de racisme en l'àmbit laboral. Però saps per què? Perquè la gent té por. Yeah. Les persones racialitzades i les persones immigrants tenen molta por de renunciar per les represàries laborals que puguin haver
0: Sí. És que clar, s'hi juguen molt. Tu ets actiu en diferents moviments veïnals en lluita contra la gentrificació i l'especulació immobiliària. Com veus el panorama?
1: Jo, de fet, és molt curiós perquè jo, de fet, vaig començar a... Bueno, em vaig ficar en política, jo no, realment perquè l'activisme que feia el Raval vaig ser una miqueta referent en aquest sentit, perquè van ser el segon edifici que va comprar l'Ajuntament de Barcelona. Jo t'explico breument el que va passar. Jo vivia a unes finques, al carrer Lancaster, al costat de les Rambles, que molta gent era de renta antiga i contractes de paratge vulnerable. Què passa? En l'època del 2017-2018 va haver-hi el boom de les inversions. Venien fons d'inversió a comprar edificis sencers.
0: Sí.
1: Llavors hi havia la propietària d'aquests edificis volia vendre aquests edificis a una inversió. Llavors em vaig ficar en alerta perquè, clar, jo feia 30 anys que vivia aquest pis. Llavors dic, què puc fer? Llavors vaig parlar amb els meus veïns i fem una pancarta, anirem a les audiències públiques, als plens, anirem a tot arreu, a picar totes les portes, i vam aconseguir que l'Ajuntament de Barcelona comprés els edificis per 10 milions d'euros.
0: Oh, que bé.
1: I ara dels 42 veïns, pues ara mateix tots tenen un pis de protecció oficial.
0: Oh, i tu també ets molt actiu en diferents moviments antiracistes.
1: Sí.
0: En què consisteix el teu activisme?
1: Clar, és que jo en diferents moviments, estic a el racisme, a Unitat contra el Fascisme i el Racisme, UCFR, i bueno, i ara amb una cooperativa que es diu Black Culture. No, bueno, la nostra feina simplement que vull dir, és una lluita unitària, no? Per exemple, quan anem a les manifestacions a favor de Palestina, quan fem alguna xerrada, no? Per exemple, vam fer una xerrada a l'àmbit laboral del racisme en l'àmbit laboral, fem xerrades, formacions, vull dir, implicar la gent gent, sobretot que s'uneixi al moviment unitari, perquè el racisme ens és un problema col·lectiu. No és un problema personal d'un, sinó és una cosa que ens interpel·la a tots.
0: I tant, i ens hi hauríem de sentir interpel·lats.
1: Correcte.
0: I actuar al respecte, no? Els asiàtico-descendents patiu prejudicis i estereotips singulars?
1: Com? Sí, desgraciadament sí. Quan parlem de... aquí que m'havies dit això, descendents, no? Estem parlant, per exemple, dels xinesos, tailandesos, filipins. Per part de l'Occident, dels occidentals,
0: sí.
1: Per ells són tots xinos.
0: Sí.
1: Llavors és un estigma que no poden diferenciar que és un filipí, un tailandès o un xino.
0: Ja.
1: Llavors, clar, això, que dius, escolta, jo no sóc xino, jo sóc filipí, jo no sóc tailandès, jo sóc...
0: Perquè encara entre els xinesos i els coreans ho podries dir, no? Però...
1: Clar, no sé, llavors, clar, creguis o no, pues això per a mi personalment és una falta de respecte. Igualment, tu li pots preguntar de manera respectuosa, no? Però clar, no són tots xinos, perquè tinguem els ulls rascats
0: clar,
1: o tal, no.
0: Clar, és veritat. I les dones encara deuen estar més estigmatitzades.
1: Sí. Aquí tenim un problema bastant greu. Jo, de fet, les dones filipines, sobretot, estan molt estigmatitzades perquè totes les dones filipines tenen, diguem-ne, tenen una fama de treballar al servei domèstic.
0: Sí, aquí.
1: A Catalunya i a Espanya.
0: Sí, perquè es diu això amb tot despectiu. Tens una filipina a casa.
1: Correcte.
0: Sí.
1: Llavors, això és també quan vaig estar al districte, i són coses que també parlo amb la comunitat, amb l'ambaixada, de poder canviar aquesta dinàmica, no? I de dir, escolta, els filipins també poden treballar d'altres coses i no només això.
0: Què creus que s'hauria de fer perquè les persones racialitzades tingueu més visibilitat?
1: Jo sempre ho he dit, ara mateix perquè nosaltres tinguéssim més visibilitat abordar les institucions. Perquè jo vaig fer un estudi, no, per a, vaig fer un article no fa molt per a l'Ajuntament de Barcelona, i dels 41 regidors que hi ha a l'Ajuntament només hi ha una persona racialitzada. Uh-huh. És una autèntica vergonya.
0: Sí, sí.
1: Consellers de districte et podria dir amb les mans comptades, són 138 ara mateix, no sé exactament, 5, 4. Uh-huh. Una, això és una autèntica vergonya.
0: Uh-huh.
1: Quan estem parlant que hi ha barris sencers on hi ha persones plenament en ple dret i tot racialitzats, estrangers, immigrants.
0: Que suposo que estaria bé fer, ni que fos la qüestió dels cupos com es fa amb les dones, no?
1: Correcte.
0: Perquè encara que no sigui l'ideal, però d'entrada
1: correcte,
0: és parar el cop, no?
1: Correcte, és el que dic, no? Perquè jo per experiència, jo conec, bueno, per experiència meva pròpia, hi ha molts partits que utilitzen les persones racialitzades i immigrants com una quota.
0: Clar, clar,
1: a les
0: clar.
1: Llistes.
0: Sí.
1: Llavors, això és una autèntica vergonya.
0: Clar,
1: també.
0: Clar.
1: I jo, mira, jo ho denuncio públicament aquí.
0: Uh-huh.
1: He fet algun article denunciant aquesta situació, que no se'ns utilitzi pues, el nostre color de pell.
0: Clar.
1: Simplement per un tema electoral, no? Amb fins
0: sí,
1: electorals.
0: Sí. Estaria bé. Mira que el Roger, el tècnic, diu que se'ns acaba el temps del programa, ha passat molt ràpid. Doncs no sé, espero que puguis seguir treballant per aquestes causes tan justes per les que treballes i que no et cremis, com es diu vulgarment, no?
1: Sí.
0: Que
1: sí, sí.
0: És molt necessari tot el que feu.
1: Moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies per l'invitació.
0: A tu per accedir-hi.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Carpe Diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
5: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
6: Al carrer,
5: al comerç,
7: al lleure,
5: a les oficines,
6: als patis de les escoles,
7: als bars,
5: als hospitals.
7: Si vols que el català se senti,
5: parla'l.
8: Tria'l.
7: Reclama'l.
8: Activa per la llengua.
5: És urgent. Fes-ho ara.
8: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
7: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
10: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria Dolores Lafuente, que va néixer en un petit poble de Galícia anomenat Carballeda de Valdeorras, a la província d'Ourense. Diu que no, em vaig apuntar malament el nom del poble. Digues.
1: El meu poble és Petín de Valdeorras.
0: Ah, d'acord.
1: Carballeda no.
0: Ah, d'acord.
1: Carballeda, bueno, està ja, no queda molt lluny, però hi ha uns quants quilòmetres.
0: Doncs jo vaig mirar i el que s'assemblava més a el que m'havies dit, doncs no. Em va semblar que era aquest.
1: Bueno, no. és la comarca, eh?
0: Ja,
1: o sigui,
0: ja,
1: que no
0: ja,
1: passa
0: ja.
1: Res perquè és la comarca de Valldeorras.
0: Sí, i són semblants.
1: Pues te tinc que dir que Carballeda no el conec.
0: Ah, ja.
1: No el conec, no he estat mai allà. Però bueno, sé que està a la zona i que bueno, que està allà a prou.
0: I em pots descriure el poble on vas néixer, tu, doncs?
1: Bueno, el poble on néixer, diuen que és un poble en encant.
0: Yeah.
1: Perquè és un poble molt... és petit, però està a la riba del riu Sil.
0: Sí.
1: I és molt maco, té molta vida, a més la gent allà té molta vida, fa moltes coses. I bueno, no hi ha gaire a destacar del poble. És un poble típic de Galícia, de les cases totes són de pedra i tenen el sostre de pissarra. I bueno, és un poble, jo si vols te mostro una foto perquè facis una idea de com
0: ja,
1: és
0: després, però com que per la ràdio no es veu la foto.
1: Sí.
0: En tot cas me la descrius.
1: Pues sí. Això, és un poble d'uns 500 habitants, havien tingut 1.800 habitants, però ha perdut molta la població.
0: Clar, és el que passa en aquests poblets.
1: S'ha convertit en un poble petit, però bueno, té uns carrers molt estrets, molt típics, molt antics i bueno, està bé, el poble està bé.
0: I la teva família com era?
1: La meva família era molt gran.
0: Sí.
1: Sí, hi havia la meva mare eren 7 germans i llavors havia molts tios, els cosins, érem una gran família, sí. I ens reunien tots a la casa del meu avi, que el meu avi tenia una casa molt gran.
0: Sí.
1: I allà ens reuníem tots els diumenges o de festiu quan es podia, i allà pues mira, els nens jugaven molt en un espai que li deien la solaina. La solaina era com una terrassa coberta i allà com plovia molt, perquè sempre plou allà, sempre, bueno, ara no tant, però abans plovia moltíssim, pues allà estaven tota la tarda jugant els cosins, els amics, mentre els grans pues feien les seves coses dins i ho passava molt bé. Sí, jo recordo a casa del meu avi se menjava molt la castanyes, per supost, els raïms, perquè les cosechaven vi. Eren vinaters. I les uves passes.
0: Ah, mira.
1: Les uves passes, sí.
0: La del raïm, no?
1: Sí. I bueno, pues, passaven allà pràcticament després del col·le, sortien i cap allà no s'anaven a jugar, perquè és que al carrer no podies.
0: Ja.
1: Yeah. Feia fred, plovia.
0: Sí.
1: I bueno, jo tinc molt bons records de la meva infància i de mal poble. No puc dir que ha sigut una infància difícil de faena. No. Jo era filla única, els meus pares me cuidaven molt, en casa no eren rics, però teníem de tot i vivíem bé.
0: Sí.
1: Llavors la meva infància ha estat entrenar al col·le i jugar al carrer, com qualsevol de poble.
0: Sí,
1: ha sigut una bona infància i una bona estància allà.
0: Que tot i ser filla única, tenies molta relació entre la família extensa i els cosins.
1: Sobretot amb els cosins, sí, perquè a mi no m'agradava estar sola a casa. Jo, quan tenia un moment, jo m'escapava. I bueno, pues jugava molt al carrer o si no m'anava a casa dels meus cosins. Sí, que allà ho passava molt bé.
0: I de què vivíeu, la família?
1: Pues el meu pare treballava en dragados i construccions, però a part d'això nosaltres teníem, nosaltres i tots allà eren pagesos, teníem finques i cosechaven vinyes, tenien vinyes. I eren vinaters, recollien la uva, nosaltres la venien, la compraven, bueno, aquestes coses, sí. Perquè allò és una zona com a Penedès, és una zona de
0: vinícola.
1: Llavors, allà tothom té la seva terra, com les seves vinyes, i fa vi. Que nosaltres vivíem d'això, i del que treballava el meu pare a Dragados.
0: Està bé, no? I teniu la comarca del Bierzo molt a prop, oi?
1: Sí, la comarca del Bierzo per nosaltres és una referència. Perquè nosaltres crec que estem més lligats al Bierzo que a Galícia. Estem a la Franja. Llavors tenen les mismes costums, el mateix menjar, l'arquitectura rural és la mateixa, tenim moltes afinitats en el Bierzo. I nosaltres quan nos escapem, anem a prendre una copa a Capaferrada o Villafranca. Això són els nostres punts de trobada. I sí, sí, tenim molta relació amb el Bierzo.
0: Què compartiu amb aquesta comarca?
1: Doncs pues mira, compartim pues això, el vi. Allà es fa un mencia boníssim. Nosaltres també ho fem. I després compartim pues, moltes coses. Per exemple, els menjars. Nosaltres, ells tenen un botillo, nosaltres tenim una androlla. Ells fan les empanades, nosaltres també les fem.
0: Sí.
1: I parlen en gallec.
0: Ah, sí?
1: Hi ha una zona
0: del
1: Bierzo que es parla en gallec. Sí, sí.
0: A casa vostra parlàveu gallec?
1: Mira, com tu sabes molt bé, en aquella època no es parlava gallec amb jo, com aquí tampoc es parlava en català, perquè estava prohibit. A l'escola ni parlar-ho.
0: No.
1: I a casa, els meus pares, és curiós, perquè a mi me parlaven en castellà, però ells parlaven en gallec. Però bueno, havia que parlar castellà perquè això era de bona educació, era d'una persona bé i una persona culta, i etcètera. Bueno, com aquí, més o menys, per el que jo escolto i el que he viscut. Llavors, sí, sí, a nosaltres, els nens, ens parlaven en castellà. Encara, i sempre, jo amb els meus cosins parlo castellà. No es parla gallec. Ara comencen a parlar gallec, eh? Ara hi ha la generació jove que ha anat a l'escola, a la universitat, sí que hi ha un interès per parlar gallec, i de fet es parla molt més que se parlava abans. Però quan nosaltres érem petits, això no, ni que te sentissin pel carrer, perquè, escolta, què diran, que parles gallec, no? Això està mal vist, no es pot parlar.
0: Tu vas estudiar al poble?
1: Jo he estudiat al poble, sí, fins al batxiller. Jo he fet el que abans feia al COU. Te recordes del COU?
0: Sí, i tant, sí.
1: Jo he estudiat allà en el COU.
0: Doncs tenia molt bones instal·lacions, no, el poble, per lo petit que era.
1: Bueno, en el poble tenien l'escola nacional. Però després hi havia les monges en un poble del costat, que era més gran. I allà jo he estudiat el batxiller i fins a COU. A les monges. Tenien que caminar com 3 quilòmetres, cada dia anada i tornada.
0: Bueno, t'estalviaves el gimnàs, ja.
1: Del gimnàs, no hi havia autobús. I pensar que els meus pares no es podien portar, això era impensable. Aquí cadascú tenia les coses seves. I tu t'espavilaves i anaves.
0: Si
1: feia fred, si feia calor, però havia que anar. Però bueno, va estar bé, perquè anàvem molts, una colla, i ens ho passàvem molt bé pel camí.
0: I tot i tenir tants bons records del poble, no?, i de la teva infància i primera joventut, vas decidir marxar. Per què?
1: Perquè jo havia acabat el batxiller i havia pres una decisió: o anar a la universitat o veure el món. I jo volia veure el món, i sobretot veure el mar, que jo no l'havia vist mai. Jo havia sortit d'allí, sí, havien anat a Ponferrada, a León, a Orense, però no tenien mar, i jo pues volia conèixer el mar. Llavors la meva mare tenia una cosina aquí a Barcelona que estava allà de vacances, i me va oferir si volia venir amb ella de vacances un mes o dos a Barcelona, i jo m'enganxa de seguida. Diu, sí, jo vull anar, i he vingut aquí. Llavors aquesta gent pues estava bé econòmicament, vivien en Santa Carlota, tenien un apartament a Sant Feliu de Guíxols. Jo, el mes d'agost m'ho he passat a Sant Feliu de Guíxols. Per mi allò va ser...
0: Oi.
1: Ja t'ho pots imaginar.
0: Sí, com si t'haguessin deixat anar, no?
1: Sí, per mi la platja, anar... Perquè, a més, aquesta família tenia dos nens de la meva edat i tenien unes mobiletes.
0: Sí.
1: Allà tot l'estiu corrent les mobiletes, jo de paquete, però pues, anaven a Sagaró, a Lloret de Mar... Pues, i ho va passar molt bé. Quan es va acabar això, jo ja no volia tornar.
0: Clar.
1: Per al disgust dels meus pares.
0: Home, i tant.
1: I del meu avi. El sí, meu avi s'ho sí, sí. emprenyat moltíssim. A llavors m'han dit, bueno, pues mira, si no vols venir, és la teva vida. Els meus pares m'han donat sempre molta llibertat. Però tens que fer alguna cosa, tens que preparar-te per treballar.
0: Clar.
1: A llavors vaig a treballar en una botiga, a Plaça Catalunya, i quan sortia m'anava a l'escola.
0: Mm-hmm.
1: De nit. I allí vaig fer un graduat, no un graduat, era un... Allà, en aquella època es feia comerç i indústria.
0: Sí.
1: I jo vaig estar 3 anys en comerç i secretariat, i quan he acabat, pues jo he trobat feina de seguida.
0: Ja. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Ah, sí.

0: vista.
1: Te'n recordes de la impressió que et va fer veure el mar per primera vegada?
2: Sí, sí, sí. Quan jo he arribat a Barcelona, clar, tothom sabia que jo no havia vist el mar i que volia veure el mar. Llavors me van portar a Rompeolas.
1: Uh-huh.
2: I jo quan he vist allò, jo dic, esto es immens.
1: Clar.
2: I a més té una ratlla, o sigui, és l'horitzon i no es veu més allà de l'horitzon, però a mi sí. M'agradaria veure més, a veure què hi ha més a l'altra banda.
1: Yeah.
2: I vaig estar un rato mirant i mirant i mirant i contemplant el color blau, que feia un color blau. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No l'olvidaré mai, no l'olvidaré mai. Va ser una cosa que em va impressionar.
1: Sí. I després la platja devia ser diferent.
2: Clar, oi, la platja estava plena de xiringuitos, de no sé si hi havia ja aquelles casetes que havia.
1: Sí, per canviar-se.
2: Sant Sebastià i els orientals, sí, sí, i tot, sí, allò. Sí. Sí, no, jo en això no m'he fixat. Jo que no. M'he fixat és al mar, que era de color blau,
1: clar,
2: i
1: clar.
2: Que tenia una ratlla i jo que no podia veure una passella,
1: sí, sí, sí,
2: de la,
1: sí,
2: ratlla.
1: Sí, sí, sí. Però de la platja devies disfrutar Sant Feliu, bàsicament.
2: A Sant Feliu. Oh, i a la Sant Feliu i Sagaró.
1: I tant. Sí,
2: perquè
1: sí, sí.
2: No nos deixava que entrara a Sagaró, perquè això era privatíssim.
1: Sí, era del senyor Encesa, que
2: sí.
1: Tenia allà l'hotel.
2: Però
1: sí,
2: nosaltres nos colàvem per unes altres parts, allà amb les mobiletes, i les deixaven entre els pins i baixaven,
1: clar,
2: a la playa,
1: clar.
2: I caminaven pel camí de Ronda.
1: Sí,
2: també
1: sí, sí,
2: això
1: sí, sí.
2: Me va impressionar molt. Clar, eren coses molt diferents a les que jo havia viscut.
1: Clar, clar, clar.
2: Jo estava entre els pins, allí no havia...
1: Sí.
2: I res més que pins.
1: Uh-huh.
2: I xopos i arbres molt diferents als que havia aquí.
1: Clar. I els teus pares, després del disgust, van venir a Barcelona ells o et venien a veure sovint?
2: No, sovint no, però van venir, sí, un parell de vegades.
1: Només un parell,
2: no,
1: de vegades?
2: No, només un parell de vegades.
1: Oh.
2: No, no. Ells ja estaven bé, ells sabien que jo estava bé. Jo anava a Navidad i anava... a estiu, Setmana Santa, i bueno, pues no parlaven molt per telèfon, però no van venir. Dos vegades van venir, sí,
1: uh-huh. Sí. I tu que dius que vas trobar feina de seguida després de fer comerç i necessitaves el català per la feina?
2: Sí, jo vaig trobar feina en una empresa tèxtil que, per curiositat, la direcció de l'empresa i el capital, la societat, era de Madrid.
1: Ah, mira,
2: és curiós això,
1: sí.
2: Eh? Però aquí tenien una delegació molt important i el director de la delegació, aquell senyor parlava en català, entenguessis o no entenguessis, a ell li donava el mateix.
1: Uh-huh.
2: Te donava les ordres i te demanava coses en català i bueno, jo, clar, jo quedava així, si jo tenia un company al costat, jo, però què m'ha dit això?
1: Yeah.
2: I clar, i jo amb el temps m'he donat compte que això no podia ser.
1: Sí, sí, sí,
2: això
1: sí,
2: no
1: sí.
2: Pot ser, perquè... I llavors vaig anar a... Al carrer Mallorca,
1: sí.
2: Havia el que es deia la normalització lingüística.
1: Sí, el consorci. Sí.
2: El consorci, oi?
1: Sí.
2: I vaig estar allà dos cursos aprenent, ah. I ja, pues, ja, pues, bueno, ja podia parlar en català con aquel senyor, ja va anar tot més fluid i
1: sí,
2: ja,
1: sí,
2: bueno,
1: sí,
2: parlava,
1: sí,
2: en català, sí, normalment.
1: I ara... Vas amb un grup del Xerrem d'aquí de,
2: sí,
1: de Magòria, del centre,
2: sí,
1: cívic. Què ho fas per mantenir el català?
2: Ho faig per mantenir el català perquè, mira, m'ha passat una cosa molt curiosa. I jo, quan m'he jubilat,
1: sí,
2: m'he donat compte que jo no parlava català perquè no tenia qui parlar català. Perquè les meves amistats,
1: sí,
2: que també eren d'aquí, em parlaven en castellà.
1: Yeah.
2: I jo deia, perquè parlem en català. No. Nosotros hemos conocido en castellano, no nos es posible hablarte en català. I no parlen, en català, eh?
1: Ja, ja, ja.
2: No parlen. I és curiós perquè l'altre dia he vist a una, la Montse, i me dic, Montse, voy a ir a la ràdio. Ni sí que vas a hacer la ràdio. Pues voy a hacer un programa en català. Dice, pero si tú no sabes hablar catalán.
1: Oi?
2: I digo, Montse... Clar, jo amb ella no parlo català,
1: clar,
2: perquè
1: clar,
2: ella
1: clar.
2: Sempre m'ha diu que no, que ella parla en castellà. Llavors no té ni idea si parlo en català o no parlo català. I
1: clar.
2: Fa 40 anys que la conec.
1: Sí, exacte.
2: Però no parlen... No,
1: t'has
2: no.
1: D'imposar.
2: Sí, sí, sí, però no parlen en català quan ens trobem. No. Llavors, jo per això, quan he trobat el grup de la Rosa,
1: clar.
2: Digo, és la meva oportunitat de seguir aprenent més i
1: sí.
2: Continuar mantingut
1: el català.
2: No, jo no parlo.
1: Ai... Però tu has de començar a parlar en català amb tots els que et parlen castellà,
2: no,
1: i al
2: ja
1: final
2: faig,
1: es passaran.
2: Ja ho sí. faig, però bueno, les
1: sí,
2: amistats,
1: no, no, costa, costa.
2: Amb qui te relaciones,
1: costa, és la llengua afectiva.
2: Sí, sí, és la llengua afectiva, tu ho has dit.
1: Sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. El Dia Internacional de les Llengües Maternes vas participar a la Tota Veu amb un poema preciós que es diu O falar des fades, que és una lloança a la llengua, no?
2: Sí.
1: Per què el vas triar?
2: Bueno, ho vaig triar perquè m'ha semblat un poema preciós.
1: Sí, sí, que és molt
2: perquè
1: maco.
2: És com una oda al gallet, en aquell cas. I a més, pues, mostra molt bé els sentiments del poeta que ho ha escrit,
1: uh-huh.
2: que per a ell era el màxim. És un poeta, Lamas Carvajal, del segle XIX, a final del segle XIX, que bueno, ha sigut un galleguista i ha tingut molta implicació en tots els temes polítics i de llenguatge de Galícia. Llavors jo ho he estat mirant i diu, pues aquell poema és preciós.
1: I tant.
2: I sí, sí, ho he presentat, m'ha dit la Rosa, sí, està molt bé. I diu, bueno, pues ja ho tenim.
1: Veus que bé, sí, sí, el vaig trobar molt maco. A tu, bueno, deies al començament que tenies ganes de veure món i de viatjar. En quins països has estat?
2: Bueno, jo no he sortit d'Europa.
1: Ah, bueno, però Europa ja és gran.
2: No he sortit d'Europa, llavors, però tampoc m'ha cridat l'atenció cruatar a l'oceà per anar a Estats Units, per exemple, que no.
1: Sí.
2: Pues he estat en França, en Anglaterra, clàssica, Itàlia, m'agrada moltíssim, he estat diverses vegades.
1: Uh-huh.
2: He estat a Malta i he estat a Alemanya.
1: Uh-huh.
2: I he estat en Polònia. Bueno, el que es diu Europa.
1: Està bé.
2: No havia estat més lluny.
1: Guai, no? Però ja has satisfet la curiositat, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Bueno, encara queda, però és que
1: i
2: les
1: tant.
2: Coses estan tan malament que no sabes què. M'agradaria molt anar als països àrabes, però clar.
1: Uh-huh.
2: Llavors ara és una mica complicada, però jo no he estat en Àfrica, no he estat en Egipte.
1: Ja. Yeah.
2: I llegit a mi m'interessa.
1: Home,
2: per història.
1: Sedueix, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però no està, ja aniré si algun dia cal, no sé.
1: I la jubilació com la vius?
2: Bueno, jo la he viscut, perquè ara ja m'he acostumat, però al principi sí que ha sigut un pal, eh? Això d'aixecar-te un dia i dius, jo ara què faig?
1: Yeah.
2: Jo ara què tinc a fer? No tinc a fer res. Pues, al principi pues, sí, sí, m'agradava i guaidia d'això, però després he donat un baixón,
1: sí.
2: I he dit, no, aquí hi ha que fer coses i posar-se les piles i ocupar el temps, perquè
1: clar.
2: Si no, és quan m'he posat a fer voluntariat o con les de Sant Egidi i anar al gimnàs, fer ioga i anar al xerrenc i fer totes aquestes coses que t'ocupen una mica de temps.
1: I tant. Tot quin tipus de voluntariat feies a Sant Egidi?
2: A Sant Egidi sortien a la nit, tarda nit, sobre les 8, un grupet de senyores, i el que feien era repartir menjar a la gent que estava pel carrer.
1: Uh-huh.
2: I sobretot xerrar amb ells.
1: Ja. Yeah.
2: Perquè ells deien que trobaven menjar en qualsevol part. Diu, nosaltres aixequem la tapa d'un contenedor i allà trobem de tot.
1: Sí. El
2: que necessiten és... Ells volen diners, de fet.
1: Ja.
2: Per enviar-les a les seves famílies.
1: Fixa't.
2: Perquè allà per al barri de Sant Antoni hi ha molts romans.
1: Sí.
2: I aquesta gent ve aquí, però necessiten enviar diners a la seva família. Que viuen pitjor que ells, diuen.
1: I tant, però amb lo malament que ells viuen aquí...
2: Pues allà diuen que encara vivien pitjor.
1: Mm-hmm.
2: Perquè aquí la gent les ajudava, però allà la gent no els vol.
1: Mm-hmm.
2: I feien aquesta tasca, anàvem pel carrer, trobaven, xerraven amb ell, coneixien els seus problemes, l'ajudaven, i bueno, i feien això.
1: Eren dels que recollien ferralla, aquests romans dels que parles?
2: No, aquells no recollien ferralla, no. Eren famílies senceres.
1: Sí.
2: Vivien allà a l'Avinguda Mistral. Però allà se movien.
1: Sí.
2: I allà estaven. I, bueno, pues, i hi havia unes altres persones que dormien als caixers que no eren romans. També hi havia gent d'aquí, eh?
1: Ja. Sí,
2: gent
1: sí, sí.
2: d'aquí.
1: Uh-huh.
2: I bueno, però la meitat de la gent que està pel carrer passa un any i ja perden una mica el cap i
1: Clar, és que és una vida molt dura.
2: Molt dura, sí, sí, molt dura.
1: Doncs és un voluntariat molt important, eh?
2: Sí,
1: és molt
2: sí.
1: necessari.
2: Bueno, jo sempre he fet alguna cosa, perquè quan era jove i vaig arribar a Barcelona, algú me va parlar de la... Ai, com es diu això que tenen els nens que tantos malalts...
1: Ah, del Cotolengo.
2: Cotolengo, i vaig estar al Cotolengo també un any i pico, dos. Això sí que és més dur.
1: Ja, ja.
2: Allà és molt dur.
1: És que els nens fan molta pena.
2: Sí, sí, hi ha casos que eren terribles. Després ho he deixat perquè m'he cansat i me dava molta tristor i tinc que fer alguna cosa més.
1: Clar, i, sí, sí, sí.
2: I ho he
1: sí.
2: deixat. Mm-hmm. Però he estat un any i pico.
1: Doncs mira, que ens diu el Roger que s'acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes.
2: Gràcies a tu, Assunta, per pensar en mi. Ha sigut una estona molt agradable. I bueno, fes una altra.
1: Això, i que segueixis gaudint de la vida.
2: Sí, i tu també. Bueno, sí, sí, jo aprofito cada moment.
1: Clar que sí, d'això es tracta. Doncs fins una altra.
2: Fins una altra.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Moure, soroll. Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.
4: Moure Soroll.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
3: Venim del nord, venim del sud, de terra endins.
4: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Cristian Torreblanca, que va néixer a Ciutat de Mèxic, la capital de Mèxic. Hola, Cristian, com estàs? Benvingut.
5: Hola, Assumpta. Bé, aquí.
4: Ja. Ciutat de Mèxic és immensa. A quin barri vas néixer o vas viure tu i quins records en tens?
5: Doncs mira, vaig néixer a la Ciutat de Mèxic i era un barri que estava molt a prop de l'aeroport, i llavors els records que tinc és que sempre passaven molts avions i al principi feien molt de soroll i després ja, bueno, t'acostumaves.
4: Clar, feies gaire vida al carrer allà o no?
5: Sí que és veritat que abans estava més aquest costum de poder sortir al carrer a jugar amb tots els veïns. I llavors als meus pares no els agradava tant, però sí que la meva germana i jo, que ens portem gairebé un any,

0: diferència, sí que sortien bastant. Ens agradava.
1: Ah, doncs sou bastant seguits, no? Si només us porteu un any.
0: Sí, sí, de fet, 11 mesos.
1: Oh!
0: Sí, sí, sí.
1: I Mèxic és un país molt gran i molt divers. I no sé, què destacaries del país i dins de la seva diversitat, això, què et ve al cap?
0: Bueno, em ve al cap que el clima, per exemple, normalment tothom s'imagina com que és supercàlid, i sí que és veritat que té llocs de platja que sí que estàs a 30-40 graus, però també hi ha climes que són freds o climes que són com molt neutrals, o a la Ciutat de Mèxic que realment plou bastant durant tot l'any. I bueno, parlant també de diversitat, el que havíem comentat alguna vegada, no? I tota la història abans de la llengua espanyola, que teníem llengües prehispàniques. I llavors, bueno, està la cultura, la llengua maia, la llengua nàhuatl, i llavors és molt interessat quan estàs caminant pels carrers sentir aquesta pronunciació super diferent.
1: A Ciutat de Mèxic se sent, o se sent parlar llengües així minoritàries, o te n'has d'apartar?
0: Sí, sobretot hi ha petites comunitats o que no estan tan en zones com molt de negocis, i llavors sí que pots sentir, o en el metro, fins i tot en el metro de la Ciutat de Mèxic, que és molt gran.
1: Sí.
0: I sí, sí, les sents.
1: I tu creus que aquestes comunitats indígenes estan representades, diguéssim, oficialment o en els òrgans on es prenen les decisions i això, o queden molt relegades?
0: Crec que ara mateix s'està, també amb el govern actual, s'està ficant més, s'està posant més atenció en aquest teixit, no? de cultures. També és veritat que, per exemple, el metro de la Ciutat de Mèxic en teoria està pensat per incloure tot aquest col·lectiu, perquè està amb dibuixos. Llavors no importa, diguéssim, la llengua que parlis, perquè cada estació del metro és un dibuix que representa, doncs, una estació.
1: Tu creus que allà funciona realment el federalisme, diguéssim? Vull dir que si te'n vas a Chiapas, doncs és molt diferent si estàs a Ciutat de Mèxic o en un altre lloc, no?
0: Bueno, crec que de nou s'està començant, com cada, o sigui, sí que cada estat té la seva identitat, i crec que comencen a tenir no la seva autonomia com tal, però cada cop comencen a tenir més, no independència, però comencen a tenir, a anar més una mica a la, amb les seves coses, no? amb les seves els seus reptes que cadascú té, que són diferents.
1: Tu vas estudiar a Ciutat de Mèxic?
0: Jo vaig estudiar pràcticament tot, des de preprimària, bueno, des de kinder,
1: sí,
0: fins a la universitat a Ciutat de Mèxic.
1: Vas acabar els estudis universitaris allà?
0: Correcte.
1: I què vas estudiar?
0: Vaig estudiar enginyeria en sistemes electrònics.
1: I vas començar la teva trajectòria laboral allà?
0: Vaig començar els primers 6 mesos, i després vaig rebre una oferta per venir a treballar aquí a Barcelona, i és quan vaig arribar aquí.
1: Amb la mateixa empresa, diguéssim?
0: No, jo estava buscant un canvi, i va ser una empresa que tenia oficines aquí, en Barcelona, i bueno, diferents parts en Madrid, a València, a diferents parts, i a Llatinoamèrica, a Colòmbia, Argentina.
1: I en sabies alguna cosa de Barcelona?
0: Doncs, bueno, pot ser lo típic, no?, que tothom les Olimpiades de Barcelona.
1: Clar.
0: Del 92.
1: Clar.
0: I bueno, realment sí que és veritat que no vaig venir a Europa en el 2005.
1: Sí.
0: Però no vaig conèixer Barcelona ni Madrid ni res més.
1: I en principi venies per poc temps.
0: Sí, l'oferta al principi era per venir durant un any i després era com el projecte inicial era formar part d'una oficina internacional on depenia el projecte que sortés, et podien enviar a una part diferent del món.
1: Uh-huh.
0: Que podia ser, jo què sé, Austràlia o no sé, no? Un altre país. Però després va venir la crisi i llavors aquesta opció van tancar l'oficina internacional i llavors ja només quedava l'opció de, bueno, et pots quedar un any més cada any renovant la teva estància o et pots tornar a la ciutat a la teva ciutat d'origen i llavors ja em vaig dir quedar.
1: Ja. I fins ara?
0: Fins ara, després de 16 anys, em sembla.
1: Ja. Tu treballes en una empresa on es valora el benestar emocional dels treballadors, oi? I com es fa això?
0: Doncs sí, afortunadament, bueno, he anat canviant d'empreses en tots aquests 16 anys i ara sí que estic en una empresa on curiosament es valora molt aquesta part, perquè està un programa de mindfulness.
1: Uh-huh.
0: On jo soc bueno, un ambassador del mindfulness i ens permetran donar trainings de mindfulness, que al final és mindfulness, intel·ligència emocional i neurociència.
1: Uh-huh.
0: que bueno, al final sempre està basat en fets científics i bueno, que al final t'ajuden molt a equilibrar la teva vida i a estar bé, no, diguéssim.
1: I ai, que són com càpsules que tu pots practicar a casa o això que compres?
0: Bueno, en concret és un programa que es diu, bueno, tot està en anglès perquè l'empresa és, bueno, és multinacional i tal, llavors sempre els anglicismes que sempre,
1: sí,
0: sempre posem. I llavors el programa es diu Search Inside Yourself, que traduït seria com cerca dintre de tu mateix.
1: Uh-huh.
0: I bueno, és un programa que va néixer a Google fa, bueno, sembla que fa com 10 anys, em sembla. I bueno, és un programa que consta d'aquestes tres parts. La intel·ligència emocional, que al final la intel·ligència emocional són el framework de Daniel Goldman.
1: Sí.
0: Que bueno, al final és la interpersonal i la intrapersonal, i la neurociència i el mindfulness.
1: Uh-huh. I tu practiques?
0: Sí. És, per mi és com anar al gimnàs.
1: Ja. Yeah.
0: Costa, perquè no diré que és fàcil, perquè meditar no és fàcil. I a vegades jo no tinc ganes d'anar al gimnàs, però bueno, vaig.
1: És com un entrenament, no? I deus agafar, bueno, com es deu convertir en un hàbit, no?, al final.
0: Correcte, sí. Al final ho fas un hàbit i bueno, i a poc a poc.
1: I què consisteix bàsicament en meditació?
0: Doncs pots meditar tu sol.
1: Sí.
0: O pots agafar meditacions guiades en alguna aplicació o... Bueno, no sé, hi ha diferents eines que t'ofereixen, ja, això. I o pots fer simplement respiracions.
1: Uh-huh.
0: De, jo què sé, un minut de respiració o tres respiracions contínues. El simple fet de ficar la teva atenció a la,
1: clar,
0: teva respiració ja és com...
1: Sí. I és tot entrenament com físic o també hi ha alguna part espiritual, allò que et porti a reflexionar sobre tu mateix i a canviar actituds, coses d'aquestes?
0: Bueno, jo crec que al final sí que fas una introspecció o una reflexió, perquè al final la definició com tal del mindfulness és estar present,
1: yeah.
0: No? com estar en el moment present. I llavors sí que quan estàs present, doncs pots captar una mica tot el que està passant, no?, al teu voltant.
1: Uh-huh.
0: I llavors, bueno, diguéssim que totes les parts de la teva vida,
1: sí,
0: doncs potser les baixes més a les analitzes, potser, no?, des d'una altra perspectiva.
1: Uh-huh. Mira, ara posem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Molt bé, moltes gràcies, Sunta.

0: treballant en una empresa internacional, deus parlar moltes llengües, tu, no?
1: Bueno, les llengües sempre m'han agradat bastant i bueno, les he estudiat ben bé, o sigui, parlo el que és castellà, català i anglès. I estic estudiant francès i alemany. Llavors, francès ho puc entendre bastant bé i ho puc llegir, però em falta escriure'l i em falta parlar-lo. I alemany m'està costant moltíssim.
0: Ja, és que té una arrel molt diferent, no?, a les llengües romàniques.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, ets bastant complet, no?, perquè has fet una carrera de ciències i t'agraden les llengües, que habitualment bueno, la majoria de gent es polaritza, no?, o que li agraden les ciències o les lletres, o és més competent amb una cosa que amb l'altra, no? I està bé que t'agradin les dues coses. Sí. I quan vas decidir aprendre a parlar en català, tu?
1: Doncs des del primer moment que vaig arribar i vaig notar que realment era bilingüe tot, i bueno, la televisió, jo em vaig enamorar de TV3,
0: que
1: vaig veure el canal, que tot era en català, i doncs quan arribava de la feina sempre li dic a tothom que bueno, el programa que estava, que és com que jo vaig aprendre mirant aquest programa, era Vent del Pla.
0: Sí, i llavors, molt costumista.
1: Sí. I llavors fa bastant gràcia i tal, i bueno, també crec que aquí hi ha un programa bastant ben fet per aprendre la llengua, perquè jo em vaig apuntar a un programa que es diu Voluntaris per la Llengua, on t'assignen una parella lingüística, i llavors quedes per parlar del que sigui, però en català.
0: Sí.
1: I llavors vas practicant. I també classes gratis, o sigui, sense pagar res, i llavors t'ensenyen una mica la gramàtica i tal, i bueno, llavors va donar resultats.
0: Clar, i a part devies tenir ocasió d'anar-lo parlant, no?
1: Correcte, al principi jo m'esforçava molt per practicar-lo, no? Típic que arribes a un restaurant i vols demanar, i al principi t'equivoques, o en qualsevol servei, o per telèfon, per demanar un alta d'internet o el que sigui.
0: Sí.
1: Però bueno, a poc a poc arribava una mica més enllà.
0: Està bé. Perquè a tu la gent se't dirigeix en català habitualment?
1: Doncs la realitat és que no tant, o sigui, jo crec que de primera sempre em parlen en castellà.
0: Sí, és que és el més habitual, no? Que sí. Hem de canviar el xip, però costa, sí. Tu ets membre dels Castellers de Sants, com vas conèixer la colla?
1: Doncs la vaig conèixer perquè en una empresa que estava vaig conèixer un company, l'Arnau Villoro, que estava a la colla, i llavors vam començar a fer vies ferrates, excursions i aquestes coses com bastant d'activitat, no? D'activitat física. I un dia em va parlar de castells i em va dir que segurament era una activitat que m'agradaria i tal, i em va convidar a l'activitat de Porta un Amic.
0: Sí.
1: I bueno, vaig anar, em va agradar molt tot l'ambient, o sigui, perquè és com una gran família i tot.
0: Sí.
1: I a més bueno, l'activitat física, que a mi m'agrada molt, o sigui, el fer l'esforç de carregar molt de pes i l'esforç que es viu a les castells.
0: Sí. Quina posició ocupes tu en un castell?
1: Normalment la figura de baix. Em costava molt de la figura de baix.
0: Que... Doncs deus aguantar molt, eh?
1: Sí, curiosament, jo, bueno, em vaig sorprendre també que pogués aguantar tant de pes.
0: Home, sempre has fet esport, tu, no?, pel que expliques.
1: Sí, també des de petit, des dels 6-7 anys, els meus pares em van apuntar a mi i a la meva germana amb PAC.
0: Sí.
1: Això va ajudar a que no ho deixéssim. I ens van apuntar a karate. No ho vam deixar fins a la universitat.
0: Què valores tu de la colla?
1: Doncs de la colla sobretot al principi com d'unitat, perquè realment, o sigui, et sents superben acollit, tothom et parla superbé, tothom et tracta com, també com, bueno, mai m'he sentit tan inclòs a Catalunya, a Barcelona, com a la colla. I el fet també de parlar català és que m'encanta, perquè és pràcticament és l'únic espai on realment puc practicar, perquè realment allí tothom et parla català.
0: Sí.
1: I bueno.
0: I a què més dediques energies en el temps lliure?
1: Doncs bueno, ara estic vaig canviant a vegades, no? de diferents activitats. Ara estic fent voleibol de platja, perquè bueno, vaig començar l'estiu i doncs m'agrada bastant. Estic a nivell principiant, però bueno, és com el repte, no? d'anar millorant, i m'agrada bastant. I una altra activitat que m'agrada és l'step, que és com una mena d'aeròbic.
0: Sí.
1: Però amb un step i coreografiat, o sigui, has d'estar molt atent a la classe per poder seguir les instruccions de la
0: professora. És molt de cardio, no?
1: Moltíssim cardio, acabes tot suat, cremes moltes calories.
0: I
1: el cor també sents que t'explota a vegades, però...
0: Sí. Tu a la colla, a part de fer castells, també col·laboraves d'alguna altra manera, no? Que t'ocupaves també dels grups d'estrangers que venien a conèixer l'activitat castellera i això.
1: Sí, correcte. Perquè també part del que m'agrada molt és intentar unir o trobar com ponts, i llavors estava com portant a les empreses a conèixer els castells, a explicar-los de què anaven i bueno, fer també pilars i coses així. I sí, vaig col·laborar aquí amb això, amb la colla.
0: I en general eren receptius la gent que no en sabia res de castells i això?
1: Sí, o sigui, realment sempre, realment jo no recordo res negatiu d'impressió de la gent que anava, al contrari, tot positiu, o sigui, quedaven meravellats de saber tot el que passava, no? amb el tema de castells.
0: Et relaciones amb altres mexicans aquí?
1: Sí, de la meva universitat existeix una associació que és d'antics alumnes, i bueno, en aquesta associació són com 100 persones, 100 membres, i bueno, normalment s'organitzen sopars, i bueno, és un grup molt, molt divertit, perquè clar, compartim la nostra alma mater, no? de Mèxic.
0: Que bé. I quins projectes de futur tens?
1: Projectes de futur, doncs bueno, m'agradaria acabar de parlar ben bé en aquests idiomes que estan pendents, o sigui, el francès i l'alemany. M'agradaria després d'això començar altres dos, que espero que la vida m'arribi per
0: tant, i que encara ets molt jove,
1: i el servei, no? També, perquè que un d'ells és el nàhuatl, precisament, que és una llengua prehispànica.
0: Que bo.
1: I l'altre el japonès, que m'agrada.
0: Que bé.
1: Però bueno, igual no sé si arribaré, però bueno,
0: però està bé tenir projectes, i tant, és la manera que com a mínim en part es puguin complir, que si no els tens ja ni això. Doncs desitjo de tot cor que això, que els teus projectes de futur es compleixin i que segueixis tan actiu com fins ara, i moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, que ha sigut molt interessant.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i Laboratoris.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui em trobo a la delegació del Consorci de Normalització Lingüística de les Corts per entrevistar un grup de tres persones que estan fent el curs intermedi 1 de català. Hola,
1: bon dia.
0: Us voleu presentar vosaltres mateixos? En tot cas, dieu el vostre nom i el vostre país de procedència.
1: Sí, bon dia. Jo em dic Ginet i sóc de Cuba.
2: Hola, bon dia. Sóc el Joe, sóc de Perú, tinc 19 anys.
3: Hola, sóc Rodrigo i sóc de Palència, Espanya, i tinc 56 anys.
0: Quant de temps fa que sou a Catalunya? I en tot cas, per què vareu venir? I si en sabíeu alguna cosa de Barcelona abans?
1: Doncs jo... Bueno, fa 3 anys que sóc aquí a Catalunya, no fa molt de temps. I vaig venir perquè volia estudiar aquí, volia fer un màster i sí que sabia que hi havia un programa que era molt bo a l'Universitat Autònoma i bueno, vaig triar aquest programa i vaig venir i ja està. Sí.
2: Jo tinc 2 anys a Barcelona i vaig venir perquè els meus pares ja van tenir més temps aquí i treballant i tot.
0: Vau fer com reagrupament familiar?
2: Sí, exacte, el mateix, això.
3: Jo fa 54 anys que sóc aquí i perquè meus pares van vindre a treballar i bueno, ja sé.
0: I t'has decidit a aprendre català ara?
3: Sí, perquè necessito per treballar, necessito un nivell per accedir a un lloc de treball.
0: A què vols aspirar?
3: És un lloc de la Generalitat.
0: Ja, com a funcionari, digués.
3: Exactament, sí.
0: I ara amb què estàs treballant?
3: Ara estic a l'atur. Fa un any i mig que estic a l'atur.
0: Molt bé. Però bueno, ja amb el nivell de català que tens i segur que superaràs les proves.
3: Espero que sí.
4: Que la professora
3: no lo pinta gaire bé.
1: No.
0: És molt exigent.
3: Una miqueta. És molt maca, però és una miqueta. Sí.
0: Però d'això es tracta, així valoreu el català. Sí.
3: Contra més exigent estic, més gaire ho tenim.
4: Clar, i més dones tu mateix, no?
3: També.
0: I tu, Ginet, de quina part ets, de Cuba?
1: Soc de La Habana, sí, de la capital. Sí, sí.
0: I... No sé, que després de la revolució l'educació cubana doncs tenia molt de prestigi, no? Que a part de ser gratuïta, doncs que tothom sortia amb molt bon nivell acadèmic i això. Creus que això s'ha mantingut?
1: Bueno, la veritat és que, bueno, primer de tot fa no sé quants anys que no visc a Cuba, doncs no tinc una idea molt clara de la situació ara mateix, però la impressió que tinc és que no s'ha mantingut. La veritat és que crec que la qualitat ha baixat una mica, però encara sí que n'hi ha molta gent, sí que hi ha gent que té, no sé, que talentosa i molt capacitada, sí.
0: I tu la trajectòria acadèmica on l'has fet? Doncs a quins països has viscut?
1: Bueno, és una mica estranya la meva trajectòria, és una història llarga, però sí, bueno, resumint, és com jo vaig començar a l'universitat a Cuba, a La Habana, vaig començar a estudiar francès i després vaig canviar al xinès. Uh-huh. El que vaig estudiar és llengües en general. I com que hi havia un programa d'intercanvi entre el govern cubà i el govern xinès, vaig anar a la Xina per fer els meus estudis universitaris, és a dir, que vaig fer la carrera a la Xina. I després vaig viure més temps, perquè després d'acabar la carrera vaig tornar a Cuba, però després vaig anar a la Xina una altra vegada per fer un màster. Bueno, és una... És a dir, què va ser? Sí, sí, és així.
0: Deus tenir experiències molt riques, no?, d'haver viscut en tants països diferents, a més que són països que això molt diferents entre si, no?
1: Sí, crec que vaig tenir molta sort, perquè bueno, vaig estar en aquests programes que eren gratuïts, que eren amb beques, i bueno, sí que vaig conèixer moltíssima gent de tot arreu, i això em va donar una, no sé, em va obrir el cap. Sí.
0: És lògic. I tu ets molt jove, que deus seguir estudiant aquí, no? Sí. Vas fer els estudis primaris a l'Equador?
2: No, a Perú.
0: Ai, perdona, quin fallo.
2: Sí, vaig acabar l'ESO a Perú, i aquí el batxillerat me l'han convalidat, doncs faig el grau mitjà de gestió administrativa de l'AMP jurídic. I ja a maig lo termini, i a setembre començaré el superior.
0: I trobes molta diferència, diguéssim, entre l'organització dels estudis aquí i al Perú?
2: Home, sí, clar, m'agrada molt com lo fan aquí, també que és altra etapa, i em sembla que és millor fer-ho aquí que a Perú.
0: De quina part eres tu del Perú, que també és un país molt divers, diguéssim, no?
2: Sí, sóc de Lima, de la capital.
0: Ja. Et recorda Barcelona d'alguna manera o no? Bueno, per la situació potser a prop del mar i això, però...
2: Sí, a vegades la platja me'n recorda molt. Sí, no més això, la platja. Bueno.
0: Els costums, no?
2: No, els costums no.
0: I tu quina trajectòria acadèmica has seguit?
3: Jo he estudiat formació professional, grau administratiu, després vaig estar a la universitat, val? Per fer econòmiques, val? I després ja m'he derivat a altres àmbits de la vida, res a veure amb els estudis, val? Estic a les telecomunicacions, val? Durant 30 anys, val? I de cop i volta, pues, te despatxen sin dir-te gairebé per què no què, i així estem.
0: Ja passa, és el capitalisme, no? I fins ara no havies necessitat saber parlar català?
3: A veure, jo entenc el català, parlo una miqueta, val? Escric també, però tota la meva vida està quasi al castellà, val? La llengua paterna, a casa, a l'àmbit familiar també. Abans no era com ara, val? Que bueno, ara es parla més el català, abans no es parlava tant, val? Però no l'he necessitat gairebé, val? Ho sé, però no l'he necessitat.
0: I la teva família per què va venir cap aquí?
3: A treballar. Ahir a Castilla y León, a València, on soc els meus pares i jo, val? Pues, no hi havia gaire treball, val? I van venir aquí a Barcelona per tenir una mica vida millor.
0: I tu a l'escola no vas fer ni català com a assignatura?
3: Sí, vaig fer, però va ser els primers cursos, val? On sí que estic a català fa formació professional ja, i ja passar a la universitat, això sí, val? Per a la EGB i a la ESO, bueno, ESO no, EGB no és per al català. El francès sí.
0: I com que tampoc no tens ocasió, no, de parlar-lo, o bueno, com que tothom t'entén també, no?, en castellà, ara tens ocasió de practicar el català fora d'aquí?
3: I a part, lo practico a la meva filla, a la meva dona, ja les he dit, jo vull que me parli en català, val? Com que sí, vas a aprendre una mica més, no? I la meva filla, sí, la meva filla es parla en català, molt bé, molt bé.
0: Del Perú, què destacaries tu? Com era la teva vida allà, no? I per què van venir els teus pares cap aquí?
2: A veure, el que estrany més és el menjar, que és molt... És un altre menjar. Els paisatges també. Hi ha per tot un, hi ha platja, hi ha neu, hi ha selva, Amazones... I bo, els meus pares van venir per el mateix que tots. Em sembla que tenir una millor qualitat de vida aquí a Espanya i per tenir els millors estudis, millors salaris, per als meus germans, per ells també.

0: I tu per què t'has decidit a aprendre a parlar català? Et sembla que et quedaràs aquí com a mínim una llarga temporada?
1: Sí, sí, sí que em quedaré aquí. Bueno, primer de tot perquè necessito el certificat també per tenir una millor feina. Ara mateix soc professora de xinès i estic treballant a una escola que és pública i necessito el certificat. I després perquè la meva vida ha estat tota relacionada amb les llengües, és a dir, que m'agraden molt i no puc estar a un lloc on si no parlo la llengua d'aquest lloc. És a dir que, i també perquè m'agrada el català. M'agrada, la veritat és que m'agrada. No sé si és perquè vaig aprendre francès abans o perquè, no sé, em sembla que té una pronúncia molt, no sé, musical. M'agraden els sons del català.
0: Està molt bé. I tu has canviat molt d'hàbits o de costums a part de lo del menjar? Bueno, que de tota manera ara, com que els ingredients amb això de la globalització es troben a tot arreu, que suposo que també podeu cuinar a l'estil peruà, no? Però a part d'això, amb què han canviat els teus hàbits?
2: Sí, a part del menjar també ha canviat molt la vida social, la gent, el sortir més, que aquí surt més la gent jove com jo, sortint més, i la seguretat també ha canviat molt, hi ha molta seguretat aquí, tot net sempre, em sento còmode aquí a Barcelona, m'agrada molt.
0: I t'has trobat acollit? T'ha sigut fàcil fer amics aquí?
2: Sí, m'he sentit molt acollit. També tinc a tota la meva família aquí de sempre, doncs em va bé per això. Em sembla que m'ha ajudat molt això.
0: Per les teves característiques físiques, que a tu la gent no se't deu dirigir en català, no? Perquè quan veiem algú que ens sembla que no ha nascut aquí, de seguida ens passem al castellà.
2: Sí, a vegades sempre et parlen a castellà, sempre a la mirada de coses.
0: I tu dius que et parlin en català?
2: A vegades, no ho sé, em sembla... a vegades es dic que sí, parlo català, o altres que no, que continuo a castellà.
0: I tu has anat tornant a Palència o a la teva família?
3: Sí, sí. Els meus pares ja fa molt que estan jubilats i ja fan mitja vida aquí, mitja vida allà. Aquí es queden des de més o menys novembre fins a març, abril, i després es tornen al poble, val? I jo sí, jo de vacances he tornat cada estiu i les meves filles també van tornant.
0: I heu vist molts canvis allà?
3: Sí i no. Els pobles estan molt més buits, l'ensenyança ha canviat també. Quan estudiaven els meus pares era una classe per tothom, des de 5 anys fins a 12, val? Ara no, ara segons si l'escola és rural, pues és una mica menys, però si és una escola normal, pues, com Catalunya, és parecut.
0: Sí, i la qüestió de feina, penses que ha millorat?
3: I la feina no ha millorat. Allà és l'Espanya buida.
0: Quins projectes de futur tens tu?
3: Pues el que em queda de vida laboral, que suposo que serà una miqueta tal encara, treballar, i quan em toqui, pues, descansar. Ja porto treballant molts anys.
0: A quin barri vius de Barcelona, tu?
1: Ara mateix no visc a Barcelona. Visc a Badalona. Visc a Badalona, que és una altra ciutat, però és molt a prop de Barcelona.
0: Oh, i tant, sí, sí. I fas vida allà a Badalona o estàs implicada en alguna qüestió?
1: Sí que vaig fer cursos de català a Badalona i després vaig canviar d'escola perquè, bueno, de centre, perquè no, per qüestions de proximitat a la feina. Però, bueno, la meva parella lingüística és de Badalona i sí que faig una mica de vida. Sí.
0: Així tens una parella lingüística també.
1: Sí, sí, sí, vam començar, ja vam acabar, però vam començar l'any passat i vaig fer com 10 trobades, així, i la veritat és que m'ha ajudat molt. Sí, sí.
0: Què fèieu? Converses així informals?
1: Sí, converses informals, passejaven per la platja, per carrer, sí.
0: Tu ho recomanaries com per aprendre català i per mantenir-lo i això?
1: Sí, que el recomanaria. Crec que és l'oportunitat que tenim de practicar sense control, és a dir, que no estem pressionats per la correcció i podem parlar de temes que ens interessen a nosaltres.
0: I tu a quin barri vius de Barcelona?
2: Jo no visc a Barcelona, visc a Hospitalet, a Collblanc, que el proper carrer ja és Barcelona, però jo visc a Hospitalet.
0: I fas vida a Hospitalet?
2: Tinc l'institut per el Gran Via 2, és a Hospitalet encara, i també faig les pràctiques al World Trade Center per el port a Barcelona. Sí. Doncs no tinc temps, tinc temps.
0: Yeah. I tu quines aficions tens, a part d'aprendre català, que no sé si és una afició o un deure, però...
3: No, és una afició i un deure. L'afició perquè m'agrada la cultura i sapiguem les llengües és més cultura per tothom, val? I les meves aficions, l'esport, estar amb la meva filla, amb la meva dona, sortir pel camp i la natura sobretot.
0: A tu t'ha vingut a veure algú de Cuba o d'altres països des de que ets aquí a Barcelona?
1: Bueno, com que fa 3 anys que sóc aquí, la meva família encara no ha vingut a veure-me, però jo sí que aniré aquest any a veure la meva família. I sí que tinc amics que van venir de França, d'Argentina, d'altres països a visitar-me, sí, sí.
0: I què t'agrada ensenyar de Barcelona quan et venen a veure?
1: Uau, moltíssimes coses, no sé quina triar. Crec que la ciutat és molt maca en general, que et pots perdre en un barri i trobar coses interessants, però no sé, els monuments, la Sagrada Família, les coses típiques, però perquè són molt maques i interessants també. I després passejar per la platja... No sé, hi ha moltíssimes coses a Barcelona, crec que tens de tot per ensenyar a la gent, sí, sí.
0: I a tu què t'agradaria ensenyar de Barcelona?
2: A part de lo típic, el mateix, els barris aquests, per exemple, els barris de Raval, el Born, que tenen molta història als seus carrers, molts monuments amagats, com el mural del Beso, aquests que no tota la gent lo coneix, saps? Sí, doncs, sí. A fora de lo típic, la Sagrada Família, que també és molt maco, però m'agrada més l'altre, els altres plans.
0: Sí, sí, el que no és típic, diguéssim, o turístic, tan turístic, no? Sí, sí. I a tu què t'agrada ensenyar?
3: A mi ensenyar sobretot la part vella de Barcelona. Tot el que és el Born, la ciutat vella, el Raval, també una mica el... Ja em sortirà. La Barceloneta, val? Tot això, tota aquesta zona és molt bonica, val? I com diu Joel, té moltes coses amagades que no sapiguen encara, val? I van a veure la Sagrada Família, van a veure tal, però les que han perdut aquestes cosetes que hi ha un carrer que va des de la plaça de Sant Jaume fins a la plaça de la Catedral. Ja hi ha una espècie de passatge per sobre, val? I quan mires arriba, sí. Hi ha unes formes, unes tal, que no ho sabia mai. I un dia vaig llegir en un llibre i vaig anar a veure, sí, és una forma, són unes calaveres, són molt maques.
0: Sí, sí, sí. Sí, està plena de sorpreses Barcelona, no? Que el que passa que a vegades no mirem en l'aire, no? Però quan t'ho proposes, no? Que vas així tranquil. Sí. I el ritme de vida... El trobes molt diferent, tu, Joel, del Perú aquí?
2: A veure, sí, perquè a Perú vaig estar amb la pandèmia, o sigui, vaig venir aquí a Espanya amb la pandèmia. Doncs els últims records que tinc és sempre dins de casa i això. Doncs aquí m'agrada molt, molt més.
0: I quan deies que aquí es sortia més, quina manera teniu, diguéssim, quan sortiu, a on aneu amb la colla?
2: Aquí, doncs, a veure, podem fer molts plans. Barcelona és molt entretinguda, podem anar de festa, podem xerrar en qualsevol lloc. Doncs, a mi, per exemple, m'agrada molt els búnkers del Carmel, saps que pots veure tota Barcelona? M'agrada moltíssim. I doncs, com que a vegades, com que faig el cicle per tarda, a vegades puc anar a relaxar-me de les classes.
0: Estan tancats ara, oi?
2: Crec que no, crec que ja no, ja l'han obert, em sembla.
0: D'acord. Ja, el mogollón que hi havia ja deu haver disminuït, no? No diu que no ell, que encara hi ha moltíssima gent, no?
3: És al costat, jo, més o menys, val? I ho sé. L'autobús que porta la gent ahir, que és el B-19,
0: sí.
3: És
0: que jo sempre hi he anat de dia, i allò, l'ambient de nocturn, que és quan diuen que s'anima i això, no hi he anat mai.
3: Una mica de fred encara, però a l'estiu ja veureu.
0: I tu, que has estat a tants països, et va sorprendre alguna cosa d'aquí, de la manera de viure o la manera de fer dels catalans?
1: Suposo que sí. Ara mateix és difícil de dir alguna cosa concreta, però no sé, quan parlàvem del ritme de vida, per exemple, el que he trobat és que a Cuba és molt lent, i a la Xina, a les grans ciutats com Pequín, per exemple, és molt ràpid. Doncs Barcelona per a mi està al mig, que crec que està bé per a mi, saps? El ritme de vida. I després m'agrada, no sé, una cosa que pot ser una mica subjectiva o profunda, que és com que es respecta a la gent i la vida de la gent. És a dir, que tot i que la gent treballa i que està ocupada, també té el seu temps lliure i pot fer altres coses a part de treballar. Que això a la Xina és difícil de trobar, i a Cuba el que passa és que la situació és tan difícil que encara que tinguis una feina no vol dir que tinguis una bona vida. Doncs per a mi Barcelona és com un término medio, no sé com es diu en català, que em va bé. I que em sembla bé, que m'agrada. Sí.
0: Doncs mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés i per tot el que heu volgut explicar. I doncs fins una altra, i que per molt que la professora sigui exigent, que regiu amb el català i que us seguiu trobant bé entre nosaltres.
3: Moltes gràcies.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
8: Sou una entitat?
9: Organització sense ànim de lucre?
10: Associació de veïns?
11: Artista?
12: ONG? Músic?
13: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
14: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
15: És gratis!
16: Estàs escoltant Esplugues FM.
17: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
10: T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Country, programa especial número 30, dedicat als números 1 de la història de la nostra música. En temes com aquest que acabem d'escoltar, el Come a Little Closer, 3 setmanes al número 1 a final de l'any 2005, a càrrec de Dierks Bentley, Come a Little Closer, una cançó escrita per Brett Beavers i el mateix Dierks Bentley. Soc Rafael Corbí i aquí comencem el nostre espai. Tequila Makes Her Clothes Fall Off, una cançó escrita per Gary Hannan i John Wayne Wiggins, que Joe Nichols va incloure amb el seu àlbum número 3 com a primer senzill. Va ser el seu segon número 1 a les llistes americanes.

cançó de Joe Nichols amb aquest Tequila Make Clothes Fall Off, i el darrer número 1 de l'any 2005, la darrera setmana, i la primera setmana de 2006 va ser ocupada per el primer número 1 a les llistes de música country d'un excepcional artista que després n'ha tingut moltíssims altres, el cantant de Savannah, Georgia, Billy Currington. Va ser el seu senzill Must Be Doing Something Right, cançó escrita per Marty Dodson i Patrick Jason Matthews, la cançó com a primer senzill del seu àlbum Doing Something Right. És Billy Currington.

must be doing something right. Continuava portant cançons al número 1 en George Strait, una altra de les bones composicions d'aquest magnífic intèrpret i compositor que és Dean Dillon, al costat de Kerry Cotter Phillips, enregistrada com a segon senzill del seu àlbum Somewhere Down in Texas. Va arribar al número 1 només una setmana i aquesta va ser una excel·lent cançó. Va ser el seu 40è número 1, empatant el rècord que fins aleshores havia tingut Conway Twitty. She Let Herself Go.

El programa del dia d'avui del Club del Country, un programa que podeu escoltar cada setmana en emissores com Ràdio La Vall, Bas Ràdio, Ràdio Mollet, R90, Ràdio Balsareny, Ràdio Palau, Ràdio Arrels, Ràdio Altiplà, Caldes FM, Ràdio Trini Jove, Ràdio Despí o Ràdio Vilafant. Gràcies a tots ells per acostar-nos amb els nostres oients. Una de les cançons més importants, no només d'aquest any 2006, sinó de tota la història contemporània del country, és una que es va estar-se 6 setmanes al número a càrrec de la cantant d'Oklahoma, la Carrie Underwood. Estem parlant d'una cançó escrita per Brett James, Hilary Lindsey i Gordy Sampson. Era el primer senzill del seu àlbum Some Hordes i va ser aquesta balada un dels èxits espaterrants de la trajectòria artística de Carrie Underwood. Jesus, Take the Wheel.

cançó, aquest duet entre en Brad Paisley i un altre gran artista com és Dolly Parton, una cançó escrita per George Strait i Rivers Rutherford, que va incloure com a segon senzill del seu album Time Well Wasted. Va ser el 25è número 1 a les llistes de country de Dolly Parton i el primer des del 1991 amb aquell Rocking Years, i el 5è d'en Brad Paisley. Va substituir-la al número 1 també per una setmana el Your Man de l'àlbum del mateix nom d'en Josh Turner, una cançó escrita per un aleshores no tan conegut Chris Stapleton amb Chris Dubois i Jace Everett, una cançó preciosa que servia de senzill d'avançament d'aquest disc. Your Man.

Your Man, la cançó del cantant de South Carolina, d'en Josh Turner. Quina veu tan impressionant amb aquest personatge que sempre ha tingut. Living in Fast Forward, va estar-se 3 setmanes al número 1, la cançó d'en Kenny Chesney, una cançó escrita per un altre gran cantant com en David Lee Murphy i en Rivers Rutherford, aquí que acabem de mencionar fa un moment. Aquesta cançó va arribar al número 1 com a segon senzill de l'àlbum d'en Kenny Chesney, anomenat The Road and the Radio. Anem a escoltar el cantant de Luttrell, de Tennessee.

una cançó molt rockera, l'Enkemix i l'Smith, 3 setmanes al número 1 i una més, 4 al mes d'abril, pràcticament sencer, del 2006, va estar-se al número 1. Una cançó originalment escrita per Jeffrey Steele i el compositor anglès Stephen Robson. La va enregistrar primer Mark Wills el 2003 amb el seu àlbum And the Crowd Goes Wild. Bellfire la va enregistrar també un any després, Joe O'Meara el 2005 i finalment a finals d'aquell any Rascal Flatts, la banda, la va enregistrar també com a primer senzill del seu àlbum del 2006, Me and My Gang. També va fer una versió a la banda alemana Cascada. What Hurts the Most? Una cançó que va arribar al número 1, com hem dit, 4 setmanes aquell abril del 2006.

Va ser el cinquè número 1 a la trajectòria artística de Rascal Flatts, una cançó que el 2025 han tornat a versionar, i en aquest cas a través de l'àlbum Life is a Highway, Ruffle of Duets, al costat del grup americà Bastric Boys. Després d'aquest tema, que hem portat 4 setmanes al número 1, seguim a través del Club del Country, al costat dels bons amics de Ràdio Silenci, Ràdio La Bisbal, Ràdio Gelida, Ràdio Gramola, Ona Mediterrània, Esplugues FM, Ràdio Sant Pedor, Ràdio Mollà, Ràdio Vilamajor o Ràdio Sant Vicente. Amb ells al costat us portem ara mateix una cançó de Bon Jovi amb Jennifer Needles. Una setmana al número 1, aquest Who Says You Can't Go Home, una altra de les bones cançons, i en aquest cas escrita per John Bon Jovi i Richie Sambora.

és la cançó de Jack Ingram, enregistrada per al seu àlbum Live, Wherever You Are. Va ser el seu primer número 1 a les llistes de música country, perquè també era el seu primer àlbum, Wherever You Are, la cançó escrita per Steve Bogart i Jeremy Stover, que va portar-la a la número 1. Una cançó que originalment havia d'enregistrar en Derek Rotten, el cantant canadenc, i també de la banda Rush Low, però finalment no ho van fer així. Es va convertir en el primer número 1 de Jack Ingram. Why és una cançó que també va estar-se una setmana al número 1, una cançó escrita per Ronnie Clawson, Vicky McGee i John Rich, enregistrada per Jason Aldean des del seu àlbum de debut, segon senzill que va ser d'aquest àlbum, i el primer número 1 de les llistes de country de Jason Aldean.

0: Recte final del nostre programa per aquesta setmana. Guai, el primer número 1 a la trajectòria de Jason Aldean, un cantant excepcional que ens ha acompanyat molt i de manera molt bona durant els darrers 20 anys de carrera artística, el cantant de Macon, de Georgia. Settle for a Slowdown va ser el segon número 1 a les llistes de country aquell 2006 per Dierks Bentley, una cançó realitzada com a tercer i darrer senzill del seu segon àlbum d'estudi, Modern Day Drifter. Settle for a Slowdown. Aquesta cançó va romandre un parell de setmanes al número 1.
1: I must look just like a fool here in the middle of the road, standing there in your rear view, getting soaked to the bone.

0: slow down.
1: Set all for the slow down, Dirk Bentley. 5 setmanes consecutives al número 1, però alguna altra recordada cançó, una cançó escrita per Craig Wiseman i Steve McEwan, enregistrada com a tercer senzill de l'àlbum The Road on the Radio per en Kenny Chesney. Aquesta cançó es diu Summertime.

grup d'aquest Summertime, 5 setmanes al número 1. The Wall, 3 setmanes al número 1. Tancarà el programa del dia d'avui. És la música que ens aportava en Brad Paisley des del seu album Time Well Wasted, tercer senzill d'aquest àlbum. Va escriure la cançó el mateix en Brad al costat de Kelly Lovelace i Lee Thomas Miller. The Wall, una extraordinària cançó per posar el punt i final amb aquesta edició del Club del Country. Serà fins la setmana que ve. A reveure.

0: Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
6: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creuis amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

els pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals,

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb

0: i com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 7 del vespre.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Cuplejant.
3: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
6: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Avui us volem parlar de Cal Suís. És una masia que està al barri de Finestrelles. Què vol dir Finestrelles? Doncs Finestrelles limita el territori d'algun lloc, en aquest cas de Barcelona. I a Barcelona hi han dos colls o dos límits. Un seria a Trinitat Vella, que seria la part nord de Barcelona, i un altre és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el torrent del Neguit, que fa frontera entre Esplugues de Llobregat i amb Barcelona. I després tindrem l'Avinguda dels Traginers. A partir d'aquí serà l'antiga via romana que connectava Barcelona o la resta del món amb el Baix Llobregat. Després ja posteriorment vindrien altres carreteres que unien Barcelona amb el Baix Llobregat. Però això seria per una altra entrevista que no tocaria avui. Avui volem parlar del Cal Suís. Finestrelles es comença a urbanitzar cap a l'any 1923 i es comença al voltant de l'Avinguda de Traginers, que seria la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ve d'antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes a

0: El Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes, gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a tu.
2: A vosaltres per convidar-nos.
0: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
1: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats. I d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan l'expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar, li cedien a Sant Joan de Déu i bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia, i això es va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença el que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures o com fa qualsevol organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
0: El 2003 recupereu el Cal Suís?
1: No el recuperem, no l'hi hem tingut mai.
0: Tens raó.
1: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament, de moltes negociacions, no hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no et deixen una altra sortida que feu que es va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
0: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu,
1: es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran. I amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
0: I trobem una masia doncs, que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa. No,
1: tal com estava, després d'uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar, i va passar uns anys. I clar, lògicament, doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
0: Perquè clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
1: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
0: Perquè encara esteu arreglant coses.
1: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto, lògicament agafaràs i el pintaràs. Doncs. I si a una jardinera se li mor una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs Cal Suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra, és més ben dit, és casa nostra.
0: I a més pateix atacs vandàlics, la casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi provocat que encara s'està investigant i que ningú sap qui el va fer.
2: Van tancar la investigació,
1: sí.
2: No? O sigui, ells mateixos, la policia va tancar la investigació per falta de proves, sense voler ficar-li més mirada a el que va passar, que va ser un incendi provocat a la nit, que un veí va avisar, i sort que el veí va avisar, van poder venir els bombers ràpids i van a pal·liar el foc, però la part de baix de la cafeta va acabar cremada i tocant una mica la part de dalt fins i tot, i la sala de músics que està baix, bueno, un incendi bastant greu per lo que és Cal Suís. Moment també que la institució va aprofitar, o sigui que l'Ajuntament va aprofitar per poder ficar-hi mà i poder reprimir una mica tot el moviment que hi ha al Suís i l'activitat diària que hi ha.
0: I volien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar fins i tot, no? Bueno, o es feia aquell rumor?
1: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà

0: al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que la masia, per la masia, s'hi fan activitats contínuament, i a part de tot és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar a Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, pues bueno, pues tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, pues hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament: no hi ha problema, vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió la tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ho tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
1: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensaven parlar, perquè ni tan sols anava a parlar en aquell... Això va ser el març del 2019.
2: Per tant,
1: sí, el 15 de març.
2: Val, estem parlant just d'un any abans de que entrés lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005, per tant ja portem molts anys, i m'agradaria ara sí que en parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu, pica'm una miqueta quines activitats hi ha de manera una miqueta més continuada, setmana a setmana, i després també anirem que feu una festa de la primavera. Val. Feu moltes activitats, expliquem-ho.
1: Bé, l'activitat a Cal Suís ja és diària en si. O sigui, el bo de Cal Suís és que el ser un espai popular, i que això és important perquè poca gent ho sap, que Cal Suís, la part de la masia sí que està tancada i només s'utilitza quan hi ha activitat o quan volem fer alguna assemblea o qualsevol col·lectiu vol fer una assemblea a dins. Però el maco de Cal Suís, que jo crec, i parlo en nom de l'assemblea, és que és un espai obert, per tant l'activitat és continuada. Pot entrar qui vulgui a fer ús de l'espai exterior, que és un espai preciós per qui no hagi entrat. Hi ha els Horts, que també li dona molta vida a l'espai i a la gent del barri, i també a la gent d'Esplugues, que pot tenir el seu trosset d'hort, que són horts que es van rotant, vol dir que són comunitaris i que van passant d'any en any o d'una manera determinada. Hi ha la sala de músics també, que tenim dos grups de músics ara en actiu, molt guais, que formen part de l'assemblea també molt activament, i també li dona molta vida. I a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
0: tallers de cuina, tallers de costura,
2: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet les coses, perquè, bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres...
1: Sí, i de què evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una lectura diferent de molts conflictes que atreveix la gent i que ens atreveixen a tots. I sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora, al final.
2: Si volem saber les activitats que esteu fent a Cal Suís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
1: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís, després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi. Però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem, sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
2: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Cal Suís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot... Primer, anant-hi, es pot anar físicament, eh? Es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles, i també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar aquest. A vosaltres?
0: És aquest.
2: El reconstruïm aquest mateix,
1: calçuís,
2: eh?
1: Reconstruïm.
2: I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
1: Sí, les necessitats que tinguin, correcte.
2: I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de la primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades, eh?
0: Sí, també hi ha, està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha a través del correu, doncs es diu que es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
2: I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat, Cal Suís, no cal?
1: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies, vale. que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico? O sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
2: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Vent Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull, si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
1: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a firmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.
2: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalsuis@gmail.com.
0: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Cal Suís. Tothom que entra per la porta de Cal Suís sap, perquè els hi expliquem, com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir Cal Suís és, o sigui, l'ha de respectar i lògicament l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí a Esplugues, sinó que és autogestionat, per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar o que t'has embrutat. Per posar-te un exemple, eh?
2: Hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol
0: element. Qui fa servir l'espai és el qui l'ha de cuidar.
2: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de la primavera. I per què la feu, quin és el motiu, hi ha alguna data?
1: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Calsuïs, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera pues, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps, i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment pues, els caus també, que els caus del poble que formen part activa també de Calsuïs, normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret. Fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori. També vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics. La última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Calsuïs, com per intercanviar i agafar eines. O sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
0: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, el novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Ara, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, està, les plantes que floreixen ja estan florides, vull dir, és un altre... O sigui, és el com es diu? Resurgir?
1: El resurgir.
0: Bueno...
2: El ressorgiment.
0: Exactament. De Calsuïs, vull dir, o sigui, Calsuïs, a la festa de primavera, floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
1: Que maco, això que
0: sí.
1: Està molt bé.
2: I, a més, si la festa és el novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1, numerològicament, significa sempre un inici. És a l'inici d'una cosa, i és un número molt potent, l'1, vull dir que està bé que aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1. Vale.
0: I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
1: De maig, sí.
2: Cap a finals de maig, penso que les feu.
0: Mitjans finals.
2: Calsuïs recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses, i també que el Suís plasma el que reivindicava el barri en el seu dia. Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara... Ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, però ara per ara, vosaltres que esteu a Calsuïs i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que als anys 90, o pitjor?
0: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, vale?
2: Ho farem.
0: Jo, com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
2: Per això t'ho pregunto.
0: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. No s'hi pot passar... i si passes t'ensopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri-poble doncs fins ara era bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen. T'explico alguna cosa més? No.
1: Trobem jo prefereixo un pla urbanístic gegant, no?
0: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'associació de veïns.
2: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu... interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Calsuïs també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats, d'Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
1: Correcte.
2: Teniu intercanvis,
1: sí, sí,
2: amb
1: al final,
2: altres entitats.
1: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo, des de que vaig començar així en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra, i això al final fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara que els fuis, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt clars Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és, o sigui, hi és, i des de fa anys. Perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui que al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
2: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al Pla Caufec, a la teva època abans has dit, ho has esmentat tu, que la gent que veu començar era bastant grans. I ara veig gent molt jove, com l'Edu, i de més joves que ell. Sí. I per tant això és una esperança no solament pel barri, no? Sí. Sinó per Esplugues.
0: Aquesta és la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran com jo, no? Bueno, no tan gran, eh?
1: Molt gran,
0: no,
1: que molt gran, d'acord.
0: Molt gran tampoc.
1: No ho entengueu malament, però molt gran, d'acord.
0: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però som capaços d'arribar i dir, bueno, doncs vale, ni tu ni tu. Arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar a part els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes, i que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells, perquè els veus, o sigui, i sempre, o sigui, sempre hi ha ensenyances que pots aprendre'n de tothom.
1: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo per exemple com a membre de l'Assemblea de Cal Suís també em sento un afortunat en compartir assemblea amb un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmode, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera o heu viscut situacions molt similars, però a l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'aprens molt. I això jo crec que, a part de Cal Suís, és una cosa que passa a Esplugues, que la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oró, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran exemple és la Neus.
2: És la Neus, que tothom que l'ha conegut ha après alguna coseta, amb molt de sentiment sempre, i malauradament la vam perdre molt d'hora perquè no era tan gran quan ens va deixar. Encara ens podia haver transmet moltes, moltes coses més. Així que des d'aquí un petó, Neus, per tu, de part de tots nosaltres. Quan acabo aquestes petites entrevistes o xerrades que vull fer amb vosaltres, sempre finalitzo de la mateixa manera, perquè sempre ens deixem alguna coseta. I la pregunta és, hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat que voldríeu dir que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de Cal Suís, alguna cosa que no,
1: jo crec,
2: que no hem explicat?
1: Jo, a mi sempre s'ha passat pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i aportar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea, perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada a mi i a l'Eulàlia i al Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que Cal Suís ha d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
2: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Cal Suís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic, que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Cal Suís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, gràcies, per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Cal Suís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
1: Molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Cal Suís.
0: Gràcies.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. I gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
2: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art, crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també, Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, Perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i, sobretot, dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art, art de totes les maneres.
1: Us reuniu un cop al mes? Bueno, més que reunir-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes, és així?
2: Correcte. L'últim diumenge de mes, a no ser que sigui la per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no, tothom que tingui alguna cosa que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
1: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi han unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
2: Sí. Bueno, nosaltres tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la pàgina que posem tothom que s'hi vol apuntar, que ens diu apuntant-se, a on enviem informació.
3: És
2: grup de WhatsApp, cercle informació. Aquí no hi ha el cercle, que sí que pots entrar i conversar, però amb aquest no. Aquest només anem enviant el que anem a fer, perquè la gent no es perdi per allà en coses.
3: Saps què passa, Montse? Sí que publiquem... Isabel. Ai, perdona, Isabel. Ara estava pensant en les cartells que els fa la Montse. Volia dir això, perquè n'hi ha la Montse Cruce, la Egui. Clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i és el que publiquem en el grup de WhatsApps, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació del que fem, doncs estem l'últim diumenge de cada mes per dir, escolta, sí, que m'interessa saber què feu, doncs l'afegim al grup i rep tota la informació que
2: hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot, Pensa que aquí, encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes que són les que han tirat això endavant.
1: Les deesses del
2: les
1: món.
2: Les deesses del món, les que creen. Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no va a l'Hebron.
3: Bueno, és un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
2: Val més, bueno, ara però sí, bueno, l'any passat no estava encara, em sembla.
3: Sí, no, sí que sí, estava, el que passa que com està estudiant història de l'art, doncs ja està ahí aficionat.
2: Pues sí, bueno. Molt bé. Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tot la Montse, i tots són sobre un patró, perquè hi hagués una unió. i això ho hem anat enviant, la informació, la crònica de la vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais i ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això, i després ja el pont d'Esplugues, que el pont d'Esplugues abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això, nosaltres això ja no hi volem entrar-hi.
1: Ja, però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado. És molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
3: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps per publicar-ho, i què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació, tens o no raó. Tenim el cartell, o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials. A les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem per publicar l'agenda.
1: Correcte.
2: De fet, la gent de l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, eh? Vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, la que hi ha també els amics del Sant Joan d'Espí de l'art, tots, vull dir, m'entens? Coneixem tots el
1: que funciona és el boca orella, oi? El boca orella.
2: Bueno, clar.
1: De la gent que coneixes i dels teus contactes.
3: Sí, però hem de potenciar, perquè jo me'n recordo que va coincidir un acte també per la Masterclass. Va coincidir un acte que es feia també al Parc dels Torrents, em sembla, sí, que era sí. De protecció protecció civil, que van coincidir. Llavors, clar, no es va fer la publicitat, i clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat, i són quatre gatos, que saps, o sigui, has treballat tant perquè surti bé, i és una llàstima.
2: Però això, pensa que amb la societat que anem endavant, la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, a vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat que això, i això ell ho volia saber. Si no, no, vull dir, abans com no havia res, doncs anava la gent a el que feien. Ara hi ha moltes coses, ara de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan, moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes, eh? Llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no,
1: Correcte.
2: Vull dir, això està claríssim, pots fer coses i pot ser que hi vingui algú i pot ser que no vingui. A vegades ve gent que no, dius, no sé què raro que estigui aquest senyor aquí, I en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art.
3: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, potser n'hi ha un que diu, sí. Ah, mira, pues això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
2: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació, Jo dic creació perquè en crear coses, del res, d'allò que una persona diu, això ho llenço a la bessura, o agafa un artista i fa una obra d'art i ho penja,
3: Clar,
2: no vull dir noms de grans artistes, però quan n'hi ha que han agafat un sillín i un manillar i han fet una escultura, pues, i avui en dia hi ha moltes coses així, El que passa que clar, si omples la casa de trastos per fer escultures no hi caps.
3: Bueno, jo amb els quadres al final també he tingut que dir, bueno, quasi deixa de pintar perquè no tens espai. És una llàstima, de veritat, perquè on els metes?
2: I després, depèn quin tipus de quadres fas, pues sí, la gent li pot agradar, però igual tu prefereixes fer altres tipus d'art, no sé, jo molta gent que faig un paisatge, un d'això, la gent que maco, però a mi ho faig posant tots els meus coneixements per fer allò, però em motiva més fer un altre tipus d'art, més creatiu, més, m'entens, I així cada artista, la prova està que vas a l'exposició i rius, i perquè veus que hi ha moltes coses i gent, no sé, gent que fa coses a vegades de l'estrella polar i del cel i de la lluna
3: Buda,
2: i budes i hi ha de tot, i en canvi aquell que fa una odalisca fantàstica, o uns paisatges, m'entens, tremendos. Jo faig, ara faig pintura protesta, bueno,
3: però és el que deia, sí, que bueno, el Xavier és el que le caracteritza,
2: però, bueno, sí, perquè a mi m'agrada, sí, quan vaig pel carrer que pues, campari i em digui allò que has fet no està bé, perquè no sé què, per dir, bueno, veus, li va llogat els sentiments. En canvi, si hagués fet una cosa que maca, no hagués dit res, m'entens. Jo m'imagino Goya com va pintar el que mataven allà els espanyols, els fusillaven, el d'això, el que era el 5 de... el quadre aquell, les coses que li devien dir els francesos.
1: Sí.
2: I en canvi, què passa? Pues a mi m'ha motivat això, tu. Ara estic fent el 8 d'agost, que es veu els Mossos tirant gas sobre els avis. Clar, ja sé el que em passarà com sempre, que em venen algun mos que em coneix i em diu, aquell quadre no m'ha agradat perquè nosaltres no vam... Jo dic, perdona, jo hi era, vaig veure-ho. Allà com la gent s'arrossegava per terra i no podia, vull dir que per molt que ho amaguis, jo tindré un quadre que cada vegada que el vegi veuré això i ja està, i m'és igual el que tu diguis.
3: A veure, jo és el que penso també, no, Xavier, que l'art serveix per treure el que tens dintre o què és el que vols expressar, i si tu vols expressar això i vols denunciar una situació, pues fes servir el que tens a mà. Clar. I en aquest cas és la pintura.
1: Exacte, però, però l'art sempre ha plasmat la realitat, perquè sempre. No teníem fotografies, no teníem mitjans tècnics, per tant, l'art és la manera que tenia d'expressar a certes persones i connectar amb la població. El que passa que després l'art el va capitalitzar a l'església pel tema econòmic, no? Però,
2: I l'església també el feia servir perquè volia motivar la gent, que es veiés la pietat, que es veiés allà el plorar, la santitat, totes aquelles coses. I jo, en canvi, pues mira, pinto el Hansel a la presó, que és un artista com jo, i està allà i no sé per què. Igual podia estar jo, com un altre, sí. Perquè està aquell noi a la presó per haver dit una cosa que tothom la pensa. No, si hagués fugit ja hagués tornat, ja estaria aquí com
1: la resta, no sé, que han pogut tornar,
2: sí. M'entens,
1: els que han pogut,
2: I clar, i a vegades no vaig a puestos perquè no vull fer preguntes als polítics, perquè si
1: millor,
2: els veig...
1: No, millor que no, millor que no.
2: M'entens,
1: millor que no.
2: M'entenc, perquè...
1: Sí, t'entenc, millor que no.
2: I els hi diria de tot cor, des del punt de vista artístic, perquè com veig un artista tancat allà...
1: Correcte. Gràcies al Xavier Ribó i gràcies a la Yolanda Martínez per estar avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos totes aquestes activitats, i moltes felicitats pel vostre aniversari.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'Avent Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic de NYAC. Ells són els responsables de NYAC. Així que, benvinguts a tots dos, bon dia.
4: Hola,
3: bon dia. Moltes gràcies, Isabel.
1: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
4: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avenç, i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avenç, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues, que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no? Les activitats que fa l'Avens, no? I les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
1: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
4: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, que ja, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar a algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
1: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Avens NYAC i ja em surt al Google.
5: No, si entres a la pàgina web de l'Avens, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
4: Llavors, dins la programació estable del NYAC hi ha, diguem, diferents cicles o, bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avens, que és un projecte de l'Avens. Llavors, en el que pertoca a NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars, que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha parts del cicle de l'Avens Lila, que també és un projecte de l'Avens amb perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora. Doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona, o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
1: Bueno, llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre i arts escèniques
4: a NYAC. Sí, correcte. Vale. I a part del que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
5: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies, on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de les residències artístiques contribueix a la professionalització del sector.
1: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat en aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
5: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no els sabem trobar nosaltres, o no veiem que existeixin els espais perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària per poder desenvolupar, perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
1: I l'experiència,
5: exacte.
1: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim les dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
4: Sí, a Macael tenen.
1: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
5: Exacte.
4: Sí, i a part, a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
1: pastorets,
4: no? Que acabes de dir,
1: pastorets.
4: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder, no?
1: Per tant, feu producció i programació.
4: Correcte.
1: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
4: sí,
1: a les seves vessants.
5: Correcte.
1: Molt bé, està fantàstic, perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
4: Sí.
1: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no,
4: no,
1: m'he equivocat.
4: És un projecte.
1: És un projecte, per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
4: L'altra, bueno, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt. Tindran la part detallada, ei, escriu-nos. Farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles. I una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
1: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
4: fet,
1: taller
4: sí.
1: aquí a l'Avenç de fa molt de
4: Llavors,
1: temps.
4: Llavors, fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
1: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi...
4: El millor tècnic d'Esplugues.
1: Coneixi...
5: El segon.
1: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avenç, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
4: Això
1: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatres...
5: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
4: Això ens ho ha dit molta gent.
1: Clar, per tant, aquí sí que m'agradaria una mica, Sergi, avalar la teva tasca.
5: No m'ensaboneu tant, perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
1: Correcte.
5: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
1: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avenç Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic.
4: Mm-hmm.
1: I així ho heu decidit la Junta.
4: Sí.
5: Bueno, clar, jo aquí, precisament, no hauria de parlar, perquè si no seria tirar-me flotes.
1: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
4: Vinga.
1: Per què es diu Nyac, la web?
4: Es diu... Vam estar buscant diversos noms perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció, que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
5: Molts noms.
4: Vam trobar aquesta paraula nyac, que per nosaltres, doncs, això compleix com amb tres, no?, objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure unes arts escèniques, i nyac, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és nyaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del nyaque, l'hem catalanitzat. I després, el tercer punt és que nyac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el camí de Can Nyac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
1: I de connexió.
4: Correcte.
1: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de nyac.cat?
4: Doncs trobarem tot això, que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
5: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
1: Sí, les entrades les podem comprar directament a través de Nyac.
5: Sí.
1: Que bàsicament sí, ho feu a través de Codeticket.
4: Entràpolis.
1: Ai, perdó, Entràpolis.
4: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la pàgina d'enllà que es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
5: I ja està. És una pàgina molt, molt petita, molt curta, però
1: intensa.
5: Però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
1: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
4: Sí, també la trobarem. Ara, la pàgina de la web de l'Avenç,

0: centre cultural i els tallers també.
1: Perfecte.
0: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte NYAC de l'Avent Centre Cultural. Gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gratis!
12: Estàs escoltant Esplugues FM.
13: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Vuelta del colegio, tenía un balcón con albahaca.

0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
8: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança, 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació...

0: Comença una nova edició de Moure Soroll, l'espai de música inconcretament inusual que compartim cada setmana des del Prat Ràdio, Ràdio Espí i Esplugues FM. Avui ens visiten els membres de la banda barcelonina Henshin per a parlar-nos del seu projecte i presentar-nos les cançons del seu disc titulat Un videojoc dirigit per Hideo Kojima. Arnau, Irene, Sam, benvinguts a Moure Soroll.
1: Bones, què tal? Sí,
2: bones.
0: Bé, avui veniu tres, però sou quatre. L'Ariadna no ha pogut venir.
3: Bueno.
1: Sí, va haver un canvi de formació.
0: Ah, perdó.
1: Sí.
0: Jo tenia apuntat l'Ariadna.
1: Sí, l'Ariadna... Bueno, vam deixar... Ja no està al grup.

0: Vam començar a assajar a Can Ricard un temps, sense gairebé res.
1: Sí, no,
0: una
1: no,
0: guitarra sí. I un ampli.
2: Jo em vaig comprar dos baquetes la setmana abans i vam començar així, tal qual.
0: I el projecte va anar avançant i cap a l'octubre va entrar a l'aire,
3: sí.
0: A la veu.
3: Que això va ser que érem a una festa, perquè, clar, el Sam i jo som parella, i ja ens coneixíem i érem parella, i jo l'Arnau no el coneixia. I el Sam va dir, mira, estic a una banda, tal, no sé què, i jo, guai, vam començar a sortir amb ells, i a un concert va sortir en plan, oye, que no tenim veu, vols ser la veu? I jo, si no he cantat en meva vida, va ser perfecte, vinga. I res, vaig anar a un assaig, i em va agradar, ens ho vam passar bé, i jo estava super tímida perquè era en plan... Quina vergonya sentir-me per un micro, tal, no sé què. Però m'ho vaig passar i va ser, oye, pues tirem cap endavant i ja està, i aquí estem.
1: Total.
0: Sí. Ja teníem, crec que, quasi la meitat de les cançons composades.
2: Sí, 4 o 5, la part musical, però sí. Clar, no teníem res de lletra. No hi havia res sobre el que parla.
0: Que va entrar la Irene ja d'una.
3: Sí, em vaig posar a escriure i érem, no he fet mai això, com es fa, però bueno. Ho vam provar, va funcionar i em vaig anar acostumant i cada lletra era més fàcil que l'anterior fer-la, en plan de, vale, ja sé com funciona això, com funcionem com a banda i vam anar tirant.
4: Bueno, només cantes, fas lletres, a més guanyes premis, no? Explica'ns una mica, perquè crec que t'has enterat avui, no?
3: Sí, just abans de venir, bueno, jo soc dibuixant de còmics i m'han donat la notícia de que he guanyat l'Accessit, el millor premi en euskera del concurs de Portugalete. I estic molt contenta.
4: Però el còmic és en euskera o...?
3: Sí.
4: Perquè tu parles euskera.
3: No, vaig demanar ajuda. Pues, i això va molt de demanar ajuda als amics, com sempre, i res, a una amiga, la Jayone, li vaig demanar que jo vaig fer el còmic en català i que vam quedar un dia i va dir, vale, què vols dir, explica'm-ho i anem trobant les paraules en euskera de que tingui sentit. I això ho vam fer. I mira, ha funcionat perquè els hi ha agradat. Així que, perfecte.
4: Vale, tornem al grup. Ja heu dit que la baixista va canviar. No sé si hi ha hagut algun altre canvi a la banda des de l'inici.
2: Doncs no. Ha sigut l'únic canvi. La veritat que els tres seguim, hem estat des del principi i sí, i crec que jo, si ho deixeu, ho deixo. I si jo ho deixo i no ho deixeu, em fotria.
0: Sí. Ara ja és una unitat tot.
2: No ens fotem.
3: Ara si algú deixa, canviem de nom i de tot i ja no es toquen aquestes cançons, o sigui, ja està.
0: I res, sí, vam començar a tocar, el primer bolo va ser al març del 25 i vam fer uns quants bolos l'any passat i vam estar gravant el disc durant gran part també de l'any i ara vam començar a publicar la música al gener, el 30 de gener va ser el primer single.
2: Gener, sí.
0: Per treure, van ser dues setmanes de... Cada dues setmanes van ser tres singles i el disc, el 13 de març d'aquest any. I el van presentar ja el 26 de març, després de un bon temps sense tocar. Vam acabar de preparar tot el tema del llançament dels singles i el disc i d'acabar de tenir bé l'àlbum i tal. I l'anterior vegada que havíem tocat era el setembre. Llavors ja, amb nova formació i tot ja tancat.
2: Total.
4: I, bueno, sou una banda molt jove, vosaltres també sou joves. No sé si teniu alguna experiència prèvia amb altres formacions.
2: Jo havia tingut un grup curiós al batxillerat que...
4: Tot val.
2: Sí, no. 100%, 100%. Que va ser quan vaig mig aprendre a tocar la bateria, que després, quan el grup es va dissoldre eventualment, no tenia bateria, sí que va tenir un paron fins a Henshin. I era una gent de Sabadell que portàvem un grup des de principis dels 2000 i hem passat com molta gent. O sigui, hi havia hagut moltes formacions diferents. Jo vaig ser de l'última perquè el guitarrista es va quedar sec i era guitarrista i perruquer, llavors va ser una experiència rara. Ara està bé, ara torno a veure, però tenia uns mesos que no veia i va ser com... És la meva única experiència musical abans de Henshin i va ser divertit, però era raro. Era raro.
0: Jo abans vaig intentar diversos grups que vam fracassar estrepitosament. No vam, amb un vam arribar a tocar a la graduació del cole. A més, una cosa absolutament infumable de... Vale, tinc 18 anys, en comptes de composar amb sentit, em vull complicar la vida. I res, ens vam presentar ja a la graduació del cole amb una cançó de 8 minuts, post-rock, tal, i res, la cosa més avorrida era la banda, pràcticament.
3: Perfecte per adolescents.
0: Sí. I després també, com més projectes, vaig tenir un

0: duo també, que també molt, de, molt post-rockero, no, o sigui, no, no hem de baixar de 15 minuts per cançó, tal, una cosa insuportable. I al final la millor opció és intentar fer algo coherent amb el que... fer una música interessant i coherent amb les coses que vols fer i no simplement complicar-te la vida perquè sembli més interessant. I aquí està, que és el projecte que precisament està funcionant xulo.
1: Clar, jo, per mi, jo no he estat a cap banda abans, però sí que era la típica cosa de com, vale, tu comences a la gent que diu, ai, vull un nòvio que tingui un grup, vull un nòvio que faci no sé què, que faci no sé quantos, i aquest que, des que he fet com, no sé, des que he estat adolescent, ha sigut un pas d'anar fent totes aquestes coses que volia que fes el meu nòvio ideal, anar-la fent lesió i dir, hòstia, doncs mola molt més si ho fas tu. I que aquí vas una mica això, bé, que jo me'n recordo, no sé, sempre hem estat molt connectats a l'escena local i hem anat a molts concerts i hi va un punt que dic, tio, quin fomo, tots els meus amics tenen grup, jo també vull, saps? En plan, tio, això sembla divertidíssim i m'ho vull fotre, però sempre n'hi havia el punt de no toco cap instrument i no sé si tinc la capacitat motriu per tocar-ne algun. Es veu que, bueno, estic aprenent a tocar el baix, així que espero que la tingui, però m'està agradant molt el tema del projecte.
2: És molt guai. És molt guai.
3: Us sembla que escoltem ja una primera cançó del disc? Quina trieu?
2: Comencem pel principi. Vinga, aixeca't.
1: Vinga.
2: Vinga, aixeca't.
1: Sí.
3: Val, que és la cançó que obre el disc.
2: Sí.
3: Què podeu dir d'ella?
0: L'inici de tot.
2: És la primera que vam composar. Sí, tal qual, sí. Tal qual. És de les que ja estaven creades en l'estructura de la part musical, instrumental, abans que arribés la Irene a escriure. I com era així moguda, doncs...
1: Sí, va ser com... El procés una mica d'escriure les cançons ha sigut... Jo les toquen, les escolto des del sofà de la banda sonora i era en plan, jo en una llibreta deia, vale, aquesta cançó em dona vibres de moguda, feliç, no sé què, tal. I els anava preguntant, oi, de què parlem? Què us ha passat aquesta setmana? Què us preocupa? Què tal? I amb un mix una mica d'aquesta pluja d'idees va sortir Vinga, aixeca. A partir de que tots anàvem molt, molt estressats, sí. Perquè en aquell moment, doncs, bueno, jo sóc estudiant i treballo, ells dos treballen a 40 hores, o sigui, tothom anava molt estressat.
2: Vinga, aixeca't és un matí horrible.
1: Sí.
2: Matí horrible.
3: Bé, doncs l'escoltem aquí. Vinga, aixeca't, de Henshin, aquí a Moure Soroll.

0: Doncs aquesta és la cançó que obre el disc, un videojoc dirigit per Hideo Kojima, dels Henshin, que ens visitaran avui aquí a Moure Soroll. Henshin és una paraula japonesa, si no m'equivoco, que significa transformació o metamorfosi, i està molt relacionada amb el món del manga, i ara entenc una mica per què, no? Per què la vau triar per anomenar el vostre grup i quin vincle existeix entre aquest concepte i la vostra música? Igual és una pregunta molt...
1: Això és cosa de l'Arnau, 100%.
2: Vam arribar amb el nom posat. Que, o sigui, sí, sí, a mi se'm va presentar el projecte de ei, volem fer un grup, es dirà Henshin, no hi ha discussió. Llavors, teu.
3: Sí, això va sortir perquè jo soc molt fan d'un personatge japonès que es diu Kamen Rider, que és un superheroi mitat cíborg, mitat saltamontes. I quan es transforma, diu Henshin. Llavors, en el punt aquest, com de, bueno, jo què sé, algo ràpid, algo xulo, com a una banda que sigui una mica moguda amb el so i tal, i era com de, buah, Henshin. I amb exclamació al final, com el pa! I així va sortir. I així va sortir. I per motius de vergüenza ajena no faré l'actuació d'una transformació de Kamen Rider, però podria fer-la.
2: Calma. Només tenim una hora.
3: I d'aquí ve el punt, i després que també es fa servir en tot el subgènere de Magical Girls, de l'anime i tot això.
1: Sí,
2: sí, a la resta també ens agrada, la veritat. A la Luna la que menys, però a la Irene i a mi també, o sigui, els dos dibuixem, vam començar a dibuixar perquè veiem anime, llegíem manga i des de petit ens ha agradat molt. I sí, o sigui, com que vam acceptar-ho gustosament.
1: Sí, sí, que es diu Henshin, perfecte, grup de tacos, o sigui, endavant.
2: Total.
0: La proposta musical de Henshin combina emo, shoegaze, indie rock i manté un equilibri entre instruments potents i sorollosos i melodies i veus dolces. Escoltant el disc es nota, no?, que hi ha cançons més tranquil·les i cançons més com aquesta que hem escoltat, no? Quines altres característiques afegiríeu a aquesta descripció?
2: Home, és bastant rodona la descripció, la veritat. Sí. Sí que el disc, ara veient-ho, té un poti-poti de moltes coses, de que com era el primer cop que composàvem, vam agafar va ser bastant dispers, rotllo cançons que són més folky, les més tranquil·les són com molt de campaments, com molt de fogata, i després les més animades sí que són més rockeres, més punkies, no sé com.
1: Sí, com que anàvem pillant una mica d'aquí i d'allà, dels diferents referents que teníem, també nosaltres no ens coneixíem tant, i jo crec que va ser això, un mix-max de tot el que escoltàvem, i ara jo crec que de cara a com les toquem ara, que clar, també com han passat bastants mesos, és una cosa que ha anat mutant, que a mi també m'agrada això de gravar música perquè la cançó pot anar canviant amb el temps i els directes, també jo crec que és la gràcia de veure la música en directe, veure com l'artista canvia i muta aquestes cançons que cada cop que les vas a veure segurament canvin. I també és veritat que és això ara cada... Henshin, clar, transformar-se. I sí que és veritat que ara, de cara a noves cançons, sí que ja ens coneixem una mica més musicalment, a part de ser amics. I n'hi ha coses que també anem descartant o anem dient, buah, aquesta cançó ens agrada molt, tirarem més cap aquí i menys cap allà. Mm, sí. Però a mi m'agrada que com a primer disc tingui una mica de tot. Mm.
0: I ara que parlaves de referents, quins grups us han servit de guia per composar les vostres cançons?
3: Pues hi ha molt de molta cosa. O sigui, hi ha des de l'emo molt dels 90, jo sempre cito a Mineral i a Empire, a Ghost on Lonely State, com dos referents molt importants, que es nota sobretot en cançons com Camino a Pamplona, o amb el so més, amb els acords utilitzats, en les cançons més emo, de Terrorista Emocional o Vinga, aixeca't. I després, bandes també com del pop-punk del 2010, amb aquesta influència com una mica més hardcore, rotllo Nackelpack. En Nackelpack els hi vaig agafar un punt que per mi és molt important dintre del treball de guitarres, que és en el treball dels palm mutings i l'efecte que fa a l'hora com d'engullir el so dels greus, que és algo que ho van fer servir a la producció del seu primer disc, i em sembla superinteressant de cara també a ajustar els amplificadors i el so de la pròpia banda. Són dos referents com... Són alguns dels referents que hi ha enmig, però també hi ha molt del shoegaze, també molt dels 90, però sobretot en cançons noves, ja dels My Bloody Valentine, però també cosa més animada, rotllo Chapter House, per exemple. I és un poti-poti de moltes coses. Rainer Maria, també.
2: Drop 19s. També són més les cançons noves que estem fent ara, però allargar-ho una miqueta més parlat.
1: Sí.
2: Sí. Jo la veritat és que no sé ben bé citar els meus referents, eh? O sigui, és una cosa que em costa, rotllo, sé a què sona, però sé més a què sona la resta de coses que a què sonen les bateries. Rotllo, no sé ben bé d'on... sí que m'agrada molt. La bateria de la plata, la bateria de Falls i la bateria de Bad Religion, però no sé com tot acaba de quadrar dins de clar, tot plegat. Però bueno, eso.
1: Sí, a mi també m'agrada molt com les veus de Wilco o Neutral Milk Hotel i coses així. Que a mi em passa, clar, sobre tant que encara no té gaire tècnica, i llavors sempre he tirat més cap a gent que sembla que parli més que canti. I m'agrada aquest punt també de... Sempre em diuen que canto baixet quan vaig a fer proves de so i tal. I m'agrada aquest punt de... Com tampoc crido gaire i sí que, òbviament, vull millorar tècnica i vull anar fent més coses, però tenir aquest punt de gent que no s'ha format, que jo aquí m'agrada molt que tens aquest punt fresc de com m'he format? Doncs escoltant música i cantant a la dutxa i intentant que cada cop soni més semblant a el que m'imagino que sona i anant fent proves. Llavors, sí.
0: Anem per una segona cançó del disc. Quina voleu posar ara?
2: Ara escolteu vosaltres.
1: Ah, jo vull posar la meva preferida, que és Tool Jim Carrillo, la Kate.
0: Aquesta la parles tu?
1: Sí.
0: Val, és una cançó més parlada, no?
1: Sí, és que ara que hem dit això ho he pensat i, clar, aquesta cançó va sortir de voler... Bueno, a mi m'agrada molt la pel·lícula de Olvídate de mi, que en anglès era Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que, clar, surt el Jim Carrey i la Kate Winslet són els protagonistes, i m'agrada molt agafar personatges ficticis i escriure cançons com que van d'ells. I aquí va ser el primer cop que ho vaig fer, em va agradar molt l'experiència i també, clar, la cançó també va sortir molt, la referent, que només és meu, i no és gens com sonem, però m'agraden molt, que és Els Amics de les Arts. M'agrada molt com escriuen, al final també ho fan en català, i m'agrada molt lo visuals, que són les seves lletres. Fins jo també, com a artista visual, m'agrada aquest punt narratiu que tenen i la cançó de...
2: Quina?
1: Aquesta de ciència-ficció.
2: Ciència-ficció?
1: No.
2: Una, es diu ciència-ficció.
1: Una que no es diu ciència-ficció.
2: La del tio que s'oblida.
1: Sí.
2: Qual.
1: Es diu ciència-ficció. És ciència-ficció.
2: Vale, jo crec que és ciència-ficció.
1: Bueno, una cançó d'Amics de Deserts que també explica com un relat sci-fi d'un tio que es vol oblidar de la seva nòvia i se'n va fer una operació que és també del que va la pel·li. Llavors em sembla un concepte com molt xulo, la ciència-ficció mundana i en una cançó, com que normalment no és el mètode d'explicar aquest tipus d'històries, així que, bueno, d'aquí va sortir.
0: Doncs escoltem aquí a Maura Sorolla aquesta cançó de Henshin i després continuem parlant amb vosaltres.

0: Hem escoltat dos de les cançons del disc de Henshin, la primera i la que tanca el disc. I bé, quins temes us preocupen i estan reflectits a les lletres de les vostres cançons?
1: Doncs...
2: Jo aquí no intervinc perquè...
1: Bueno, també, no... també dius coses. Jo
2: sí,
1: crec que...
2: No entro a les lletres.
1: Jo crec que són les preocupacions que tenen a veure amb molt del dia a dia.
3: Sí.
1: És a dir, les petites ansietats i, sí, i mogudes que es poden sentir reflexada qualsevol persona de més o menys la nostra edat, que és, va des de voler passar temps amb els amics, tenir una mica de por per el que passarà, perquè estàs en aquest punt d'aquests adult, però no adult de veritat, almenys no ho sembla. I sí, bueno.
3: O sigui, a gran escala és, no tinc casa, no tinc una casa, ni oportunitat de tenir-ne, i sento que tot se m'escapa entre les mans, i no tinc temps de fer... O sigui, faig moltes coses, però no faig... Crec que no estic fent el que m'agradaria fer, o crec que no estic fent tot el que hauria de fer. I després, com les minúcies de viure un dia a dia atapeït i això. O sigui, com...
1: Però també crec que és també la part... Bueno, jo, quan són cançons, intento que totes estiguin un punt esperançador, com que acabi amb una nota una mica positiva, en el sentit de... Què és això? És com, buah, no tinc res perquè tot és de lloguer o és en streaming o no tinc res que pugui dir que és meu, però alhora tinc moltes coses que són meves i no vull que perdre's, el que passa és que són com menys materials. I també jo crec que hi ha aquest punt de por perquè que aquestes coses que són meves i no són materials van molt lligades a ser jove i em fa por què passa quan no ho ets o com fas la transició a ser un adult ple. Sense, perquè clar, nosaltres els ritos de passo tradicionals, pues segurament no els tinguem, que és el tema de tenir fills, casar-se, tenir una casa pròpia, que és una mica el que et fa fer passos cap a ser un adult d'una manera tradicional o com almenys ho han fet els nostres pares. Ens dius, vale, jo què puc posar al centre més als meus amics que a la meva parella? Quins moments tinc, no?, de celebració i també de dir, vale, canvio el xip, he fet un avenç, a part dels aniversaris, que al final són números que us van pujant, però la meva vida està com igual des de que vaig acabar d'estudiar. Llavors, què fem amb això, no? I què va una mica d'això?
2: Sí, sí, 100%.
0: Sis de les nou cançons del disc estan escrites en català i les altres tres estan en castellà. Quin criteri seguiu a l'hora de crear les lletres? Quin idioma trieu per cada cançó i alguna manera de...
1: Doncs, com hem dit abans, com aquest disc va començar una mica... sense saber una mica l'idea, no va començar una idea de... Anem a ser un grup que canta en català. Simplement vam començar a escriure i jo quan vaig entrar al grup em vaig dir aquesta em ve de gust fer-la en català.
3: Sí.
1: I així vam seguir. Llavors, algunes que estan escrites en castellà van ser primeres versions o, per exemple, en el cas de l'Ubión de Hòsties, em passa que l'Ubión és una paraula que em fa molta gràcia perquè pensava que volia dir mongeta gegant, es veu que no, que va amb UV en comptes d'en B, no ho sé.
3: Sí, sí, sí.
1: Soc molt dislèxica. I ja va sortir d'aquí. I clar, a mi em passa que d'ara endavant m'agradaria fer-les totes en català.
3: També perquè realment és el que surt, o sigui, el que se'n surt més natural. Parlem més català que castellà. Sí. Llavors era raro passar a castellà simplement perquè és igual és un estil de música que tenim més associat a que la gent que ho fa a nivell nacional el fa en castellà. Però clar, és raríssim canviar d'idioma. Canviar com a un segon idioma familiar per la cara, quan realment quan estàs pensant en català i traduint-ho en castellà per escriure en castellà. Si estàs pensant en català, escriu en català.
1: També ja perquè nosaltres tres
3: sí,
1: i amb la Lune parlem en català. I ens clar, l'assaig és com, vale, però nosaltres estàs parlant, ui, que cantem, canviem d'idioma. Raro.
3: Sí.
1: I sí que és veritat el que deies dels referents, de que al final el que entenem a vegades per música en català o música catalana, no trobem tant el gènere que estem fent, encara que sí que n'hi ha bandes, de fet, compartim assaig, sí, local d'assaig amb una banda que es diu Joia, que són molt bons i fan música en català i són xulíssims, i sí que hi ha aquests referents. Llavors dic, oi, per què no ho podem ser nosaltres també?
3: 100%. Sí, també hi ha un punt com molt... És això, que hi ha un punt molt natural, que s'ha de respectar com arriben les coses, crec, com són... I dic, realment són prou similars al català i al castellà. El 9 de novembre, es diu 9 de novembre i després és en castellà, perquè realment és que ens ha sortit així. I ara simplement és raro traduir-ho a que es digui 9 de novembre, però és quasi el mateix. Però no és un surt natural, llavors, simplement es queda com neix.
0: Bé, i parlem del nom del disc. És un nom molt llarg
3: i llarg.
0: No sé qui és aquest senyor...
3: És un senyor que dirigeix videojocs.
2: Sí.
3: És... és un senyor que dirigeix videojocs i resulta que els videojocs que dirigeix aquest senyor ens agraden molt.
4: Sí.
3: I tenen una dinàmica, tenen un tarannà especial.
4: Sí, molt cinematogràfic i indica ell mateix que és un videojoc dirigit per Hideo Kojima. Té un ambient molt de... És un autor de cine que fa videojocs. A la dinàmica en la que planteja el crèdit del propi autor dins d'un videojoc. I ja, és una frase molt mítica dintre també del mundillo d'un videojoc dirigit per Hideo Kojima. Llavors, com també ens agraden molt diverses de les seves obres, des del Metal Gear, Death Stranding, Snatcher, que poc és. I vam dir, doncs, pa'lante.
3: Sí.
1: Sí, i jo crec que també arriba el punt aquest de... A part d'aquí és com bastant bé, perquè el tio, la cosa és que firma molts cops. O sigui, ell quan fa alguna cosa et fa saber que ha sigut ell. Perquè a tots els crèdits, diversos cops, tu comences a jugar i un videojoc dirigit per Hideo Kojima. Comences a jugar, primers crèdits, un altre cop. Uf, posa a tot arreu. I a mi això em fa també molta gràcia, que és un tio molt autor, no? En plan, tio, és meu, i ho vull dir. I també és veritat que, a part de la broma, és, com, és un tio que respectem molt i que ens agrada i que crec que també té aquest punt de... Ell ho fa des del seu gènere, no, dels videojocs o el cinema, depèn de com ho miris, però al final tracta preocupacions molt humanes. Des de... T'està parlant d'una història com supercomplexa, com a Death Stranding, que hi ha milions de trames passant i són molt rares i tal, però al final t'està parlant d'ansietats molt normals i de la nostra època, com el tema del por, de la preocupació amb el tema de la intel·ligència artificial i com pot acabar això, i això el tio ho porta parlant des d'abans de que fos la nostra realitat. Sí. I a mi em sembla molt curiós com que hem acabat vivint una mica a una distopia escrita per Hideo Kojima, cosa que, bueno, no és agradable de viure-hi, però també és xulo veure un autor que porta tants anys captant aquestes preocupacions i fent-les d'una manera tan sutil i tan xula.
0: Escoltem un tercer tema i després ens toqueu uns quants en directe.
3: Vinga,
0: quin escoltem ara?
3: Ara escolls tu, Arnau.
4: Terrorista emocional. No?
3: Terrorista emocional, sí.
0: Què té d'interessant aquesta cançó?
4: Uf! Aquesta cançó en un principi eren dues cançons separades. Tota la primera secció i hi havia un pensament de que és l'interludi i sí. Després que la segona part fos una segona cançó.
3: Sí, a la primera pissarra era cançó 2 més cançó 3. Ens vam haver d'inventar el mes aquest i realment la durada era prou bona perquè fos un mateix tema i sí, llavors es va juntar i bueno, la història és una història real.
1: Sí.
3: És una història de Merge.
1: Sí, és una història d'adolescent meva, a mi m'agrada una noia del meu institut, i no em feia ni cas, ni de broma. I clar, nosaltres un dia ens vam donar un petó a les escales d'un col·lega que és un mag, i després d'aquell estiu se'n van a viure a Anglaterra i no em va dir res, i a mi això em va sentar fatal. I llavors, clar, vaig dir, pues ara amb 27 anys anem a escriure sobre una cosa que et va passar amb 17 anys, clar que sí, gestionant. Que ara ja, òbviament, és graciós, però vaig trobar que, clar, com no he tingut com moltes ruptures amoroses, doncs utilitzo les d'adolescent, que també et peguen molt fort.
4: I a nivell d'harmonia és una cançó bastant interessant en la construcció d'acords que fa servir i com crec que la van plantejar una mica com el so de Henshin, almenys des de la visualització de quan la vam composar, perquè... Hi ha bona part de la cançó que va ser des dels inicis. És realment la cançó 2 i 3 que van fer. I hi ha com un joc de no repetir gaires patrons, fer servir harmonies amb l'escala major per crear nous acords, i com sonar familiar, però a la vegada sonar diferent que altres cançons del gènere. I per això crec que és una cançó super, super interessant en tot el empaque que té.
0: Doncs escoltem Terrorista Emocional de Henshin aquí a Moure Soroll.

0: Vale, doncs res, tocarem una cançó. Quina?
1: Sí, Many Level?
2: 9 de novembre.
0: 9 de novembre, sí.
1: És que la diem així dintre de la banda.
2: 9 de l'11, és el 9 de l'11.
0: 9 de l'11.

0: Res.
1: Molt bé.
2: Ara tocarem...
1: Terrorista emocional?
2: Terrorista emocional, mateix.
3: Versió acústica.
2: Versió acústica. Sí.

0: I res, això ha sigut.
1: Doncs moltes gràcies per tocar-nos aquests tres temes. Un plaer que ho feu en directe i penso que han sonat molt bé.
0: Gràcies.
1: Bé, ens queden 10 minuts, menys, però encara podem parlar d'alguna cosa més. La portada d'aquest primer disc de Henshin presenta una composició amb algunes fotografies, un dibuix i moltes flors acompanyant, crec que són flors,
0: sí.
1: El nom de la banda i el títol del disc. Qui ha creat aquest disseny? Imagino que tu.
0: Jo, sí.
1: I explica'ns una mica què volies transmetre.
0: Doncs, bueno, aquest disseny el vaig crear jo, però el tema gràfic l'ha fet el Sam, de fet. I les floretes aquestes són asteriscos.
2: Sí,
0: està bastant divertit.
2: Jo vaig fer vaig escollir la tipografia que utilitzaríem i vaig fer el logo en si de Henshin. Llavors, igual que la tipografia és simplement un contorn que segueix la lletra, és un asterisc amb un contorn que segueix la lletra, però sí que té aquest aspecte de flor i vam voler seguir-ho i utilitzar diferents composicions de colors com per això, sí, tal qual.
0: I rei, per la portada, doncs la veritat és que teníem algunes fotos però no sabíem si volíem fer una portada d'una fotografia sencera. I vam dir, bueno, jo tenia, de fet, aquest dibuix era un estudi de composició que tenia jo per allà a l'iPad fet de a saber quan, però em va semblar maco i no sé, era com un paisatge, bueno, ni un paisatge, era un sketch de lo que tenia que ser un paisatge, i vaig dir, hòstia, però és que quedarà molt guai. I la part blanca del costat del que té és, m'he fixat molt a les edicions japoneses, dels CDs i dels vinils, tenen un cinturonet de paper, que això els col·leccionistes ho busquen molt, però compositivament queda molt bé. I vaig dir, bueno, per què no imitem això, però en comptes de fer el cinturó en paper i tal, ho fiquem a la portada com a disseny i quedarà xulo. També és veritat que tot el tema de volíem fer la música en físic, perquè que és una cosa molt xula, sí. Del que parlem abans de no tenir res prop i tal, doncs el disc el pots tenir i és teu, i si el dia que mori Spotify, doncs això és teu i ho tens tu. I pots fer amb ell el que vulguis. Sí. Però ens feia il·lusió tot el tema de dissenyar doncs, un objecte físic amb la nostra música. I una cosa que m'agrada molt és que el disc en si té una fotografia del camp de Marina, que és on vivíem els meus pares, que és un camp de futbol que té com unes... Bueno, és el cel, és el camp de Marina, però mira, cap a dalt, cap al cel. I té com una estructura de metall i tal, i que és xulo que estigui a la galleta del disc.
2: Sí.
0: Perquè a mi almenys m'agrada que quan totes les peces d'un objecte estan dissenyades.
2: Sí. També per la portada volíem... La primera idea sí que era fer foto, i volíem una foto de nosaltres en un... O sigui, un dia com molt lluminós, però sol radiant, prat verd i cel blau, vam arribar a la localització, era un puto secarral, rotllo, no hi havia ni una brizna de hierba.
0: Sí, no, que
2: i se'ns va anar la llum en 45 minuts, llavors les fotos que van sortir, gràcies a la nostra amiga Andrea, van sortir molt bé.
0: Sí, l'Andrea Carilla, que ens ha fet totes les fotos que tenim de la banda, ens les ha fet ella i les fa superbé.
2: Però perquè controla ella, perquè realment va ser un puto desastre.
3: Va ser un circo.
0: Sí, això sí que ho vaig localitzar jo, i jo prometo que el dia que vaig anar hi havia gespa a Vallvidrera, ¿vale? I jo que he sigut l'únic cop que he anat a Vallvidrera i ja estava sec.
2: Heavy desierto, vam arribar. O sigui, no. Però, bueno, es va semblar increïble. La veritat, m'agrada més aquest resultat final que la idea original, i la il·lustració és xulíssima. Però jo, no sé, està molt guai.
1: Bé, aquest disc és autoproduït, si no m'equivoco.
2: Sí.
1: Amb el nom en japonès i el títol de disseny japonès, no he pensat que alguna discogràfica japonesa us tiri la canya?
2: Tant de bo. De fet, anem, la Irene i jo, a l'octubre per primer cop a Japó i ens emportarem dos o tres CDs sota la màniga per intentar, si sona la flauta, com anar a botigues de discos i dir, mira, us deixem un. Si qualsevol cosa, ens... No sé.
0: Què ha fet? N'haurem de fer, perquè ara mateix ens queda un. Ara mateix tenim un disc a la nostra possessió.
3: Sí.
0: I potser bueno, els venen a l'Ultralocal, potser ja n'hi ha algun. Però sí, n'haurem de demanar abans del viatge perquè ens agradaria això. També tirar una mica de canya de com està l'escena per Tòquio. De dir, nosaltres com anem tot un mes, anem a mirar, anem a concerts d'allà, a veure també quin...
3: Sí.
0: La Heliogàbal de Tòquio, pues, qui toca la Heliogàbal de Tòquio, saps? O sigui, tindran això també, no?
2: Claro.
0: I a veure què passa.
1: Bueno, i parlant de tocar, ahir vau estar tocant a la sala Upload. Quins són els pròxims concerts? Bueno, i explica una mica amb qui vau tocar.
2: Doncs vam tocar amb Anna Managuchi.
3: Els Màquines.
2: Que ens van... Els Màquines. Són majíssims, a part. Ens van contactar la promotora, els Duval.
3: Sí.
2: De que els hi faltava un telonero perquè estan de gira per Europa. Bueno, estaven, perquè la van acabar. I agafaven teloners de cada una de les ciutats, el qual és perfecte. I nosaltres vam ser els de Barcelona.
0: Sí.
2: I són una gent que nosaltres sabíem qui eren, els escoltàvem, han fet bandes sonores de sèries que ens agraden, o sigui, va ser com un tema, va ser molt guai, va ser molt, molt guai.
0: Sí.
2: Va ser un concert, a sobre va sortir prou bé.
0: Sí, va sortir superbé i molt agraït.
3: Sí, I de cara a futur, pues, tenim, tornem a la Plot el 10 de juliol pel Festival Entiesados, que serà, serà un quatre bolazos bastant, bastant xulos amb els companys de Media Vida, Marina Bajona i Casero. I després, anuncio en primícia, el 24 de juliol estarem a la Vol amb Derbi Júnior, que quan acabi el programa pujarem el cartell i tot. I res, després què queda? Pues què queda? El... Cosetes cap a final d'any, que estem preparant.
2: Sí.
3: Ja encara no vam
2: dir res. Sortirem de Barna, però... esperem.
0: Sí. Sí.
2: Volem sortir, sí, volem tocar por ahí i alguna cosa més.
0: Sí. Sí, sí, i això estem preparant cosetes.
3: Sí.
1: Doncs si voleu, per tancar aquesta xerrada amb vosaltres, podem escoltar una la darrera cançó, que a veure si la podem sentir sencera.
2: Som-hi.
1: Quina trieu?
2: Camino a Pamplona.
0: Vinga, sí, Camino a Pamplona.
1: No fa falta explicar res? Algo breu?
0: Algo breu. A mi és una cançó que m'agrada molt cantar-la, perquè em va costar molt cantar-la, perquè era la que des d'un principi cada cop que el desig arribava a Camino a Pamplona i deia, hòstia puta, és que no em surt, no em surt, no sé cantar així. I al final em va sortir i estic molt orgullosa.
3: Sí, i és la potser més emo clàssica,
0: sí.
3: Tant en les diferents progressions que es fan servir com el crescendo final, però a la vegada té un toc com molt, molt sugueix d'una bola de so, que en directe també ho treballem molt, de que el punt final de Camino a Pamplona sigui una bola de so que aplasta a l'espectador, a l'oriente.
0: Sí. I de cara al futur si vienen, o sigui, es venen coses molt semblants a Camino a Pamplona, així que és una mica cap on va Henshin cap endavant.
1: Doncs Arnau, Irene, Sam, moltes gràcies per venir a Moure Soroll,
2: presentar-nos
1: el vostre projecte i aquestes cançons, i tres en directe, que és tot un luxe.
2: Sí.
1: Doncs ens veiem.
2: Ens veiem.
0: Ens veiem, gràcies.
1: Fins aviat.
2: Merci, vagi bé.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres una entitat que forma part de les seccions de l'Avent Centre Cultural. És Gelada. I a més Gelada, ja vam fer una entrevista perquè el 2023 vam fer els 50 anys. Per tant, aquest 2026 estem amb la celebració de 53 anys de la vida d'aquesta entitat, d'aquest centre excursionista d'aquí d'Esplugues. Per parlar de les activitats que s'estan fent per aquest any, tenim amb nosaltres a l'Oriol Pi. Benvingut.
3: Gràcies.
2: Gràcies a tu per estar aquí i per portar-nos totes les activitats que fareu, que les primeres s'han iniciat el primer cap de setmana del mes de febrer, el 7 i 8, que és la construcció d'un poblat d'iglús, que serà 33 anys que esteu fent, no de manera consecutiva, però seria la 33a edició d'aquest poblat d'iglús. Anem a explicar què és un iglú. Molta gent ja ho sabrà, però per qui no ho sap, què és un iglú?
3: Què és un iglú? Perquè ens fem una idea, és, si tots hem vist el pingu, doncs és allà on viu el pingu. Són aquells blocs de gel o de glaç que tenen una forma així esfèrica, circular o mitja esfera, i és originari dels poblats inuits. I aleshores, doncs, la idea és d'aquest poblat d'iglús és anar-los a construir nosaltres mateixos. Òbviament, ara aprofitant, a més, aquesta temporada de neu tan bona que hem tingut, anirem a la zona del Ripollès, concretament a la zona de Vallter, i allà construirem aquest poblat d'iglús. I la idea és passar-hi la nit, passar la nit a dins dels iglús. Farà fred? Sí, segurament farà bastant fred, però penseu, per exemple, que els iglús a dins mantenen una temperatura que oscil·la entre els 0 i els 2 graus. Pot semblar realment una temperatura molt incòmoda d'estar-se a dins, però penseu que a fora, a la nit, si fa menys 8 o menys 10 graus, a l'entrar dins és una sensació molt més confortable respecte al que està fent a fora. A més, també t'aïlla del vent i t'aïlla també del soroll. És una experiència molt curiosa de sentir res allà dins, mentre a fora pot ser que hi bufi el vent i que faci molt fred.
2: De fet, hi ha hagut gent que s'ha vist dintre d'una allau i ha improvisat un iglú no construït d'aquesta manera. Si mirem el documental de Balandrau, veiem perfectament que hi ha una de les persones que diu: em vaig sepultar jo mateix dintre de la neu, em vaig fer una cova, que seria un iglú, i gràcies a això es va poder salvar. Per tant, la gent que feu alta muntanya, és molt important que feu aquests cursos d'iglús.
3: Sí, pot servir com a refugi d'emergència, com bé comentes. Esperem que no sigui el nostre cas. És a dir, la idea és doncs anar-los a construir durant el matí, tranquil·lament, tenint tot el dia, per a la que comenci a fosquejar, doncs ja tenir un lloc on resguardar-nos i passar-hi la nit.
2: Doncs anem a la propera activitat, perquè teniu una programació que va fins al mes de novembre.
3: Sí, sí, sí. Abans, si em permets comentar, per posar una mica de context, el Gelada és el grup excursionista que ja té molts anys de vida, com comentaves abans, i ara el que hem fet o estem intentant fer és doncs sortir, si se'm permet l'expressió, de l'hibernació amb què havia estat aquests últims anys, sigui per varis temes, entre el Covid pel mig, entre la gent que ho portava doncs tenir altres coses i altres compromisos familiars que no els permetien doncs d'organitzar tant de sortides als caps de setmana a la muntanya, i ara la idea és reflotar-ho o sortir d'aquesta hibernació pensant una mica en grup de gent jove d'entre uns 20 i 40 anys, tampoc està estrictament limitat, però sí que una mica tot això neix de la idea de buscar un grup de gent

0: un calendari, una mena de planificació d'aquí a novembre amb diferents sortides. Ara més o menys hem fet una sortida, un més sí, més no, per tenir això. No implica, no és un, tampoc una cosa que impliqui un compromís d'estar cada dos per tres doncs, atent al calendari i fent coses, sinó doncs saber que, mira, doncs ara a l'abril farem aquesta sortida, d'aquí un parell de mesos farem l'altra, i si et ve de gust doncs apuntar-t'ho al calendari, i abans doncs quedar algunes setmanes abans per acabar d'organitzar-ho i ja està, i sortir a gaudir de la muntanya.
1: Doncs quan acabem l'entrevista us direm on us podeu apuntar i què heu de fer per poder participar en aquestes activitats. I anem a explicar primer les activitats i fer una miqueta de caliu.
0: Vinga, doncs per anar fent boca o per anar entrenant una mica les cames per a aquestes sortides de muntanya que tenim planificades. Hem comentat ja el Poblat d'Iglús, ara al febrer, però després la idea és a l'abril fer una sortida a Montserrat, i aquí aprofito per comentar també, és una combinació aquestes sortides a la muntanya que hem planificat, ja d'un parell de tipus, és a dir, algunes que són només d'un dia, que és una matinal de diumenge o una excursió, més després dinar i després ja tornar cap a casa, i alguns altres que són algunes altres sortides que són de cap de setmana. Com, per exemple, això, la primera serà a Montserrat, que serà una sortida d'un dia, fent una ruta sortint dels recorreguts típics dels guiris amb xancletes que pugen fins a Sant Jeroni, que això passa, doncs seria fer una ruta que sortís de tot això i anar a veure racons una mica més amagats de Montserrat.
1: L'excursió, la sortida a Montserrat, és un clàssic de gelada, perquè l'heu fet moltes vegades i sempre intenteu fer recorreguts diferents i descobrir indrets de la muntanya que són preciosos. Per tant, també ara fa temps que no fèieu aquesta sortida a Montserrat, també era un clàssic dintre de la programació de Festa Major de Sant Mateu, però bueno, com hem dit, hi ha hagut un parèntesi, me n'alegro també que recupereu aquesta sortida.
0: Sí, això a Montserrat ho tenim ben a prop, no la veiem, així com altres pobles del Baix Llobregat sí que si treuen el cap per la finestra el veuen, nosaltres aquí
1: hem d'anar una miqueta fins aquí, fins al camp de l'estadi del Johan Cruyff, que ja comencem a veure a Montserrat.
0: Val, però aleshores ja sortim del municipi.
1: Sí, ja sortim.
0: No tenim la no. Possibilitat de veure'l des del municipi, no sé, des de dalt una mica al cim de Puigdossa, si fa bon dia s'intueix.
1: Sí, i des del mirador de l'edifici Balden, que hi ha un restaurant, també es veu Montserrat. Val.
0: Però torna a ser els de Sant Just, veus?
1: També,
0: ens falta,
1: sí,
0: això, ens falta
1: no.
0: Un lloc per veure'l tranquil·lament. Però res, això, com comentaves, Montserrat sí que és una sortida típica, la tenim a prop i volem doncs, descobrir-la i descobrir indrets diferents. Després, el juny, farem una que serà de tot el cap de setmana, que serà a la Vall de Núria. També és un lloc molt icònic de l'excursionisme català,
1: sí.
0: I doncs això també volem conèixer aquest espai. La idea serà fer nit en un refugi, aleshores doncs combinar el primer dia aproximació al refugi i l'endemà poder fer algun cim de la zona de Núria.
1: I al ser el mes de juny podreu disfrutar, perquè la nevada aquest any a Núria ha sigut de les màximes quotes que ha tingut de neu, i el juny estarà preciós, perquè segurament que hi haurà tota una sèrie de flora que feia molts anys que no sortia, perquè la neu fa això, que fa créixer tota una espècie de plantes i d'herbes que segurament que amb la sequera que hem tingut aquests darrers anys podem veure flora que feia anys que no veiem a la Vall de Núria.
0: Sí, realment es preveu, com bé dius, una primavera molt bonica, molt esplendorosa.
1: I explosiva de color,
0: sí,
1: i de vida.
0: Sí, sí, sí. Amb moltes ganes doncs, això de poder estar tant als prats com a dalt a les muntanyes per gaudir-ne. Si seguim amb la programació, al setembre hi ha una sortida a la Gallina Pelada. Aquesta seria de també només un dia. I ja per acabar, al novembre hem planificat una sortida a Andorra, que seria també de cap de setmana. Andorra també és el país veí que tenim aquí, que és el, com ells diuen, no? Tenen com a eslògan el país dels Pirineus, realment, clar, és que estan enclavats allà al mig dels Pirineus, i Andorra té el que té de bo a nivell de muntanyes és que té tota una xarxa i un circuit de refugis lliures.

0: mesures molt potenciats des del mateix govern andorrà, que estan molt bé dins de les condicions que són uns refugis lliures, però que tens molta facilitat per fer un circuit dormint en algun refugi lliure, fent alguna circular per no haver de pujar i baixar pel mateix lloc, i dona molt joc. Aleshores, doncs, tenim temps encara per planificar la ruta, i una mica, tant aquesta de la d'Andorra com totes les altres, es tracta, això és una primera proposta o un primer calendari, amb la voluntat de tots aquells que vulguin apuntar-se, doncs, de reunir-nos i acabar de decidir què ens ve més de gust, o quina zona de Montserrat volem descobrir, o quin lloc de quin cim de la zona de la Vall de Núria volem fer, i estar obert a això, a nosaltres mateixos trobar-nos, organitzar-nos i fer sortides que ens vinguin de gust. Hi ha aquesta planificació inicial. Si fruit d'aquestes trobades i aquestes sortides, doncs, fem la de Montserrat i abans no fem la de la Vall de Núria al juny, al maig volem fer-ne una altra, doncs també està obert això, de que nosaltres mateixos ens anem animant a trobar-nos, a fer comunitat, fer grup i fer muntanya i fer país.
1: Doncs anem a convidar les persones que puguin estar interessades. Com ho podem fer per participar i per formar part d'aquest grup de gelada? Què han de fer? On s'han d'adreçar?
0: D'entrada, podríem dir que aquí a l'Avens, a Secretaria, donarà informació quan s'apropin les sortides. També anar seguint les xarxes que fins ara han estat una mica en hibernació, i ara les anirem traient d'aquesta hibernació i anirem, doncs, ja penjant les primeres, o anirem recuperant una mica això de, doncs, fotos que farem ara a la primera sortida al Poblat d'Iglús, i així, doncs, ja podem anar fent boca i tothom podrà veure, doncs, les sortides que anem fent, i allà anirem anunciant les properes sortides, doncs, via Instagram, via Facebook o via presencial, vinguent aquí a l'Avens i parlant a Secretaria, i ja indicaran, doncs, com ho poden fer, o el telèfon de contacte, o quan ens reunim. Això, cap problema, ens trobarem.
1: A més, l'accés a gelada és fàcil perquè són una de les seccions que estan a planta baixa, planta carrer, i no s'han de pujar escales.
0: Home,
1: com a d'altres.
0: Tot i que en el nostre cas, a veure, hauríem de poder pujar unes quantes escales, no? Si la idea després és anar a fer muntanya, però sí, entenc el que dius. És cert que per reunir-nos en el local que tenim aquí a la zona de el mateix Avens, no hem de fer molt esforç, perquè ja el guardem o ho guardarem per les sortides quan anem a caminar.
1: Oriol, si m'he deixat alguna cosa, alguna coseta més que vulguis comentar ja per anar finalitzant?
0: No, simplement, doncs, reiterar de portes obertes. En aquest sentit, estem a la muntanya i estem al camp, per tant, no s'hi poden posar portes, per tant, tot el contrari, tot ben obert per acollir gent. Sí que hem comentat d'una franja així d'edat jove, i hem dit de 20 a 40, però joves menors de 20 i joves més enllà dels 40 també seran benvinguts, perquè la idea és això, fer grup, tenir una xarxa de gent que ens agradi la muntanya i que, doncs, l'un per l'altre ens anem animant a fer sortides i a trobar-nos tant aquí al poble com sobretot per marxar i conèixer la muntanya que tenim per aquí prop i el país.
1: Doncs gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Ja sabeu que de secció a secció, secció de la ràdio a secció excursionista, ens podem retrobar sempre que vulgueu, sempre que ho necessiteu, i recordar-vos que Gelada està a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, d'Esplugues de Llobregat.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Si us dic la nit més curta de l'any, la que s'allarga fins la matinada, fogueres, petards, coca, ballaruca, de què penseu que parlarem a l'entrevista d'avui?

0: El foc ha estat sempre un símbol en la vida de l'home. Els pobladors primitius dels països mediterranis i europeus ja veneraven les forces de la natura, i amb elles principalment el sol i el foc, mitjançant els cultes i les celebracions. Però serà en Pep Ribas, un dels precursors i un dels que va començar aquí a Esplugues a portar la flama del Canigó, que ens explicarà com és que es celebra als Països Catalans aquesta flama del Canigó, aquesta revetlla de Sant Joan.
1: La data del solstici d'estiu, que és el dia més curt de l'any, ja era celebrat ja, doncs, pels antics. Això ja és una tradició que ja ve de mil anys, es pot dir, diguéssim. I és que aquesta tradició era celebrar amb fogueres, perquè les fogueres, doncs, evidentment, doncs, és un signe de purificació. Tot això ja havia funcionat sempre, diguéssim, dintre dels països de l'àrea, sobretot del Mediterrani, m'entens? El nord és un altre tema. Però l'any 63, el Francesc Pujades, que és un habitant d'Arles, del Catalunya Nord, diguéssim, Arles, molt a sota del Canigó, que va fent. Se li va acudir, doncs, anar a celebrar, doncs, la nit de Sant Joan, doncs, encenent una foguera a dalt del Canigó. I això va ser l'any 63, em sembla així. I aleshores va estar diversos anys, doncs, ell i una colla pujant a dalt del Canigó i encenent una foguera, com altres fogueres ja s'havien encès, que no tenien res a veure, diguéssim, amb el Canigó. Ara bé, l'any 66, el 1966, ell i tota una colla se'ls va acudir, doncs, diguéssim, home, aviam, i si els focs de Sant Joan de tots els països catalans s'encenguessin amb la fama del Canigó? Perquè llavors, diguéssim, seria, doncs, crear un nou símbol de germandat entre tots els països catalans. I bé, va començar, doncs, a la Catalunya Nord, i doncs hi va anar passant en comptagotes, diguéssim, cap al Principat i al País Valencià. Va costar bastant, diguéssim, perquè evidentment estàvem parlant en una època franquista, en què evidentment, doncs, una cosa que es havia muntat com a símbol d'uns països catalans des del punt de vista de la cultura que ens agermana, això era molt era mal vist i prohibit, diguéssim, pel règim de Franco, no? Per tant, diguéssim, s'hi van oposar-hi sempre que van poder, i per això, doncs, els primers anys va ser pràcticament una mica, doncs, a la clandestinitat i amagar-se, i etcètera, com moltes coses que es feia, doncs, durant els últims anys del franquisme. I aquesta, diguéssim, ha sigut, diguéssim, la simbologia de la flama del Canigó, que ha esdevingut un nou símbol de la cultura i de la germania entre tots els països catalans. Perquè al cap de pocs anys ja va arribar a València i a les Illes també. I en aquest moment, doncs, ara, amb el foc que es fa del Canigó, es comptabilitzen més de 3.000 fogueres a tot arreu. Més o menys una mica la cosa va així.
0: Pep, aquí a Esplugues tu també vas viure els primers anys de l'arribada de la flama?
1: Mira, no, aviam, el que passa que quan vaig anar fins a llavors, diguéssim, la flama arribava a Esplugues, però a partir de la comitiva que baixava del Canigó, el comitiu oficial, i que a Coll d'Ares començava i es anava repartint, com es fa ara. I aleshores Esplugues era un dels llocs, doncs, que, bueno, que anaves a buscar la flama amb la comitiva que hi havia baixat. Però això ho vam canviar, doncs, que més o menys, doncs, si, quan vaig vindre aquí a Esplugues, doncs, que vam dir, doncs, aviam, per què no anem nosaltres a dalt, que ningú, a buscar la flama allà? O sigui, no esperar que la baixin la comitiva oficial, sinó anar-hi a nosaltres. I amb això, doncs, diguéssim, doncs, bueno, ens remuntem, doncs, potser i el farà uns 20 anys, ara no t'ho puc dir segur, diguéssim, pues que vam fer la primera expedició, doncs, d'anar a dormir a Cortalets, i, bueno, a dormir, és una manera de dir-ho, dormir. Pujar a Cortalets, pujar a dalt, agafar la flama, baixar-la, tindre a ballar, i l'endemà a la tira, doncs, cap a Esplugues, i d'Esplugues a tot el Baix Llobregat. I això, diguéssim, deu ser sobre uns 20 anys que s'ha anat fent. Igualment com altres pobles, també. Altres pobles no esperen que hi hagi el comitè oficial. La nit d'aquesta, que és realment el dia abans de la revella, pot dir que és el dia 22, si veus el Canigó, és una cosa de joia, diguéssim. Veus centenars i centenars de petites lampres que van baixant per tota la muntanya. I cada una d'aquestes se'n va a un lloc diferent. A part del comitè oficial, que aquesta sempre va a Coll d'Ares i des d'allà surt, que és la que va a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament. Però a part d'això, cadascú s'espavila.
0: Doncs Pep, ja només ens queda donar-te les gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui per telèfon, i ara li donarem pas ja als nostres companys que tenim aquí amb nosaltres. Gràcies, Pep, i una forta abraçada.
1: Vale, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: La nit de Sant Joan, diuen, és una de les nits més màgiques de tot l'any. Els orígens d'aquesta celebració solen relacionar-se amb les festes que civilitzacions molt antigues realitzaven amb l'arribada del solstici de l'estiu. Les fogueres sembla ser que estan relacionades amb els ritus d'honor al sol, i el foc representa i està representat en les fogueres perquè esdevenia un element que donava força al sol. Però per parlar de tot això, de la celebració de la nit de Sant Joan, de com la vivim aquí a Esplugues i de com va arribar la flama del Canigó, ara tenim a uns convidats especials. Hem tingut la intervenció del Pep Ribas a través del telèfon, ja que no ha pogut venir, però aquí a l'estudi amb nosaltres estan el Fede Cano, el Josep Beas, Esther Moreno. Ells formen part també de l'Espluga Viva, d'aquesta entitat d'Esplugues, i ells formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Així doncs que, i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I si us sembla, començaré per en Fede Cano, que ens explicarà com porta ell la flama del Canigó aquí a Esplugues i com se li acudeix amb ell de que ha d'anar al Canigó i ens ha de portar la flama.
1: Bé, jo crec que el fet de fa 50 anys féssim aquí a Esplugues la flama del Canigó té una certa implicació amb el moment polític que estàvem passant en aquell moment. Estàvem en una plena dictadura. Vamos, estàvem els últims 3 anys, el 72, faltava 3 anys perquè morís el dictador, i llavors el tema del país, bueno, el tema del nostre país, de Catalunya, Països Catalans, doncs era un tema que molt poca gent estava implicada en aquells moments, no? Hi havia, sí, moltes lluites obreres i moltes lluites antifranquistes, però el tema del país i Països Catalans, sobretot, era molt poc. Molt poc conegut, no? Llavors va ser una persona, Nemesi Solà, que sempre dic que és com el meu pare espiritual en aquest tema, l'any 72, cap al febrer o així, va venir aquí a Esplugues a veure, no sé ni qui li va passar el meu nom, però bueno, li van comentar que era una persona molt implicada amb el poble i amb el tema de Catalunya, i llavors ens vam anar a Sant Just, amb l'Albert Cortés de Sant Just, a fer una reunió amb ell. La vam fer allà a l'Ateneu, i llavors allà ell, el Nemesi, ens va proposar de portar la flama del Canigó aquell any a Esplugues, no? Bueno, jo crec que ell va ser el motivador de que l'any 72 aquí a Esplugues i Sant Just es fes per primera vegada la portada de la flama, no? Va ser, no és com ara, va ser uns anys complicats en aquells moments, no? Però bueno, per nosaltres ens va omplir de joia, doncs, el fet de que aquella flama en aquells moments, en els moments del franquisme, era l'agermanament dels Països Catalans. És a dir, la festa dels Països Catalans va arribar anys més tard, com a concepte, però per nosaltres era molt important en aquells moments que, bueno, doncs que el símbol d'aquella flama, doncs, feia que els Països Catalans, doncs, tinguessin un sentit molt profund.
0: I és poder en aquell moment que pugeu des d'Esplugues cap al Canigó? És una expedició directament?
1: No, en aquella època no vam pujar al Canigó. En aquella època era molt complexa tot això, i llavors la flama es passava per la frontera sense que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, doncs, la veiés, doncs, perquè era un tema que no estava permès, no? Llavors, la primera vegada, tant Esplugues com Sant Just, vam anar a recollir-la a un creuament, bueno, perquè en aquella època les coses es feien així, en plan subversiu, digue-li, o com... Llavors vam quedar en un encreuament en la carretera Barcelona-Sant Cugat. D'allà la gent que la passava d'estranques, no? per la frontera, ens la va passar a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, uns se'n van anar cap a Sant Just, nosaltres cap a Esplugues, i aquí vam fer la celebració per primera vegada de Focs de Sant Joan, que si vols ja t'explicaré com ho vam vendre a l'Ajuntament franquista. Clar, tot això era molt... no podíem fer una festa així com així. Teníem que tenir un permís en aquells moments, no?
0: I aleshores, com ho feu per aconseguir els permisos i per poder celebrar aquesta arribada de la flama del Canigó?
1: Bueno, a veure, quan se'ns proposa de celebrar la festa de la flama, doncs també era, penseu que aquella època la majoria d'edat era els 21 anys, llavors jo en aquella època tenia 18 i per tant doncs no era tan fàcil demanar permís a l'Ajuntament. Jo vaig tenir que buscar una persona de 21 anys perquè fes uns papers i li vam vendre a l'alcalde franquista, li vam dir solo queremos hacer aquí una foguera i nada, i con un tocadiscos, perquè el primer any no va ser amb copla, després vam portar la copla, però el primer any ho vam fer amb un tocadiscos, el típic tocadiscos amb sardanes, i li vam vendre com que nada, queremos aquí hacer una foguera, quemar cuatro palos i ja està, no?
0: Perquè si no recordo malament, l'any 72-74 el que era alcalde de la població en aquell moment era el Josep Català.
1: Sí, sí, sí, era el Català, sí, sí. I llavors, bueno, quan ens van preguntar l'alcalde, i no sé si hi havia algú més, ja no ho recordo, què volien fer, doncs li vam vendre que era una verbena, una típica verbena. Bueno, ens van donar el permís, a partir d'aquí vam muntar la foguera, i des dels balcons, que encara hi són, com si diguéssim, on estan les tres torres, mirant cap al sud, bueno, cap al mar, a mà dreta hi ha uns pisos que hi eren en aquella època, i des d'un pis que ens va deixar uns veïns allà vam fer la lectura del manifest de la Flama del Canigó. En aquells moments ja no era una cremada de fusta ni tot això, no? Vam regalar coca i vi, cosa que no era costum aquí a Esplugues, i bueno, la gent es va tornar boja,
0: I això finalment com aconseguiu organitzar-ho? Perquè, clar, hi ha una organització, hi ha unes despeses, s'han de pagar coses... Finalment, com aconseguiu el suport de la població per poder fer-ho?
1: A veure, nosaltres vam recollir, em sembla que eren 50 pessetes, a diferents... No, segur que si mirem els arxius de l'Espluga Viva trobarem qui va participar, però molts establiments... ens donaven 50 pessetes i amb això bueno, vam comprar la coca, vam comprar el vi i poca cosa més, perquè tot el més ho fèiem nosaltres, no hi havia grans costos.
0: I fent una mica de memòria amb aquests cartells que heu anat recollint, podríem esmentar algun dels comerços o indústries d'aquí d'Esplugues que us van donar suport?
1: Jo sí que recordo, alguns ara m'han vingut, eh? Rocador, no sé si Laboratorio sí, Rocador, Laboratorios Squip, i hi havia també Bodegas Torres, evidentment, que ens va fer un preu especial, possiblement. És dir, ara m'estic recordant d'uns quants, no? Però, bueno, vam recollir força gent que ens va ajudar econòmicament. Després tornem a fer el mateix, presentem la petició a l'Ajuntament amb la mateixa història de sempre. Jo no sé si és que no es van enterar o com ja estàvem amb uns anys que els hi quedava poc, doncs no ens van posar mai pegues. Tampoc ens van donar ni un duro, eh? No. I llavors sí que al cap de... Jo crec que va ser el 74 que ja vam començar a portar una copla, que la gent ja ens... Bueno, ja portàvem 2 anys fent els focs i bueno, els comerços ja col·laboraven més, no?
2: Bueno, es feia amb l'Associació Sardanista també.
1: També, exacte, col·laborava a l'Esbar d'Esplugues, no sé si va ser anys més tard. És que clar, 50 anys, hòstia, ordenar-los una mica, ja. Jo tinc molt clar els 3, 2, 3, 4 primers anys, doncs com ho vam fer, no?
0: I arriba un moment que ja suposo que aquest grup que ho estàveu organitzant s'us fa tot petit o s'us fa tot massa gran i heu de fer ja un traspàs a altres companys, a altres agrupaments. No sé si éreu un grup petit d'amics que era el que organitzàveu, com ho feu això?
1: Sí, no érem un grup d'equips, ens dèiem en aquell moment els escoltes de la parròquia Santa Magdalena, que encara deu costar en el primer cartell, doncs organitza escoltes de la parròquia de Santa Magdalena, no? Que això el mossèn Anton de l'època també ens va ajudar molt, no? I el que passa és que com érem uns escoltes que no estàvem en lloc en aquell moment, l'any 72, doncs teníem problemes legals, no? Perquè en aquella època ho tenies que estar acollit en algun organisme, no? Fundem l'agrupament escolta Abat Oliva, perquè aquí ho organitza l'Abat Oliva, i als 2 anys, al 74, fundem l'agrupament escolta Espluga Viva, que estan aquí presents, i a partir d'aquí ja és l'Espluga Viva que agafa la torxa, el relleu.
0: I ara sí que arriba aquest traspàs d'aquest grup, d'aquest centre excursionista, Abat Oliva, de la parròquia. Es fa aquest traspàs al centre excursionista d'Esplugues. I ara sí que l'Esther com a presidenta i el Josep Beas com a membre del centre excursionista ens expliquen una miqueta com va anar aquest traspàs i com des de l'entitat s'està vivint aquests darrers anys aquesta arribada de la flama i aquesta organització. Si en cas ens ho expliques tu, Esther, què sent l'entitat davant doncs això de l'arribada de la flama, d'aquesta foguera que es fa, de tots els actes que es fan aquí a Esplugues?
3: Doncs nosaltres ho vivim com és un fet absolutament important, perquè com molt bé ha dit el Fede, és un fet d'unió de Països Catalans, que crec que encara en aquest moment doncs encara fa falta. És un sentiment de reivindicació de país, de cultura, de llengua, de tot allò que és nostre. És un sentiment que és nostre i és un moment d'unitat. O sigui, puges allà al Canigó cansat, arribes patat, i quan veus que ja baixa tothom amb la flama, és com una, no sé, com una unió que bueno, que tots som amics, col·legues, germans, tots ens estimem i tot és, bueno, no sé, és un sentiment que és molt difícil d'explicar, no sé, Josep, tu sí.
2: Al Canigó pugem a buscar la flama directament al Canigó, això ho sap el Pep millor que jo, però jo diria que des de l'any 1991. El 92 segur, perquè a l'exposició ja surten fotos, però crec que des del 90 o 91 ja vam començar a pujar al Canigó. I perquè clar, nosaltres a l'Espluga Viva, clar, tot això, el tema de Sant Joan, la foguera, tot això ho munta l'agrupament Escolta des de l'any 74, però des de que es funda l'entitat va creixent i tenim un centre excursionista potent i tal, llavors a partir d'un moment es diu, bueno, escolta, si tenim un centre excursionista doncs anem a buscar la flama al Canigó, que és el que toca, no? I ha anat molta gent, perquè també ha anat gent de l'agrupament a vegades o col·laboradors que tenim, o nosaltres mateixos, no? Al Canigó. I des de l'any 1000, des de la dècada dels 90 que pugem cada any a buscar la flama al Canigó. El mateix dia 22, que és el dia de la revetlla, no? El 23, depèn de com cau, el dia 23 com a tal és el dia que pugem directament a Cortalets, al peu del Canigó, al costat del refugi de Cortalets, i allà al cim del Canigó es fa l'acte de renovació de la flama a les 12 de la nit, i llavors des d'allà has de pujar a peu al Canigó, evidentment, i normalment nosaltres el que fem és pujar per una ruta que és una mica més llarga, que és per la cresta del Verdet i la Xumaneia. A vegades hem pujat escalant, depèn dels anys, i si no per la ruta normal, que hi ha en un parell d'hores fins al cim. I llavors has d'estar allà abans de les 12 de la nit, puges en frontals i amb un fanalet o dos i encens la flama i la baixes a Cortalets. Normalment dormim en tenda fora del refugi, que hi ha moltíssima gent, i llavors el dia següent al dematí, el dia 23 del matí, doncs ja baixem cap a baix.
0: I ara com ho feu amb els permisos? Perquè abans havíeu de pujar d'amagat i ara puja tanta gent a buscar la flama que hi ha un control bastant burocràtic. Explica'ns com feu tot això dels permisos per pujar al Canigó.
2: Bueno, ara ha anat canviant. Les primeres èpoques pujava qui volia, pujava molta gent i podies pujar els cotxes que volguessis i tal. Els últims anys, abans de la pandèmia, ja van començar a haver restriccions i només deixaven pujar un cotxe per poble, però igualment hi havia centenars de persones allà al cim. I el que sí que pots és pujar a peu. Pujar a peu pot pujar qui vulgui, però la pista d'accés només deixen accedir a un cotxe. Estan restringint molt l'accés a la muntanya. I per una banda té sentit, però per una banda a mi em sembla, jo personalment crec que hi ha un tema polític darrere que no els agrada que hi hagi una moguda de centenars i de milers de persones doncs, fent aquesta activitat i que hi hagi tant de ressò amb això.
0: I bé, ja heu agafat la flama des del Canigó, baixeu cap a Esplugues, i aquí a Esplugues hi ha un munt de gent que us està esperant, entre altres coses, altres municipis de la comarca que venen a recollir la flama aquí a Esplugues. Explica'ns una miqueta, Esther, la finalitat que té i no sé, tots aquests anys que des d'Esplugues s'ha repartit aquesta flama, l'orgull que suposa.
3: Home, i tant. És, nosaltres, clar, estem molt contents perquè els pobles ja ho saben i llavors hi ha una persona que s'encarrega de coordinar, doncs truquen amb aquesta persona i aquesta persona, bueno, els diu tal el dia 23 o tal hora heu d'estar allà, els diu el que han de portar, el fanalet o la torxa o el que vulguin, i llavors es fa coordinat de manera que quan arriba la flama els pobles puguin encendre el seu fanalet o el que portin i puguin marxar i arribin a temps per encendre les seves fogueres en els respectius pobles. Llavors és un dia que és complicat perquè les carreteres van plenes, perquè hi ha caravanes, i bueno, i ells s'han d'espavilar per arribar a temps, i venen doncs, corrents, amb bicicleta, amb patinet, cada any han anat vinguent, bueno, la gent s'espavila, i bueno, i és un treball de coordinació, clar. Però també hi ha hagut pobles, perdona, que arrel de venir aquí a buscar la flama doncs s'han animat ells a anar-la a buscar també. Llavors això també ens fa molta il·lusió, no? Perquè concretament jo recordo el Papiol, no? Que venien aquí i un any van dir no, aquest any no venim perquè nosaltres ens anem allà, no? Dius, bueno, doncs pues, perfecte, no? Ens fa moltíssima il·lusió.
0: I arriba la flama, arriba a la tarda de la revetlla de Sant Joan i ens estem esperant aquí a Esplugues, al Casal de Cultura Robert Brilles, amb aquesta emoció, amb aquesta litúrgia que es realitza, així és com jo he viscut aquests darrers anys, aquesta màgia que es crea, i bé, també expliqueu-me una miqueta aquesta arribada i aquesta expectativa des del Centre Excursionista d'Esplugues.
2: Sí, una mica és així, no? Però a més, quan puges al Canigó a buscar-la, ja trobes un ambient molt... molt especial, i quan puges al cim a les 12 de la nit, clar, igual hi ha centenars de persones, no? Però hi ha gent des dels francesos que estan cantant l'estaca o altres coses, no? O altres cançons així, i és gent gran i com molt patriòtica i molt així de tal, fins a grups de nanos escoltes o excursionistes que canten Obrint Pas o Xavi Sarrià, fins a un alcalde d'un poble que no s'ha posat unes botes en sa vida, que li ha costat un ou arribar allà dalt i està super emocionat, i clar, després baixar amb la flama des d'allà i portar-la al teu poble, i saps que hi ha milers de persones que l'estan escampant per tots els països catalans, doncs ja és una certa emoció, no? I després saber que aquí Esplugues es repartirà al Baix Llobregat i a cada poble la repartiran pels barris que fan fogueres, doncs té molta gràcia, no?
3: Una mica de coca, moscatell, sí, i llavors sí. Quan arriben els que porten la flama del Canigó, llavors doncs, bueno, hi ha l'encesa del gresol, es llegeix el manifest, es reparteix la flama als pobles i la gent dels pobles ja marxa.
2: Clar, la flama, aquí cal dir que des de fa ja bastants anys tots els actes de la flama que es fan a Esplugues es fan amb la coordinadora d'entitats de cultura popular, o sigui, s'organitzen conjuntament, no els organitza només l'Espluga Viva, perquè hi ha moltes colles de cultura popular que hi col·laboren i que hi participen. Per exemple, els bastoners, quan entra la flama, sempre es fan un passadís, el tal, no? Després hi ha un cercavila, que hi ha, bueno, després ja parlarem, que hi ha els diables, hi ha els castellers, hi ha els bastoners, vull dir que és un acte que participa en moltes entitats.
0: I un cop arriba la flama, estem tothom al Casal de Cultura Robert Brilles esperant que arribi la flama, es fa tot l'acte i després seguidament es fa el seguici. Vull que m'expliqueu una mica aquest seguici que es fa i com arribem a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix i tenim allà tota la llenya preparada per encendre-la. Expliquem una miqueta tot aquest procés que es fa i aquesta llenya que tenim allà apilada.
2: Bueno, que la foguera, no sé si abans, perquè això ho hem passat una mica per sobre, des de sempre la munta l'agrupament escolta, que això és una cosa que durant els anys ara està tot com bastant organitzat, l'Ajuntament et posa
3: el màstil
2: i et posa una terra perquè el posis tot... Però des dels els primers anys, i no tan primers, era bastant complicat i els hi portava una feinada als de l'agrupament bastant, bastant heavy, eh? Estan recollint llenya, sí, sí. No sé com ho fan, ni on la deixen, però estan recollint llenya.
3: Darrere la biblioteca, em sembla, no?
2: Sí, crec que
3: la deixen... Sembla que darrere la biblioteca hi ha un espai habilitat perquè vagin deixant tot el que és recollint.
2: Però abans jo recordo que fa anys la llenya la guardàvem en el mateix cau i llavors venia el de transport sostén, el fuster de transport fuster, el dia abans venia amb el camió, perquè venia ell que era l'amo, perquè els altres transportistes treballaven, però ell com era l'amo agafava un camió dels seus i es passava tot el dia fent viatges amb el camió per muntar la foguera. Vull dir que era un dels col·laboradors estrelles que teníem en aquella època, no?
0: Perquè Encara us segueixen, abans es feia, això de que es robava la llenya? Com ho porteu això? Com la guardeu? Com la recolliu? O com ho està fent el centre excursionista de recollir la llenya i guardar-la?
2: Ara jo crec que no, perquè ara ja el que deixa la gent no... Però hi havia anys, això fa molts anys, que recordo que inclús venia algú a cremar-te la foguera, llavors havies de ficar gent a vigilar-la. I crec que un any algú es va quedar a dormir dins de Calibre Diplotiu. Tu estàs sonat o què? Com te l'encé? Però vull dir, perquè els joves de l'Arubavent en aquella... Estic parlant de fa molts anys, eh?
0: Ara aquí una mica entraríem en el record personal de cadascú de nosaltres, no? De com Can Clota i la Plana ens anàvem robant la llenya els uns als altres, o les diverses fogueres que s'han realitzat aquí a Esplugues, als diversos barris, no? Perquè s'ha fet sempre la foguera on s'està fent ara, a la Pista Vermella, o els records que tenim de les fogueres de diversos barris?
2: Jo crec que s'havia arribat a fer la foguera, tu sabràs això, a la Pista de l'Avenç, un any.
1: Un any. Un
2: imagina't, a la Pista de l'Avenç.
1: Sí. Tampoc era força gran, però no era,
2: no, clar,
1: com
2: no era...
1: les que fèiem.
2: Sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Vam reduir les dimensions aquell any.
0: Doncs gràcies a vosaltres que heu estat aquí avui amb tots nosaltres, al Pep Ribas, que ha intervingut finalment per telèfon, hem gravat prèviament la seva entrevista, al Fede Cano, que l'any 1972 va ser la persona que va portar aquí a Esplugues, va pensar que s'havia de portar aquí a Esplugues la flama del Canigó per primera vegada. Gràcies al Josep Beas, en representació també del Centre Excursionista d'Esplugues, i gràcies a l'Esther Moreno, també com a presidenta de l'entitat, i gràcies a tothom, a les entitats, a les seccions de l'Espluga Viva, que formen part i que ho fan possible, a totes les entitats de cultura popular que també hi participen, que ja estan en els cartells, i no voldria extendre'm gaire més.
1: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies, i us esperem el dia 23 a tots, no?
1: Exacte.
3: Per fer la festa molt grossa, molt grossa.
0: Moltes gràcies a les entitats que ho fan possible i que mantenen la flama encesa. La

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Cuplejant. Som a tot el país.
4: Cuplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: prou popular com perquè, no, perquè pugui tirar 3 mesos.
1: Perquè això al principi ja ho sabíeu, que estaríeu 3 mesos?
0: Sí. Normalment un teatre difícilment pots ni estirar. Si et va molt, molt malament, te'n pots anar, o inclús els contractes preveuen allò, una fallida total, però llavors deixes el cul a l'aire al teatre, perquè...
1: Clar, com... llavors no, qui puja a l'escenari, no?
0: Clar,
1: es queda buit al teatre, no pot ser.
0: Sí.
1: Després de l'estada al Poliorama, hi ha possibilitat de fer gira?
0: Fem gira, sí, sí.
1: Feu gira.
0: Es fa gira la tardor de 2 mesos, 20 i algo bolos a les places grans de Catalunya, gairebé totes.
1: Clar, això està molt bé, perquè jo crec que justament la funció d'avui diria que hi havia un autocar d'algun poble de Catalunya,
0: sí, sí,
1: perquè he vist com algú repartia entrades, com la gent es anava saludant una altra vegada aquí, que això està molt bé, no?, que els autocars vagin, però clar, que pugueu anar, i és un muntatge que jo crec que és assequible, en el sentit que no requereix un grandíssim escenari i que per l'escenografia potser pot cabre en totes aquestes places que hi ha de grans teatres de Catalunya, no?
0: Sí, sí, sí. Home, la idea sempre és això, intentar que el vegi la màxima gent possible per donar la màxima feina als actors, als tècnics, etc, etc. Vull dir que nosaltres sempre que podem sortim de gira.
1: Jo no sé si l'has vista moltes vegades des que s'ha estrenat fins ara.
0: Ara fa dies que no, perquè
1: clar, perquè ara estàs fent tu funció al Lliure de Gràcia, però han canviat molt els actors coses des del primer dia fins ara, creus?
0: Saps què passa? Que tenen bastant marge per canviar. Vull dir que jo és una de les coses que els insistia molt, no? Que la base per mi era el text, evidentment, però llavors que tu et creguessis molt aquest grup d'amics i que tingués la sensació que els estàs mirant per un forat, i això ens passa, parlem uns a sobre l'altre, ens toquem mentre l'altre parla, estan passant coses a la vegada, i aquest marge de maniobra el tenen. Llavors jo crec que i espero que n'hagin fet un bon ús, que segur que sí.
1: Segur que sí. a més, la gent... Clar, hi ha moments del text que tu veus que allà hi va una riallada, però segurament cada funció és diferent, no? I hi ha gent que riu més en uns llocs...
0: Normalment hi ha certes... Clar, em porten moltes funcions...
1: Clar, per això ja saben.
0: Sí.
1: I ja s'esperen perquè la gent pugui riure.
0: Sí, sí, perquè a vegades ens passava al principi, és que no us entenem el que heu dit després.
1: Ah, sí, la gent es queixava al principi.
0: Clar, perquè ells, tu ja diries la rèplica, tu t'estàs esperant perquè el públic està rient i no se't sentirà. Per exemple, el moment de l'Albert, no, quan explica el que explica, que hi ha vegades que s'ha d'esperar una bona estona, perquè és que si no, no li senta la rèplica.
1: La gent no ho sentiríem, perquè a més passa en diferents moments que el públic comença a riure d'una cosa que els que estan a l'escenari encara no han entès, per entendre'ns.
0: Sí, sí.
1: O sigui, que els personatges encara no saben.
0: Sí.
1: Llavors, el públic avança la rialla.
0: Sí, sí.
1: Això, el text és bo, vull dir, és molt bo.
0: El text és una màquina com perfecta. D'això, d'artifici teatral, d'humor, a la vegada d'humanitat, no? D'amor, també, no? Perquè gent que s'estima, i s'estima malament, a moments i tal, no? Però realment et fas mal quan t'estimes algú de veritat, no? Si no et fan mal, ja te n'oblidarà si l'altre no et preocupa.
1: Per tu com a director, què és més difícil? Fer una comèdia, tot i que és una tragicomèdia, o directament que no hi hagi cap moment per riure i que allò es converteixi només en tragèdia? O sigui, com a director, és més complicat moure i donar instruccions als actors per fer riure? O per fer pensar i plorar, per entendre's?
0: No, és més complicat, jo crec, fer riure, perquè el lloc d'on ens hi acostumem a posar l'actor és una mica... venent el peix barato. Llavors, clar, quan fas una tragèdia sí o sí t'hi has de posar a totes, has de arremangar-te i anar a fons amb, no, amb l'emoció, amb les paraules, amb el que sigui, amb els conflictes. La comèdia sempre hi passes més de puntetes, però jo crec que la bona comèdia és quan fas exactament el mateix, que tu la pateixes igual. El que passa, que és el que deia sempre Woody Allen, no? que la comèdia és drama més temps, no? Aquest temps de
1: la
0: més...
1: La comèdia és drama més temps,
0: sí.
1: Bona.
0: Bueno, que és distància,
1: sí.
0: Una certa distància en relació al que ha passat, no? I per tant, intel·ligència també, no? Punt de vista i en riure-te'n de tu mateix. I jo crec que aquesta part a vegades és més complicada d'equilibrar, sobretot.
1: No, i a més, que el que tu deies, que hi ha moments que t'oblides que estàs al teatre i que et sembla que estàs veient uns amics fent un sopar, i hi ha moments que no els sents perquè la música és molt alta, expressament.
0: Sí, sí.
1: També et dona com un respir al públic per dir, ara he rigut d'una cosa, ara estic esperant a veure l'expectativa que passa, no? Això és volgut, suposo, per fer una mena de pauses.
0: No, és que ens pensava una cosa, i és que, clar, és un sopar. Un sopar és la gent està tota junta en una taula.
1: Sí.
0: Llavors, tot el que heu vist, la gran feina que vam fer, és que el sopar en el fons només passa llavors en dos moments que gairebé són musicals. Tot l'altre és l'abans sopar i el després sopar, perquè això ens va permetre obrir, perquè si no veníem aquí a estar i era com, però clar, és que estem tots a la taula, no, ningú ens veurà. Bueno, i aquest va ser una mica la dificultat que
1: sí, aquest és el principal, sí, t'anava a preguntar quin, perquè clar, quan tothom parla alhora, quan tothom es diu les coses, no és allò de jo m'espero en la rèplica i sé que he de dir tal cosa, sinó que a vegades parlen a batzegades, sí, però sí, perquè sí. És així com parlem, sí, sí, la gent, no? Sí.
0: Bueno, aquí també hi ha una tècnica, i ells controlen molt, ja, què s'ha d'entendre, què no s'ha d'entendre, és una cosa que hem anat fent, no? I també llavors polint-ho amb el públic, però sí, el més difícil jo crec que va ser això, obrir l'obra, no? Que aquest sopar, que en un sopar tots estem a la taula i és una cosa molt cinematogràfica, com fer-la teatral, no? Com circular aquest espai, creure-te'ls... Tota aquesta part va ser la més complicada.
1: Jo diria, no sé si estàs d'acord, que aquesta versió teatral a mi m'ha fet més riure que la pel·lícula. Jo crec que vaig veure la d'Àlex de la Iglesia.
0: Sí, a mi la pel·li d'Àlex de la Iglesia.
1: I jo no recordo haver rigut tant. No. Era com més com de tensió, sí, que no pas de fer, sí, gràcia, sí, no? Sí. És a dir, aquesta part més de comicitat, sí, aquí l'heu enfatitzat.
0: La té molt més la pel·li italiana, que és
1: l'original. Clar, aquesta no l'he vista, la italiana.
0: La italiana és molt bonica, a mi m'agrada molt.
1: Clar, i per tant el text està més basat en la pel·li italiana, sí, que no la versió, sí, i suposo que no sé si has vist altres versions d'altres països.
0: Sí, sobre el llatge n'ha vist de coreanes, n'ha vist d'alemanyes.
1: De coreanes?
0: Sí, sí, sí, sí. N'hi han 26.
1: Per tant, els personatges no deuen tenir res a veure, no?
0: Un arriba de la... em sembla que el del Biel, en una versió arriba de la Mili, a la Corea del Sur, que clar, la Mili és molt important.
1: Home, imagina't.
0: Arriba de la Mili, les japoneses també no sé què li passen, no sé quina... En una Alemanya hi ha un accident al principi. El bo és que aquest senyor sap que l'artefacte és brutal, però que com més s'adapti a la idiosincràsia de cada país i de cada cultura, més s'entendrà, no? Uh-huh. Jo crec que això és interessant.
1: Aquí el càsting també era molt important, molt, no? Perquè a part de fer-ho bé, tu has de ser creïble i has de tenir química. És molt difícil que en un sopar d'amics algú estigui allà de farcit, sí, no? Perquè el públic ho notaria.
0: Sí. Sí, sí, el càsting ha sigut jo crec que el gran encert d'aquesta funció, que van ser intuïcions, perquè tots no es coneixien, cadascú és pare del seu pare i de la seva mare, no és una família que jo què sé, no? La gent, sí, que treballa amb el Rigol, la gent, sí, que treballa amb Enrique, la gent, no. La Portachel, no. I, però jo crec que hi ha algo que han trobat en el sentit de l'humor, amb la forma d'estimar-se, d'entendre's, de jugar també,
1: com lligar, no? Tot, no?
0: Que finalment, sí, també això no és per posar-me un mèrit, però que sí que el director marca una mica això de dir, ostres, nois, què hem de posar en marxa per crear això, no? I el nivell de veritat, el nivell de compromís, jo crec que és una cosa... Són actors molt amb una gran capacitat de comicitat, però que van molt a fondo amb les emocions i amb les accions.
1: Jo sé que ara estàs al Lliure de Gràcia amb l'autora, però que fas moltes direccions. Justament nosaltres aquesta temporada també vam entrevistar les Bàrbares, i no sé si preguntar-te on estàs, no on estàs més còmode, perquè això no m'ho sabràs contestar segurament, però si la teva tendència ja és tirar més per la direcció, perquè realment és on creus que pots créixer més ara, no? Perquè tots ens fem grans,
0: sí, sí, tant,
1: i tots volem, sí, tenir nous reptes i noves il·lusions, no?
0: Sí, jo crec que la direcció ha sigut el que ha passat durant 10 anys molt, potser ha marcat més la carrera d'actor, o feia més coses de ficció que et demanen menys compromís i menys temps, però sí que aquesta temporada i la temporada que ve tornaré a fer bastantes més coses d'actor.
1: Sí?
0: Sí. I és algo que em ve de gust, vull dir que m'ho estic passant teta amb l'autora, ha sigut també un viatge molt bonic amb tots els companys, la Serrano i tal, i hi ha algo també de dir, va, tens 54 tacos i ja...
1: Vinga,
0: has après bastantes coses i l'escenari li agrada molt una cosa i és desprendre't, no? No està... No està tens, no està... I crec que l'edat això ajuda.
1: Dona.
0: I això li agrada a l'escenari. I m'hi sento més bé que no fa bastant temps.
1: Doncs et disfrutarem aquesta pròxima temporada, no? Com d'actor, amb el que sigui, i et trobarem en els, sí, diferents espectacles. De moment que acabi d'anar molt bé aquests Perfectes Desconeguts, que ampliu el Teatre Poliorama fins l'últim dia, i després la gira, que segur que serà un altre èxit. David Selves, moltes gràcies.
0: A vosaltres.

0: I tanquem la setmana dedicada a 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, llibre del 2014, editat per Empúries. Abans, però, de llegir els dos últims relats, li hem demanat al mateix autor que ens expliqui com ho fa ell per escriure contes.
1: Una de les coses que em fascina més d'escriure contes és que, com en el cas de la poesia, en ser unitats més petites i manejables, per exemple, que una novel·la, possibiliten un procés de reescriptura que creativament m'interessa molt. En el cas concret de 29 contes menys, aquest procés comença amb l'escriptura dels contes originals de Suxbank el 1995 i de l'eloqüència del Frank Tirador el 1998. Passa per una primera reescriptura dels contes supervivents a 29 contes menys el 2014 i acaba, de moment, en una segona reescriptura a la traducció al castellà d'aquest llibre el 2023. Quan aprofito aquesta nova oportunitat per reescriure els textos, modificar els arguments i canviar títols i finals. Per tant, durant 30 anys he pogut conviure amb els contes i els he pogut anar adaptant a les meves noves maneres de mirar i d'entendre la realitat i a les meves noves maneres de plasmar-ho estilísticament i narrativament en el paper. I penso que aquesta possibilitat de mantenir en marxa l'obra és una sort i un privilegi per a un escriptor.
0: Doncs ara sí, gràcies a Eduard Márquez. Avui tornem a llegir dos contes. El primer porta per títol Pandèmia 2, Mímesi. Límit. L'Eldar Faber ja no se'n surt. Anar darrere d'algú pel supermercat per omplir el carret amb els mateixos productes, triar la pel·lícula amb la cua més llarga de la multisala o comprar el mateix diari que l'últim client del quiosc només li serveix per dissimular. Des que l'angoixa d'escollir s'ha convertit en un malson, proporcional a la transcendència de la decisió, no sap com fer-s'ho per semblar segur de si mateix. Perdut enmig d'un excés de possibilitats, qualsevol elecció li resulta insuportable, plena de conseqüències imprevisibles o de mals presagis. La por d'equivocar-se el paralitza. L'Eldar Faber tendeix cada cop més a la inacció o a deixar-se dur per l'atzar, com plàncton sotmès al flux de la marea. La seva existència es torna incoherent i desmanegada. Sovint, des de la finestra o pel carrer, es troba espiant l'efecte de la gravetat sobre la pols o les fulles dels arbres, perquè si hagués de fer-se entendre, és la imatge que utilitzaria per explicar la seva situació. Reflex. L'home que l'Eldar Faber ha triat com a model no té res d'especial. Potser només una aparença de falsedat, com si no fos ell mateix, com si un apuntador invisible regís les inflexions del seu paper. L'Eldar Faber ha escollit després de molt buscar. Una munió de rostres i converses, amics i familiars, companys d'escola i de feina, veïns i coneguts. Perquè no tothom serveix per fer de mirall. Durant setmanes, amb la precisió de qui ha trobat un pretext per actuar, l'Eldar Faber el segueix a tot arreu. N'escorcolla els ressorts imprescindibles, la lògica interna dels actes, l'entramat professional i familiar, els hàbits i els gustos, per apoderar-se'n. Perquè l'Eldar Faber, amb les coordenades de l'home sense res d'especial, pot habilitar la seva vida sense prendre decisions. Sap quina feina ha de buscar, com ha de ser la dona que necessita, quants fills ha de tenir i els seus noms, on viure i on passar les vacances, com omplir els llargs vespres de cada dia i els desèrtics caps de setmana, com comportar-se a cada moment. Durant anys, l'estratègia funciona. L'Eldar Faber s'oblida de la mecànica de les opcions. En té prou de controlar de tant en tant l'home sense res d'especial per actualitzar la situació, canviar de cotxe, buscar-se un amant o grimpar a la feina, ja no li plantegen cap problema. Se sent segur com mai. Fatalitat. L'Eldar Faber llegeix la notícia al diari. A la fotografia que l'acompanya, l'home sense res d'especial, amb un gest insuficient, de les mans emmanillades, s'intenta amagar dels periodistes i dels curiosos que l'escridassen. Malgrat la manca de detalls sobre les circumstàncies del crim, tot apunta a un mòbil passional. L'Eldar Faber pensa que hauria pogut escriure un reportatge més aclaridor, sense tantes vaguetats intranscendents, ja que coneix els mecanismes emocionals de l'home sense res d'especial millor que ningú. Perquè també són els seus. i una desolació premonitòria, inhòspita com la silueta de guix d'un cadàver, li regira l'estómac. Un ofec neuràlgic. Li agradaria estar sol per decidir què ha de fer, però per desxifrar la lletra petita del que l'espera. Però no sap com desempallegar-se de l'home que des de fa setmanes el segueix a tot arreu amb una càmera fotogràfica. I el segon, i molt curtet, conte, porta per títol Estratagema. El cadàver et mira amb un deix de gratitud. La sang, lluent com un escarabat, empastifa la vorera bruta. Durant els últims mesos, com un malefici imprevisible, l'home que ara jeu amb el cos mig recolzat a la paret encrustonada, amb la cama dreta i el coll excessivament forçats, ha convertit la teva vida en un catàleg de totes les pèrdues imaginables. Amb una precisió despietada, t'ho ha pres tot, i encara no saps per què. La culata de la pistola és molla de suor. Et tremolen les cames. Tens la boca seca. Hauries de fugir, però necessites una explicació. Amb el recel que desperten els morts, li regires les butxaques de la gabardina i trobes un sobre al teu nom amb un paper curosament doblegat. Gràcies per la teva ajuda. Algú ho havia de fer, perquè mai no he tingut prou valor per encanonar-me i prem el gallet. L'esgarip d'una sirena trenca el poc silenci intacte que ha deixat el ressò nocturn dels trets.

Doncs, senyores i senyors ignorants tots, tanquem. Tanquem paradeta, ho deixem aquí. Hem arribat a l'últim minut de l'últim dia de la setmana de la nit dels ignorants, perquè avui per nosaltres ja és divendres, perquè ja és divendres, arribarem a les dues i a aquesta hora arriben les notícies i nosaltres marxarem i ens n'anirem a dormir i passarem el cap de setmana i tornem diumenge a partir de les 12 de la nit. Us espero a partir d'aquella hora al 93207474 amb més preguntes i respostes i amb més converses serenes. Bon cap de setmana, que descanseu, bona nit.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els docents ja han aixecat el tall de la Via Augusta de Barcelona que mantenien des de les 11 de la nit després del fracàs de l'última reunió entre els sindicats i el departament. L'escull principal continua sent les millores salarials. Els representants dels mestres volien continuar negociant aquesta nit i s'han sentit menys tinguts quan la consellera els ha emplaçat a fer-ho demà al matí. Com a protesta han decidit passar la nit al Departament. Barcelona, Maria Costa.
2: Els manifestants han aixecat el tall de la Via Augusta davant del Departament d'Educació després